Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.
6: ¿Qué pasa contigo?

0: A veure, jo alguna nevera, perquè mare meva.
1: Tu, la canya, on està?
0: No sé. He mirat tothom,
1: tu, t'hem quedat suríssims.
0: Per res, tu. Si vols, anem a Tarragona.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: escoltant Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen.
2: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
0: Jazz It.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. I us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Hoan ying shou ting Rambla 54, yi dang ju jiao xing dong pai ren shi de guang bo jie mu. Jin tian de jia bin shi lai zi Radio Ruby dian tai de Mariona Flores. Ta jiang xiang wo men jiang shu zi ji wei he kai shi xue xi zhong wen, bing dian ping wo men de xue xi feng fa shi fou de dang.
2: Mariona Jerez de Radio Ruby, ben tornada al Rambla.
3: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
2: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
3: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Radio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
2: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí. I que aleshores vam descobrir, doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
3: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis. O sigui,
2: fàcil no t'ho poses, eh?
3: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig aprendre un idioma. I vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia, encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat. I a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
2: I tu estudies xinès mandarí, o vaig errada?
3: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és la que parlen a tota la Xina.
2: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns-ho això, si us plau.
3: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'Associació de Dansa del Lleó Wanhui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi i que junts fem un espectacle que combina, pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, de dansa de lleó, a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo i bueno, pues, jo estic allà al mig. Aquest any tocant el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú es vol passar, jo ho recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà. I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
2: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
3: Bueno, no sé exactament com descriuries. És... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I, bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes. I la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres, a la meva associació, el Wanhui. Uh-huh. Llavors, a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això. I, bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és el drac són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles i és molt, molt adorable.
2: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
3: Mariona... També fem drac, eh? També fem drac.
2: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
3: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. Justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen pues, aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
2: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
3: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. O sigui, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
2: És com molt poètic, no?
3: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
2: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
3: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla54电台，希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。我们下个星期一下午4点再见。
2: Estic al·lucinada, Mariona? Això traduït al català, què vol dir?
3: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
2: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Tornem a començar. I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està.
2: Su!

0: Sons com aquests doncs són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure doncs aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna, bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: En el nostre... Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès. I d'aquesta manera també doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. El 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé, perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava la unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però, al final, també, aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Es troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells doncs, s'hi troben totalment identificats. I després també joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt amiga un ordinador del Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model d'aquests amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però escolta, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També posadets allà, aquest material, i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés, per la senzilla raó, primera, que ja no hi cabria, perquè, a més, pesaven tonelades, sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors. Doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs, el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en una altra època hi havia altres històries. Llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porta els mòbils avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins records.
1: Jo vaig començar amb un Astra amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que tenies... Sí, passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem, també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anava en aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada, des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí.
0: Estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca, i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista. Tenim ja un cert bagatge, de fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs, ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs, tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte. Fins la propera, Anna.
3: Vale, la primera, aquesta.
4: Val.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
4: Per aquesta?
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: I ara l'última?
3: Quedem a la Rambla 54.
5: Plana Ràdio, també escoltem Rambla 54.
0: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, moltes gràcies.
0: Aclarim,
6: il·lusió.
0: Igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
6: Sí, parlem d'últims, o almenys ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants, però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011 a més va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
6: Joan, tu has crescut pràcticament entre fan, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
2: Pues bueno, mira, jo sí, vaig nàixer i pràcticament vaig nàixer, com aquell que diu, allí a l'Obrador. I, bueno, evidentment, pues, quan després, una vegada ja vam tindre l'edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
0: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
2: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treball al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana. Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
6: I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no?, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
2: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir. Jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces. I per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me'n anem a Miravet, ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediqui a aquest ofici.
0: Ara ens ho deies, a la galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu doncs només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
2: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic. El plàstic i l'electricitat van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la galera hi ha 26 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, pues provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, mos farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir alguna cosa, pues se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es van anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara, aquests últims anys, que ja ens porten tants de productes d'aquests països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors, sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors, una peça que està artesanalment, o sigui, feta a mà, que és tot treball de mà, pues, té un cost que en estos puestos la venta al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
6: abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la terrissa tradicional a la Galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigués la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la Galera?
2: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són. Eh? Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
6: Que és part de la gràcia, també.
2: És molt bé, del fet a mà. Que parella igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la Galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent, evidentment, criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per a beurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, fins ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia, també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot, era de fang. Quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang. Se feien molts de cadups. Potser és la peça que es fabricava més a la Galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les sènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la Galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure, això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera, se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra. El meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, se desapareixien els cadurs perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar. I, bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès, també. Però és una de les peces, també, tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats, també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom,
6: No sé si haguéssim acabat preguntant què no fèieu.
7: Exacte, tot es feia.
2: Se feia quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia. Vull dir, no hi havia res més.
7: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys. Però, Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínima gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
2: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
7: N'hi ha
2: és
7: molts,
2: que...
7: Sí.
2: Tinc constància. I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat, això. Però... penso que, a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites potser fer alguna més i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no ho sé, potser és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, ja. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
7: A desconnectar, no?
2: A desconnectar.
6: Sí, una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, ens pot anar molt bé.
7: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moicà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
2: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dediqui. Llavors, jo penso i, no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura, tot això, ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i una Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat i simplement perquè no es pergui este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
7: I de la cultura.
2: Jo sempre dic que un arbre, quan li comences a tallar moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
7: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
6: Gràcies, Anna. Fins la propera.
2: Moltes gràcies.
8: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54. A la nova ràdio de Reus.
7: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
9: Hola, Anna. Molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
7: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleixes amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
9: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital i jo bé, soc l'Aleix Pérez, soc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio i al final doncs m'he quedat aquí vivint, descobrint

0: Un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses?
1: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent, són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent doncs, que no té estudis doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem doncs, tots aquells restauradors oficials titulats. No? Però bé, avui en dia el terme sempre... Així, doncs, com es pot?
2: A mi m'agradaria començar a preguntar-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
1: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també amb la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos. Vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas, d'escultura i arqueologia. I el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món doncs, quan es van començar a demanar doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades doncs, a lo que és la festa, la imatgeria popular. No? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic. Però és cert que bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres i amb un gran volum de feina doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
0: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
1: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple doncs, sastres, ebenistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures... No només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen. No?
2: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
1: Bé, nosaltres al taller doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients, n'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes bueno, característiques, no? I n'hi ha d'altres que directament no, és de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres, a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut doncs, en conflictes bèl·lics doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces doncs, també doncs, que en el seu transcurs històric doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs, bé, ara aviat farà 15 anys, doncs, de història i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
0: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
1: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I, per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza. Això, el que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica. Doncs quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat, vull dir, és excel·lent. Perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que, bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però clar, avui en dia, amb totes les tecnologies,

0: tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar, com, per exemple, un escàner 3D, no? Importantíssim, vital, per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs, amb tècniques molt més ràpides, no?
1: Aleix, una cosa. Sí. Tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial. No sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
0: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja estem acostumats perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquest llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta en el sentit de dir han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé han existit, que en tenim constància, doncs el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important perquè vol dir que la nostra generació perllongarà perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
1: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
0: Doncs moltes gràcies.
2: Igualment.
3: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
4: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
3: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Baixcamp Ràdio.
1: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però, és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa, de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
1: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cansalada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil, que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
6: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
1: I, és clar, les xarxes es deuen fer malbé.
6: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
2: Doncs des del 2019, els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del Departament des d'un primer moment. Es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
6: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
2: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs, aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
6: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continuar treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
1: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
6: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
2: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè evidentment és un animal que troba allà el seu aliment, a més de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
1: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
6: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
1: Pingers, què és això?
6: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
1: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
6: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
1: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
6: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amolar el bàsquet, algo ben diferent al que faig ara i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva i després, juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem i ho fem de la millor manera possible.
1: Doncs tens una casa nova al Rambla 54. Moltes gràcies i fins aviat.
6: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
5: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Arenys.
1: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com el dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
7: Moltes gràcies, Anna. Encantats d'estar aquí ramblejant.
1: Oh, Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
7: Doncs mira, jo sóc Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys. Sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local, i bé, de la ràdio, què n'hem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història, crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
1: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
7: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
1: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
7: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons. I te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
8: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
1: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell.
7: No, a mi això ho fa la seva companya, la Lisa, que s'encarrega de l'administració i mira, no pateixis, evitem malentesos, la Lisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
8: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà a clínica.
1: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
7: Sí, exacte. Jo us parlo d'aquí Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
8: Molta gent ens diu, sembla mentida, que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho. Llavors, sí, és una cosa que m'agradaria que la gent sapigués que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim. El postoperatori és molt més... Hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
1: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
7: I tant, sens dubte. I ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
1: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva. Una abraçada, benvingut i tornem a parlar aviat.
7: Moltes gràcies. Fins ara.

0: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Per què veiem els planetes si no emeten llum?

0: Des de ben petits ens han explicat que les estrelles emeten llum pròpia i il·luminen l'univers, mentre que els planetes, satèl·lits i la resta de cossos no emeten llum, sinó que només reflecteixen la llum de les estrelles. D'aquesta manera, veiem la Lluna perquè reflecteix la llum procedent del Sol. Però això és realment així? La veritat és que no. Només és així si ens referim a la llum visible, la llum que veiem els humans a ull nu, que va des del color vermell fins al color blau, passant per tot l'arc de Sant Martí. Però de llum n'hi ha molta més. Més enllà del color vermell hi ha la llum infraroja, més enllà les microones i més enllà les ones de ràdio. I més enllà del color blau hi ha la llum ultraviolada, més enllà els raigs X i encara més enllà els raigs gamma. Tot això és llum, ones electromagnètiques. I com hem dit, els humans només podem veure una petita porció molt, molt petita del total, que anomenem llum visible. Hi ha una llei bàsica de la física que diu que tot objecte que estigui a certa temperatura emetrà llum. Ara bé, segons la temperatura a la que estigui, emetrà un tipus de llum o un altre. Les estrelles, com que estan a milers de graus en la seva superfície, emeten sobretot llum visible. En canvi, planetes, satèl·lits, asteroides i demés cossos més freds emeten sobretot llum infraroja. Així doncs, si observéssim l'univers amb un visor infraroig, veuríem un univers totalment diferent que el que veiem normalment. Veuríem com la Lluna i els planetes també emeten llum pròpia. Per aquesta raó, l'afirmació que els planetes no emeten llum pròpia només és un concepte homocèntric. És el que ens sembla als humans, però realment sí que n'emeten.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La importància del son.
3: El son és essencial per la salut general i el benestar. La fisioteràpia pot ajudar a millorar la qualitat del son mitjançant tècniques de relaxació, exercicis de respiració i consells posturals. A més, un bon programa d'exercicis pot reduir l'estrès i l'ansietat i afavorir un descans nocturn reparador.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Dormir és essencial per tothom, és, o sigui, molt important, més que res perquè ens ajuda molt a recuperar els teixits. Ens recomanen, sobretot, que dormim al voltant d'unes 7 hores i que sigui un son de qualitat. És molt important revisar el matalàs i el coixí, ja que no tenen una vida il·limitada, sinó que s'ha d'anar revisant. Com a fisios, nosaltres podem recomanar que a l'hora d'anar a dormir, quan ja siguem al llit, col·locats, fem una sèrie d'exercicis respiratoris que ens ajuden a relaxar-nos. Llavors, podrien ser uns exercicis molt senzills, com emplenar primer la panxa, centrant-nos en el moviment de la panxa, mentre anem entrant l'aire, i llavors emplenar més el pit. I fer una coordinació després, més endavant, entre panxa i pit, segons allà on t'enviem l'aire. Això ens ajudarà més a relaxar-nos i a poder tenir un son de més qualitat. Una bona postura per dormir seria en posició fetal, de costat, amb un coixí entre les cames, un coixí en el braç i el coixí que fem servir pel cap. No recomanem dormir ni panxa en l'aire ni boca terrosa, ja que la qualitat del son disminueix molt.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El diccionari TermCat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
8: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
7: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
9: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts, a diferents punts de la ciutat, i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne, exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 28 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Dels esports, sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogant. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident d'aquesta matinada a l'A2, que tot i que deixa menys d'un quilòmetre de retenció, obliga a tallar un carril de circulació a Castellolí en direcció Lleida. Per altra banda, fa tot just uns minuts tenim un vehicle avariat a l'AP7 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, que en direcció Tarragona, en sentit sud, ja deixa també en aquest cas 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap a Barcelona, sobretot per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. També a la C17, a Vares del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud en sentit sud. També a la mateixa AP7, recordem que hi ha 2 quilòmetres de congestió a Sant Cugat, en sentit nord. Cap al Besòs, cues arreu del Nus de la Trinitat, amb congestió de retruc també a les dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat. Precisament al vessant Llobregat també hi ha retencions ja per la A2 i la P23 des de Molins de Rei i Pallejà en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers, els trens de la línia de Rodalies R2 Nord circulen per via única en aquest tram i això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. I temps pel temps ara amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, encetem la darrera setmana del setembre i ho fem amb canvis de situació, que de fet anirem copsant ràpidament a la mateixa costa al llarg d'aquestes properes hores del matí. Per tant, aniran arribant alguns ruixats intermitents, més aviat locals, però entre la Selva i el Delta de l'Ebre anirem tenint alguns moments de pluja que al llarg del mig matí i migdia s'endinsaran una mica més fins al prelitoral barceloní o fins a la Catalunya central, més clarianes cap a l'Alt Pirineu aquest matí, i un ambient suau a pujar la temperatura. La tarda tindrà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona, més carregat cap a l'Ebre, i cap a l'interior del país és on tindrem algun xàfec, especialment al Prepirineu. Atenció, demà, amb les fortíssimes tempestes que acabarem tenint. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs veurem si aquests ruixats a la vista serveixen en part per millorar les perspectives de la temporada de bolets, que de moment arrenca a mig gas, sobretot per la calor extrema que ha deixat els boscos molt tocats. En parlarem tot seguit amb l'Enric Gràcia i Barba, que és micòleg i divulgador científic.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem amb titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge. I després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
4: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens empassarem engrunes, no ens empassarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
1: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa contra rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
6: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
7: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto ómnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
1: Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Són les 7:10, el govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental, liderada per la Conselleria d'Empresa, pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. I encara sobre educació, els equips directius d'escoles i instituts parlen obertament de situació d'emergència. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya. Segons ha explicat, la inversió en un futur del 6% en educació, una mesura plantejada a la cimera de partits organitzada divendres passat pel govern, no és suficient per revertir la crisi actual del sistema educatiu. Satorra assegura que cal aplicar mesures de manera urgent.
8: Planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
1: I més preocupacions encara d'altres sectors econòmics del país. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Ens ho explica el Raül Martín, de Televisió Costa Brava.
9: La pagesia catalana afronta una nova tardor amb diversos fronts oberts. Un dels principals és l'augment dels costos de producció, especialment pel que fa al gasoil, l'energia, els fertilitzants i els pinsos. A aquesta situació s'hi afegeixen els danys provocats per la fauna salvatge. Senglar, conill i especialment en zones de l'Empordà, el coipo, continuen afectant alguns conreus. Els pagesos també reclamen poder obtenir uns preus que facin viable la seva activitat i més control sobre la cadena alimentària i les importacions de fora de la Unió Europea. Unió de Pagesos alerta que l'encadenament de problemes posa en risc la continuïtat de moltes explotacions.
10: L'augment dels preus deu ser els preus que anem al súper, perquè els preus nostres estan exactament igual. Fa 60 anys que cobrem el mateix preu al cereal. O sigui, d'augmentar, a nosaltres no ens ha augmentat res. El que sí que ens ha augmentat és el gasto, el gasoll, els abonos, herbicides...
9: Davant d'aquest escenari, el sindicat ha anunciat una mobilització a Barcelona el pròxim 14 d'octubre i reclama, entre altres mesures, ajuts directes per les explotacions i un gasoil professional agrari amb una fiscalitat més baixa.
1: Encara en aquest àmbit, afegim que el Canal d'Urgell ha tancat aquest diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% a l'embassament de Rialb. Això tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest mes de setembre. La pràctica absència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua, però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, la calor és la responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou. I el càmping municipal de Tàrrega ha acollit aquest cap de setmana la 23a edició de la Fira del Caçador, consolidat com un punt de referència de la pràctica cinegètica a les Terres de Lleida. L'esdeveniment ha estat un èxit de públic. Ha volgut reivindicar la tasca del col·lectiu en favor de la natura, la regulació mediambiental i la dinamització turística i econòmica del territori. Enguany s'ha fet un homenatge pòstum a Benjamí Sala, que va morir el novembre passat i que va ser president de l'entitat. A més, s'hi han fet activitats com un concurs de pintura ràpida o exhibicions de falconeria i equestres. Josep Maria Sató és el president de la Societat de Caçadors de Tàrrega.
11: Que el públic que ens visita en recolze, cada any veiem que hi ha doncs, un repunt, és a dir, que també estem en un sector que va a la baixa, però bueno, el fet que podem compartir una jornada lúdica amb la família doncs, ens ajuda molt. El Benjamí era un puntal valent, era el nostre puntal d'organitzatiu doncs, que ens ha costat de suplir.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. Si no plou, la cosa està magra, però en tot cas ho preguntem a un expert. Fins a quin punt el canvi climàtic està transformant la campanya? L'Enric Gràcia és micòleg i divulgador científic. Bon dia, Enric, i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, digue'm.
1: Venim d'un estiu excepcionalment calorós i d'una sequera que ha fet patir molt els boscos. Davant d'aquest panorama, quina temporada de bolets hem d'esperar?
12: A veure, a l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
1: De tota manera, si plou i refresca, ja no parlo de demà ni d'aquesta setmana, sinó ho fa de manera continuada, hi ha marge per salvar la temporada o ja no hi ha gaire temps perquè el bosc es regeneri i haurem d'anar això a cotes molt altes?
12: A muntanya, insisteixo, tenim malament. No crec que aquesta possible refredada, que algun dia ha de venir, tingui suficient temps com perquè puguem dir que tinguem una bona temporada. No ho crec, ni molt menys. Segueixo. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: A costa, eh? Al litoral. Sí.
12: Per sota de 800.
1: Sí, però entenc. Aquesta calor pot acabar marmant alguna espècie, al marge ara del que diem, eh? Hi ha varietats més sensibles que d'altres?
12: Sí. Jo faria a l'inrevés. Hi ha varietats que els agrada la calor, com pot ser el reig o el carlet. Aquests bolets no notaran tant la influència. Bueno, el reig és el que la gent coneix com a ou de reig. El reig i el carlet, ja dic, jo crec que no es notarà. En canvi, altres, com, òbviament, el fredolic i alguns bolets d'aquesta sèrie de hi ha el fredolic veritable, el fredolic gros, etc. Aquests és probable doncs, que els hi vagi bé perquè farà fred.
1: Al final farà fred. Enric, Gràcia, recollim bolets com si fos un recurs inesgotable. Des del punt de vista micològic, creu que caldria fixar algun tipus de regulació o límit per preservar el bosc?
12: Ah, bona pregunta. Des d'un punt de vista biològic, els bolets són fruits. És a dir, és com les peres o les pomes. No tenim massa problema per recollir-los si ho fem bé. És a dir, no deixes de recollir una cosa que es farà malbé i que ja ha fet el que tenia que fer. En canvi, si es recull malament, fent malbé el terra, rascant, etc., aleshores sí que provocaríem un... O sigui, els maldestres poden ser persones que no que portin les coses malament, sí, que facin reduir la producció dels boscos. Sí, no s'ha de ser maldestre, s'ha de recollir el bolet a poder ser arrencant-lo sencer, no només tallant-lo de la cama, arrencant-lo sencer i després tallar la cama.
1: Doncs una lliçó de modus, la d'anar a buscar bolets. Enric, gràcies i bon dia, i haurem de tenir paciència. Si més no, al litoral, aquesta és, creuem els dits, podrem potser collir algun bolet. Gràcies, que vagi bé.
12: A vosaltres, molt bé, adéu-siau.

0: ara a Crònica Esportiva amb una sorpresa, la de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Triomf coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I victòria també del FIAC Girona, que ha arrencat el curs amb una victòria per 7 punts de diferència, 84-77, contra l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van imposar gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va perdre l'Hugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. El Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat l'intent final del conjunt tarragoní, molt combatiu, fins a la botzina final. Aïssé Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit.
1: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre, perquè han sigut 3 partits competits, i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
0: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30a, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que es celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals i també per la xarxa Més. Ens ho amplia la Norma Lebrero.
2: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla. I l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom, a la segona ronda, amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
3: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire. He cridat com un boig.
2: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només 2 caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el pilar de 8 amb folre i manilles. De la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls han completat el programa amb el 3 i el 4 de 9 amb folre, la torre de 8 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. Castelles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 en folre, la torre de 8 i el pilar de 6. CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. Ens ho explica el David Navarro.
4: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
5: A vegades és simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
4: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a Les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
4: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
5: ¿Qué vas a hacer?
6: ¡Recargar!
7: ¡Torpido!
6: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la sudan.
6: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts, a diferents punts de la ciutat i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. I entrarem en detall tot seguit en conversa amb Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el micòleg Enric Gràcia.
2: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada.

0: acompanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dos accidents a la xarxa viària catalana. El primer, que s'ha produït aquesta matinada a l'A2, hores d'ara deixa menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, direcció Lleida. El segon ha estat a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit nord, amb 2 quilòmetres de cues. També tenim un vehicle avariat a l'AP7 a Barberà del Vallès, en sentit sud, que obliga a tallar un carril i provoca 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals cap a Barcelona, per la C58 des de Sant Quirze del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. També a l'AP7 hi ha lentitud de 2 quilòmetres des de Sant Cugat en sentit nord. Pel que fa al transport públic, un dia més incidències. Ara mateix la circulació de trens està interrompuda a la R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, això sí, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els convois es puguin quedar aturats més estona del que és habitual. I pel que fa al temps, canvi de situació coincidint amb el final del mes de setembre. Canvis que anirem copsant ràpidament a la costa a partir d'aquest matí. S'esperen alguns ruixats intermitents i locals. Entre la selva i el delta de l'Ebre tindrem moments de pluja que, a partir del migdia, s'endinsaran fins al prelitoral barceloní o la Catalunya central. Durant la tarda hi haurà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona. I atenció demà, perquè s'esperen fortíssimes tempestes.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa, la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
2: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
0: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys, amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges. I el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar

0: aprobar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
1: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
2: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto ómnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
3: Més coses. Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Cinc minuts i arribarem a 3:15 del matí. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com, per exemple, la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Però què en diuen els experts sobre la determinació del govern? És aquesta la millor solució? I com hi poden ajudar les famílies? Què poden fer les escoles i els adults per reconduir una situació que ja sabem que té conseqüències greus? Com podem començar a canviar hàbits? En parlem amb Javier Feliz, que és psicòleg i director d'operacions del programa terapèutic Desconnecta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Elena.
3: Ho dèiem, eh? La Generalitat vol prohibir pantalles i la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Prohibir és la millor via o és més efectiu educar en la gestió i el bon ús?
4: Totalment d'acord amb tu. No es tracta de prohibir la tecnologia, no? Sinó de decidir en quin moment l'educatiu aporta valor i en quin moment està substituint una capacitat que els joves encara necessiten desenvolupar. Per tant, les mesures del govern van enfocades cap a protegir capacitat cognitiva, que això és superimportant en un món on estem plens de pantalles i envoltats de pantalles.
3: Si prohibim fins als 14, què hauria de passar entre els 14 i els 18 perquè els joves aprenguin a fer un ús saludable i equilibrat de la tecnologia?
4: En aquest cas, hem de parlar d'aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
3: Les famílies, parlem d'elles, estan desbordades, estan desesperades en molts casos. Quina és la primera pauta realista que un adult pot aplicar avui mateix per reduir l'impacte de les pantalles a casa?
4: El primer de tot és veure, això ens ho pregunten molt a Desconnecta, no? El primer és veure quina edat té el teu fill, filla, i a partir d'aquí començar a veure quin ús fa i què fa de la tecnologia, no? No és tant una part conductual, sinó és veure aquesta part cognitiva de l'ús que fa, de lo que entén, de lo que pensa i de quina utilitat té la tecnologia i la IA a la seva vida.
3: L'informe de salut parla de violències, de violències digitals, parla d'ansietat, de depressió, de fins i tot de baixa autoestima. Quines són les tres alertes que un adult, i en aquest cas, per exemple, les famílies, han de saber detectar en un adolescent?
4: Cal dir que estem en un moment de salut mental infantojuvenil molt complicat. Llavors, com a principals idees on hem de veure, hem de pensar què li passa al nostre fill, filla, el primer és veure el tema social i relacional, els amics i les relacions que té l'oci i el temps lliure. Després, tot el tema acadèmic, la baixada del rendiment acadèmic i com que comporta tot el que és la part educativa i acadèmica. I després també tota aquesta part més de personalitat, no?, i de comunicació. Crec que estem perdent molts moments de parlar, de pensar, d'idear, no?, i d'avorrir-se i de l'esforç i de la tolerància, i ho estem substituint per pantalles que aquest temps poden tenir un mal ús cap al funcionament cognitiu d'aquesta persona.
3: Vostè parlava de, més que de prohibir, d'educar en el bon ús. Quin ús de la tecnologia, per tant, il·lustri'ns, ajuda realment a aprendre a l'escola, i quin ús és el que desorienta, distreu o substitueix l'atenció?
4: Jo sempre dic que és molt important en la tecnologia tenir la diferència entre el que és utilitzar-la després d'haver pensat i utilitzar-la perquè pensi per tu o que t'ocupi el temps, no? Llavors, és molt important tenir aquesta educació cap als nostres infants perquè han nascut en un món tecnològic, però també parlar d'aquesta capacitat emocional i de la intel·ligència emocional que comporta fer l'ús de la intel·ligència artificial i d'aquesta ètica. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat de govern, d'escoles, de famílies i de tothom que pensi que la següent generació ha d'estar cuidada en quant a la utilització de la tecnologia.
3: Javier Feliz, haurem de veure, doncs, aquestes 60 mesures que avui ha d'anunciar el govern, a veure com poden contribuir a fer les coses una mica més fàcils per a les famílies i també a portar pel bon camí els nostres joves i adolescents. Gràcies per l'atenció, que vagi molt bé.
4: Gràcies, Helena.
3: Canviem d'àmbit perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Sigui com sigui, damunt la taula també hi haurà altres greuges com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Tot plegat, arguments, deia, que han motivat Unió de Pagesos a convocar protestes i tractorades el proper 14 d'octubre a Barcelona. La temporada de bolets arriba enguany amb retard, la calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, per exemple, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
5: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
3: La Costa Brava ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic, tot coincidint amb el pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
6: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
7: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan en bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
6: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
3: I no ens movem de la costa encara, el que passa que de la Costa Brava passem a la Costa Daurada, on el conegut restaurant Pícnic de Sitges, el Garraf, al vell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alviri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se dels seus clients, convidant els veïns i amics de tota la vida a una copa de cava amb música.
8: És un lloc que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques, i no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
9: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
10: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el de Kansas, molt malament.

0: Teresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el Fiat Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Witt Tucker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure l'Hugo per 110-104. Els vertinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I unes 15.000 persones han passat aquest cap de setmana pel port de Mataró per gaudir del FIBA 3x3 Challenger. La capital del Maresme ha tornat a convertir-se en un dels grans escenaris internacionals d'aquesta modalitat, amb una de les proves de circuit internacional que ha comptat amb alguns dels millors equips del món. Un cap de setmana de bàsquet que ha fet les delícies dels aficionats i que es repetirà els propers 2 anys a Mataró gràcies a un acord amb el màxim organisme del bàsquet internacional. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, posa en relleu l'aposta pel 3x3.
1: Molt positiva, no? Primer, perquè l'ambient és molt bo, el nivell és altíssim i l'ambient ja he vist que és espectacular. I segon, perquè l'aposta de Mataró per aquest 3x3 és important, ja ve de l'any passat. Nosaltres, des de la conselleria, també estem fent una aposta bastant important pel tema del 3x3, ficant-los a la tecnificació de l'alt rendiment, apostant per esdeveniments dels propers anys, i ja li dic que compto molt amb Mataró, perquè ells han tingut també aquesta visió i coincidim molt, no?
0: A la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. I la selecció espanyola femenina sub-20, amb 5 jugadores catalanes i 6 del Barça, s'ha proclamat campiona del món. El combinat es va endur la victòria sobre Corea del Nord als penals, després de completar la final i la pròrroga sense gols. La blaugrana Rosalía Domínguez, de 17 anys, va ser escollida MVP del Mundial després d'una gran actuació en els 7 partits disputats.

0: I arribarem a les 8 amb la cultura i amb els castells, perquè els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la trentena, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebra aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals, però també per la xarxa Més. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
1: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla. I l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom, a la segona ronda, amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
2: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. Doncs el Piro Musical de la Mercè, que per primera vegada s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar a punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses al Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats ja tallen l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també el carrer de Còrsega. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
2: Aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Doncs volem saber com afronta aquesta taula agrària un altre dels sindicats implicats, com és Asaja. Ho farem en conversa amb el seu president a Catalunya, Pere Roquer. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el micòleg Enric Gràcia.
3: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: Dels esports, sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bedmond, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. 4 minuts i mig els que passen ara mateix a les 8 de les 8 del matí. És hora punta avui amb un dia complicat per aquestes mobilitzacions que preveuen el sindicat de llogateres. Per tant, volem saber com se circula. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger. Explica'ns l'última hora.
4: Què tal? Bon dia. Doncs a veure, de moment parlem d'aturades, podem dir habituals, però déu-n'hi-do, va molt carregada tota aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona, principals entrades i sortides, també les seves rondes. Per exemple, destaca l'autopista B23 amb retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal, o la mateixa autovia A2 amb aturades entre Pallejà i la zona de Sant Joan d'Espí. També destaquen retencions, per exemple, de més de 3-4 quilòmetres a l'autopista AP7 entre Barberà i Cerdanyola en sentit sud. De moment, com a incidència, en tenim una a la demarcació de Girona, un accident a l'autopista AP7 a la zona de Vilablareix. Hi ha un carril tallat en direcció sud i hi ha aturades de més de 3 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ens fixem ara en el transport públic perquè ara mateix la circulació de trens està interrompuda a l'R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. Previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Comencen els canvis, però no a tot arreu de Catalunya, oi? Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Així és. De fet, ja tenim trucant a la porta. A les primers ruixats estan sobre el mar. De fet, moltes localitats costaneres, si miren mar enllà, veuran núvols en forma de castell. Són els cúmuls que tenim a hores d'ara. Són núvols carregats d'aigua, que al llarg d'aquest matí ja començaran a esquitxar una mica de forma local totes aquestes viles costaneres que van entre el Baix Empordà i el Delta de l'Ebre. Estarem parlant aquest matí d'algun xàfec molt local, molt efímer. De moment, no gaire quantitat d'aigua, per bé que en algun moment sí que plourà amb gràcia, i sempre arrapats a mar. Quan més cap a l'interior i, sobretot, més cap a l'Alt Pirineu, aquest matí, doncs, els núvols que tenim a hores d'ara, que són prims, són trencats, però amb tranquil·litat en general, i també amb suavitat. Déu-n'hi-do, sobretot la xafogor que sentim a hores d'ara. Els ruixats aquesta tarda es desplaçaran una mica més cap a l'interior de l'Ebre, al Prepirineu, alguns racons de la Catalunya central, però podem dir que avui, de moment, la maquinària comença a arrencar sense estar a ple rendiment, amb una temperatura aquesta tarda xafogosa. Sobretot, Helena, estarem molt pendents de la previsió de demà, especialment entre Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. És molt probable que demà, sobretot a la vall del Llobregat, hi hagi inundacions. N'estarem molt pendents.
0: Notícies en xarxa, edició matí.

0: crida a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Un d'aquests punts és l'Avinguda Meridiana de Barcelona, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi hem enviat i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació hores d'ara?
1: Bon dia, Helena. Les coses pel que fa a la mobilitat es compliquen en aquest punt de la ciutat de Barcelona, a l'Avinguda Meridiana, davant el centre comercial Hipercor. Després que aquest grup de manifestants hagin tallat la via fa uns minuts, és el primer tall de carretera, la primera acció reivindicativa que el sindicat de llogateres ha desplegat en diferents punts de la ciutat de Barcelona, tot coincidint amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i hores abans que el Consell de Ministres aprovarà previsiblement el nou decret d'habitatge. Un acte de protesta amb el qual el sindicat de llogateres engega motors en aquest caràcter reivindicatiu per pressionar el govern i de retruc també els socis parlamentaris de l'executiu per aprovar el nou decret d'habitatge, conegut ja com a decret Mari Carmen, després del desnonament d'aquesta dona de 87 anys a Madrid.
0: Gràcies, companys, aquí amatents, doncs, en aquest punt, aquest tall a l'Avinguda Meridiana, però un altre dels punts de concentració a banda d'aquest és l'entorn de la Diagonal de Barcelona. Ara mateix un grup de persones convocades també pel sindicat de llogateres talla el carrer de Còrsega a la confluència amb Pau Claris. Ens hi desplacem en directe amb l'equip, en aquest cas, que hi són els de BTV, amb el Bruno Álvarez i la Lola Santiago. Molt bon dia, Lola. Explica'ns quina novetat ens pots donar des d'aquí.
2: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments, prop d'una quarantena de persones del sindicat de llogateres estan tallant el carrer de Còrsega entre els carrers de Pau Claris i l'Avinguda Diagonal. A més, aquí també hi ha desplegades una vintena d'agents dels Mossos d'Esquadra i fa pocs minuts, a més, també han arribat 5 furgons de policia per intentar que aquesta marxa no arribi fins als Jardinets de Gràcia. El tall ha començat ara mateix, fa uns 10 minuts, i tot plegat ha sortit des del carrer de Sant Agustí, un dels punts d'acció on havien de començar avui al matí aquesta trobada. Ara mateix el que podem fer és anar justament a on estan la comitiva del sindicat de llogateres, on està l'Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, que en aquests moments començarà a fer aquesta atenció a mitjans per explicar una mica sobre què tracta aquesta acció i també de com seran les pròximes d'avui al matí d'aquesta tarda.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta compareixença i també, evidentment, dels diferents actes sorpreses que té previst aquest matí el sindicat de llogateres en suport, doncs, a Mari Carmen, aquesta dona desnonada, però també a totes les Mari Carmens que hi ha al país. Tot plegat, doncs, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades també a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible, deia, aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno
4: está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
1: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
5: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
0: Doncs tornem ràpidament al carrer a Còrsega per escoltar les paraules d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
6: Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens la juguem a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
7: S'ha d'aprovar al Congrés. No sé si teniu previst també fer pressió després del decret del dimarts a tots els partits polítics que podrien aprovar o no aquest decret.
6: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos.
7: Però avui que no és només pel decret, que també s'ha d'aprovar després al Congrés, perquè si no, potser hi ha un decret demà, sí, demà, però després cau al Congrés i no hauria servit per res.
6: Sí, sí, la cita que tenim ara és pel decret de demà, però ha de ser un decret que després es convalidi, efectivament, i en això seguirem lluitant. Ho hem fet altres vegades i ho tornarem a fer. Cada vegada més gent està sortint al carrer perquè veu que ja tots n'estem farts i, per tant, les mobilitzacions seguiran.
8: Aquesta és una de les accions sorpresa. No sé si hi ha altres arreu de Barcelona, no sé si ens pots explicar una mica com han anat.
6: Avui comencem el dia indicant que avui no és un dia normal i així s'ha fet amb talls de carrers que s'estan produint a diversos punts de Barcelona. Només com una alerta per començar el dia que aquesta tarda tothom ha de ser a les 7 a Palau de Congressos de Catalunya.
8: Castellà, no?
6: Fem castellà? Vale, voy.
8: Venga.
9: Sí, sí, sí.
0: Doncs paraules en directe d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en un dilluns mogut, ja ho sentíeu, arran, doncs, de el decret Mari Carmen, que en teoria s'ha d'aprovar dimarts al Sindicat de Llogateres, seguint una mica l'estela del moviment de Madrid, del moviment que està acampat a la Porta del Sol. Des de fa dues nits ha volgut també fer sentir la seva veu i recordem a les 7 d'aquesta tarda hi ha convocada també, com ho sentíem, una manifestació al Palau de Congressos, aprofitant la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquí a Barcelona.

0: Un quart de nou, parlem d'altres coses. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital, que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Aprendre, aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, presideix aquesta tarda la taula agrària extraordinària amb les principals entitats del sector. La reunió arriba en un moment de descontent i tensió al camp català, amb un sector primari que alerta d'una situació límit. L'encariment del gasoil, la competència exterior i la pèrdua de rendibilitat de moltes explotacions han posat contra les cordes pagesos i ramaders. Què en pot sortir de la reunió d'aquesta tarda? Li preguntem a Pere Roquer. Ell és president de SAGE Catalunya. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia.
0: Des de SAGE, igual que estan denunciant la resta de sindicats i entitats agràries, parleu d'una situació insostenible. Què és el que ha fet saltar definitivament les alarmes? Parlàvem del gasoil, dels fertilitzants, de la competència de mercats exteriors.
2: Doncs bé, un dels primers és el gasoil, avui a la taula agrària, però demà també a la reunió amb el ministre d'Agricultura, on se'ns ha de denunciar aquestes bonificacions que se'ns va prometre. Si no, nosaltres, engegar els tractors avui en dia comença a ser molt complicat, però a més, amb la competència deslleial que tenim, sobretot des de que Espanya i Europa van signar aquest acord amb Mercosur, penseu de que Europa ha tingut que anar ràpid a prohibir l'entrada de carn de vacum de Brasil, ho denunciem al vostre programa el mes de maig, i és de que aquesta competència deslleial, tant amb productes càrnics com amb productes derivats, hortalisses, fruites, etc., que produeixen en aquests tercers països amb una normativa laboral totalment diferent a la nostra, amb una normativa de fitosanitaris totalment diferent a la nostra, i sobretot amb aquesta burocràcia desbocada que tenim al nostre sector i altres sectors, ens està fent insostenible continuar mantenint les explotacions agràries.
0: Senyor Roquer, creu que vostè parlava ara de la taula agrària d'aquesta tarda, creu que hi ha voluntat real de posar mesures concretes sobre la taula o serà una reunió més de diagnòstic?
2: El diagnòstic que està fet. És més, el conseller d'Agricultura anuncia aquest passat divendres a la inauguració de la Fira Mos d'aquí de Lleida de que dilluns sí o sí presentaria unes propostes concretes, econòmiques i socials de cara al sector de la pagesia i ramaderia d'aquest país. Doncs, si ell ho va dir el divendres, vol dir que té molt clar que el diagnòstic està fet i, per tant, hi ha d'haver al damunt de la taula aquelles mesures econòmiques que des del sector i des de les organitzacions agràries li han plantejat al conseller des de fa molts dies.
0: Vostè també parlava del Consell de Ministres de demà dimarts. Ha d'abordar l'encariment del carburant. Creuen que es tornarà a prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre al gasoil professional? I quines altres mesures urgents esperen, si més no, que s'aprovin?
2: És que no n'hi ha prou només amb 20 cèntims. En aquests moments, ficar un litre de gasoil al tractor val 1,65 €. Amb 1,65 € amb tractors on necessitem 100, 200, 300, 400 litres per poder-los arrencar, això és inviable totalment. Per tant, no esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: I una darrera qüestió molt ràpida, senyor Roquer. Assaja també ha advertit que no es pot sacrificar sòl agrícola per instal·lar energies renovables. Què reclamen exactament amb el tema de les macroplantes fotovoltaiques que es volen ubicar sobre terreny agrícola?
2: Doncs bé, primer de tot, hem sigut molt clars des d'Assaja des de que es va plantejar aquest plàter. Aquest plàter està mal fet, per això s'ha tingut que retirar. Avui hi ha una roda de premsa aquí a Lleida, concretament al costat de les plaques d'Alcarràs. I perquè no sigui l'exemple que va passar amb la pel·lícula d'Alcarràs de Carles Simón, que els camps agraris acabin sent de plaques solars, i és evident que aquest plàter plantejat com ha fet el govern, per això l'ha tingut que retirar, i el que diem és que, escolti, el camp agrari ha de ser per cultivar aliments. Els fem de primera qualitat. No ha de servir per cultivar energia.
0: Doncs avui tenim molts fronts oberts. Tenim aquest matí aquesta roda de premsa que vostè ens feia referència ara del plàter, però també a la tarda la taula agrària. N'estarem pendents. Gràcies, senyor Roquer. Bon dia.
2: Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.

0: Temps ara per a la crònica esportiva, amb una sorpresa, la que ha donat l'Ilerna Lleida amb l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, tornarien a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Baidmon, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure Lugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provitola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I anem ara cap al futbol per explicar-vos que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. A la Copa del Rei, el Prat ha golejat el Sant Rafael eivissenc i té un peu i mig a la primera ronda on es trobaria amb un equip de primera divisió. Els potablaves hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada diumenge vinent al Sagnier. D'altra banda, a la primera federació, el canvi d'entrenador a l'Europa ha arribat acompanyat de la primera victòria. El conjunt escapulat, amb Luis Blanco a la banqueta, va superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol d'Àlex Cano en el temps afegit. El tècnic destaca la millora de l'equip.
1: Necessitàvem aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Avui hem crescut que podíem guanyar i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha costat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, o sigui, estem molt contents.
0: I arribarem a 9:15 parlant-vos dels Castellers d'Esparreguera, que han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la trentena, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure tant per les televisions locals com també per la xarxa Més. Més coses de l'àmbit de la cultura, perquè el Piromusical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a la Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha posat la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigduet.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan en marxa des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats es concentren a l'Avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i al carrer també de Còrsega, a l'entorn de la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. N'ha parlat fa pocs minuts el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
3: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines. Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Des del sindicat Assaja, el seu president, Pere Roquer, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts

Dels esports, sorpresa en Dalí Lerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar en victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 8:45. Us ho anunciàvem, suar en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta ja des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa a la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. En una d'aquestes protestes hi tenim el Bruno Álvarez i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. On sou ara mateix?
2: Bon dia. Doncs ara mateix ens trobem aquí al carrer de Còrsega amb la Diagonal, on tot just fa uns minuts que s'ha aixecat el tall que havia fet el sindicat de llogateres entre els carrers de Passeig de Gràcia i Pau Claris. Un tall que ha començat sobre les 8 del matí i que ha durat poc més de 20 minuts. Aquí s'han aplegat una quarantena de manifestants amb pancartes, també amb consignes a favor de l'habitatge, i a més també s'han desplegat diferents furgons dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana per evitar que aquesta marxa arribés fins al Passeig de Gràcia. Ara, com podem veure, aquest tall ja s'ha aixecat. Aquí torna a circular els cotxes i aquest ha estat un dels 4 talls que hi havia convocats avui al matí a Barcelona per exigir l'aprovació del decret Mari Carmen, el nou decret d'habitatge que el sindicat de llogateres demana al govern espanyol que tiri endavant demà mateix al Consell de Ministres. Des de l'executiu diuen que aquesta és la seva intenció i per això des del sindicat demanen que no es quedi en paper mullat perquè es necessiten mesures estructurals.
3: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà el Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer. Avui, a les 7, al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Aquesta acció és només un aperitiu del que ens espera avui a les 7 de la tarda a la gran manifestació que hi ha convocada davant del Palau de Congressos, tot just coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, aquí a la ciutat de Barcelona. Des del sindicat ja diuen que esperen que sigui una marxa massiva.
1: Gràcies, doncs, Lola, per aquesta última hora. Des d'aquí, des del carrer Còrsega de Barcelona, un altre dels punts de Barcelona on el sindicat de llogateres ha traslladat la seva protesta aquest matí és a l'Avinguda Meridiana, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, quina és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona?
4: Bon dia, Helena. Doncs aquest tall de trànsit acaba just en aquests moments. No ha estat un grup excessivament gran. Unes 50 persones han estat suficients per mantenir tallada l'Avinguda Meridiana en aquest punt de la ciutat, just davant i per cor durant més o menys mitja hora, uns 50 manifestants que han cridat a lemes i consignes a favor d'un nou decret d'habitatge que el Consell de Ministres previsiblement aprovarà demà. La manifestació, el tall de trànsit

0: Que tot just, Helena, acaba, s'han aixecat ara mateix de la protesta aquestes 50 persones que han participat en aquest tall de trànsit, coincideix, sí, amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i passa hores abans que el Consell de Ministres aprovi, doni llum verda, previsiblement, aquest nou decret de l'habitatge, aquest decret, Mari Carmen.
1: Un decret, Mari Carmen, però que també exigeixen amb unes condicions i d'entrada exigeixen que els contractes siguin indefinits o, el que també és el mateix, la renovació automàtica. Gràcies, Anna i Manel, per aquesta última hora també des d'aquí, des de l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la, si més no, com a mínim fins demà, coincidint, com us dèiem, amb aquesta previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. I segons acaba de transcendir el decret d'habitatge que prepara el govern espanyol, preveu prohibir als fons voltor la compra especulativa de pisos, introduir bonificacions fiscals per als propietaris que baixin el preu de lloguer i regular els lloguers de temporada. Segons fonts del Ministeri d'Habitatge, també s'estudia augmentar l'IVA dels pisos turístics i incorporar ajudes per a la compra d'un primer habitatge. Tot plegat, mentre la família de Mari Carmen es reunirà aquest dilluns amb l'Ajuntament de Madrid per abordar una possible solució habitacional per a aquesta dona. Però més enllà de l'habitatge, avui també serà a notícia l'anunci que ha de fer el govern de la Generalitat. Avui, un paquet de 60 mesures en concret amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com, per exemple, la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: I més sectors, més àmbits que avui també ens deixaran segurament un titular, i és que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAGE Catalunya, Pere Roquer, ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
3: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla, doncs, que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
4: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: Són 9:15. El conegut restaurant Pícnic de Sitges, al Garraf, al vell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alviri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se convidant els veïns i clients de tota la vida amb una copa de cava amb música.
5: És un lloc que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques i, no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
6: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
7: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el del Kansas, molt malament.
1: I de la Costa Daurada a la Costa Brava, que ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic tot coincidint amb el pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
8: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
9: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
8: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
1: És temps per la crònica esportiva amb una sorpresa i, a més de bàsquet. Marta Casas, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: La sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB.
10: Sí, perquè va començar el campionat imposant-se el vigent campió, el València, el Roig Arena, per 100-105. Va ser una victòria coral dels de Gerard Encuentra que confirma les bones sensacions que ja havia deixat la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat, en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Hasél Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre a la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110-104. Els verdinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubio, que va acabar amb un 26 de valoració. I no deixem el bàsquet, perquè el Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat els intents del conjunt tarragoní, molt combatiu fins a la botzina final. Eliseu Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit. Adrià Martínez és l'entrenador de les manresanes.
11: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre, perquè han sigut 3 partits competits, i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
10: Passem al futbol, a la Lliga F. Empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10 jugadores. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. Monforte dona per bo el resultat.
12: Conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que, bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, elles ho han fet bé, també. I bueno, el punt, la veritat, que per l'esforç, sobretot, merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Tenim que fer aquest punt la setmana que ve, guanyant, com siga. Equip dur, també, equip difícil, perquè l'Alavés és un equip atípic de recent ascendit. Jo crec que s'ha jugat molt bé, té 6 punts, i no serà gens fàcil, un altre final més.
10: I al Mundial de Clubs d'Handbol, el Barça ha superat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29 i s'ha assegurat un bitllet per la final, que jugarà dijous al vespre contra el Veszprém hongarès, de Xavi Pascual i Emil Nielsen. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, valora la feina feta per l'equip.
13: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
10: Doncs encara els queda un partit intrascendent als blaugranes, perquè ja tenen aquesta classificació per la final, en la qual ja es mesuraran dos dels gegants europeus, el Veszprém, amb vells coneguts blaugranes, i el Barça vigent campió de la Champions.
14: Molt bé, doncs vinga, que vagi bé, Marta.
10: Adéu.
14: Gràcies, adéu. Temps ara per la cultura i per als castellers d'Esparreguera, que han guanyat la primera jornada del concurs de castell d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30ª, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al gran concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que podreu seguir a través de la vostra televisió local o també a través de la xarxa Més. Ens ho amplia tot plegat la Norma Lebrero.
15: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla. I l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i, després de posar-se al davant de tothom, a la segona ronda, amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
16: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire. He cridat com un boig.
15: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4, 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
1: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 per sobre de l'any passat, i una facturació que frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català, i els organitzadors afirmen que aquest és el tercer moment de l'any de més venda de llibres a Catalunya. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, diu que el lloc on es fa ara la fira i el moment són idonis.
17: La fira està ja consolidada aquí, Lluís Companys, és el tercer any, que a més coincideix amb la Mercè. L'espai creiem que és immillorable, és un èxit absolut. És de fàcil accés, permet no només venir-hi, sinó tornar-hi, que això és molt important, i permet també arribar a molts passavolants. Gent que se la troba, la descobreix i converteix el que era un acte de sector, un acte del sector del llibre, en un acte de ciutat.
1: Doncs no deixem la capital catalana perquè el Piro Musical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona, per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses, el Piro Musical, arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Amb el seu tema, La gent que estimo, ens acomiadem. Bon dilluns, fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, diversos accidents dificulten la circulació a les carreteres, un a l'A2 a Castellolí, que deixa un carril tallat en sentit Lleida, un altre a l'AP7 a Vilablareix, que deixa també un altre carril tallat, i un tercer a l'A27 a la Pobla de Mafumet, sentit Valls, que també talla un carril. Pel que fa al servei ferroviari, tall de la circulació de trens a la línia R8 entre Granollers i Martorell per manca de tensió a la catenària a causa d'un robatori de cable. Aquesta incidència també afecta els trens de l'R2 i de l'R2 Nord. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona avui coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i, de fet, han tallat ja l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició pel seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
2: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat, i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Porta del Sol de Madrid. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta ara el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació amb força nuvolositat, sobretot a la meitat est de Catalunya. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el Delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior de manera irregular. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Dilluns 28 de setembre. Bon dia, Premià.
1: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
0: Esperem que hagueu passat un bon cap de setmana. Nosaltres posem en marxa de nou aquest matinal de Premià Mèdia per explicar-vos tot allò que ha passat i, a més, també doncs, començar a fer previsió de tot el que passarà en les properes hores. Com sempre, comencem mirant el cel.

0: I la setmana passada ja us en donàvem algunes pistes. Semblava que aquest temps pràcticament d'estiu faria un gir en les properes hores. Doncs bé, sembla que aquest gir el tenim a sobre. Ens ho explica en Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal. Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Comencem una setmana que sembla es presenta força interessant des del punt de vista meteorològic, després de mesos amb calor, amb absència de precipitacions d'una forma important i general. Doncs sembla que això de mica en mica vulgui canviar i tot apunta que tindrem com a mínim una primera setmana del mes d'octubre marcada per la inestabilitat i per les precipitacions. Encara queden uns quants dies, però... D'entrada, avui s'espera que la nuvolositat sigui més abundant que no pas en aquests últims dies. De fet, els núvols seran força destacables al llarg del dia d'avui. I no descartem que aquest mig matí, mig dia, es pugui escapar alguna gotellada. En qualsevol cas, avui les precipitacions que es puguin produir seran febles i molt poc destacables, puntuals, per tant, precipitacions pràcticament insignificants. A banda d'això, els vents bufaran fluixos molt variables aquest matí del sud-est de Xaló aquesta tarda, i la situació marítima estarà dominada per la mar arrissada, marees de marjol aquest matí i marejol durant la pròxima tarda. Les temperatures que de forma tímida doncs van a la baixa, tot i que amb més núvols aquesta passada matinada han pujat una mica les mínimes, les màximes esperem que siguin més baixes. També s'han d'anar normalitzant una mica les temperatures al llarg dels pròxims dies, tot i que estem a principis de la tarda i, per tant, encara podem tenir algun dia amb una mica més de calor. El que no és normal és tenir setmanes i setmanes amb temperatures realment molt altes. De cara a demà, el temps es complica més. Demà la nuvolositat serà més compacta i ja des de la matinada podem tenir xàfecs que localment poden ser intensos, de distribució molt irregular, però que es podran presentar a qualsevol punt de la comarca. I aquesta inestabilitat es mantindrà durant bona part de la jornada. Sembla que intensifica-se una miqueta cap a la recta final de demà i arribant a la matinada del dimecres. Després dimecres millorarà ràpidament, s'obriran moltes clarianes, demà les temperatures baixen, dimecres pugen una mica, a conseqüència de que tindrem més estones amb sol, i tot això amb vents que tant demà com demà passat continuaran fluixos i la situació marítima tranquil·la a tota la comarca. En definitiva, sembla que de mica en mica la calor ha d'anar menys i que les precipitacions també anirien guanyant protagonisme al llarg dels pròxims dies.
0: Gràcies, Joaquim Serra. Passen 6 minuts a les 9 del matí.
2: El dia comença amb el matinal Premià Mèdia.
0: I a aquesta hora també ens volem actualitzar i conèixer l'estat de les carreteres. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit, la Fina Araque. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments destaquem que les carreteres més properes a la zona del Maresme en aquests moments se circula amb fluïdesa i amb normalitat. Tanmateix destaquem que de camí cap a la capital catalana hi ha retencions a la C31 a l'altura de Badalona i també pel que fa a les rondes de Barcelona, retencions en sentit Llobregat, a la ronda litoral concretament entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta, i també a la ronda de dalt força compacta, unes retencions entre el nus de la Trinitat i fins a arribar a la zona de Sant Gervasi. També destaquem aturades en alguns punts de l'autopista AP7, sobretot a la zona del Vallès, entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Gràcies, Fina.
2: Estàs escoltant Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
0: I a hores d'ara repassem algunes de les notícies que avui ja has de conèixer. L'entitat Comerç Premià no té cap relació amb la recollida de signatures que estan fent alguns comerços de Jacint Verdaguer perquè el carrer es mantingui obert al trànsit de cotxes, però tampoc es desmarquen del tot de la visió d'aquests establiments perquè consideren que encara és d'hora per saber si els canvis donaran resultat. Ho ha dit a Premià Mèdia la presidenta de l'entitat, Núria Vázquez, que ha explicat que en les reunions mantingudes amb l'Ajuntament prèvies a l'establiment del nou model els comerços contraris eren una minoria, mentre que la majoria s'hi mostraven receptius. Amb tot, l'entitat vol esperar, com diem, a veure com evoluciona la fórmula abans d'avaluar-la. En aquest sentit, pel que ens diu Vázquez, es mantindran molt alerta de les queixes i inquietuds que es traslladin des de les associacions o els associats i les faran arribar a l'Ajuntament en les reunions mensuals que s'han previst. Sigui com sigui, l'entitat considera un bon senyal que la majoria dels locals que estaven buits de Jacint Verdaguer tornin a estar ocupats i que els hagin ocupat negocis que sabien que el carrer quedaria tancat. Recordem que els comerços que recullen signatures contra el tancament del trànsit rodat del tram central de Jacint Verdaguer adueixen que dificultarà la mobilitat dels comerciants, clients, veïns i visitants i que això anirà en detriment de l'activitat comercial al carrer. I en un altre ordre de temes, nou moviment de l'Ajuntament per intentar superar el debat sobre l'ús de les dutxes a la platja i la sequera. Ara es farà una prova pilot amb unes dutxes especials de baix consum d'aigua que podrien suposar un estalvi de fins al 80% i que en cas d'èxit permetrien oferir als premianencs el servei a les platges fins i tot en períodes de sequera severa, circumstància que en els últims temps ha aconsellat tancar el subministrament. Ho avançava fa uns dies l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro. Està previst que la prova es faci els pròxims mesos, però encara no té data. Recordem, després de l'estiu del 2025 es van tancar l'aigua a les dutxes per la sequera greu que patia el país i aquest estiu passat l'estat dels embassaments va portar el govern a reobrir-ne algunes. En tots dos casos, segons l'alcalde, hi va haver crítiques dels que no creien que s'hagués de suprimir el servei en cap cas i després dels que consideraven que s'estava malgastant aigua innecessàriament. Ara les dutxes de baix consum podrien ajudar a trobar el terme mig, segons diu Navarro. I el passat dijous al vespre es va tancar el termini de presentació de sol·licituds per optar alguns dels 16 pisos de lloguer subvencionat del carrer del Carme, la primera promoció de pisos subvencionats per l'Ajuntament de Premià de Mar. Pel que ens diuen, des de l'àrea d'habitatge i a l'espera de fer les últimes comprovacions, han entrat al sistema al voltant de 70 sol·licituds que ara hauran de passar un procés de cribatge per apartar els casos de duplicitats i comprovar que es compleixen tots els requisits que estipulaven les bases, tot i que la intenció és completar aquesta feina les pròximes setmanes. No s'ha fixat una data concreta ni tampoc ens donen una data probable de finalització del procés i assignació dels habitatges als nous inquilins. Els 16 pisos al lloguer subvencionat d'aquest edifici del carrer del Carme, una promoció privada que inclou aquests habitatges gràcies a un acord amb l'Ajuntament, són pisos d'una, dues i tres habitacions. El preu del lloguer va dels 790 euros al mes als pisos d'una habitació fins als 950 tres habitacions. Amb la subvenció quedarien en 553 i 665 euros respectivament. Tots ells, com ja s'ha explicat, destinats a premianencs d'entre 18 i 35 anys i majors de 65, que a banda de l'empadronament i l'edat, també havien d'acreditar unes rendes, determinades rendes que han estat objecte de controvèrsia política perquè algunes forces han considerat que excloien els estrats més vulnerables i que tenen més difícil l'accés a l'habitatge.

0: acabem amb un apunt de cultura. La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, va actualitzar el ple municipal de setembre i a pregunta del grup socialista els progressos que s'han fet amb vistes a renovar el Museu de l'Estampació. Els terminis que s'han esbossat d'ençà que l'Ajuntament va prendre la decisió de transformar l'equipament i l'exposició permanent l'estiu del 2025 i arran de la construcció de la pèrgola fotovoltaica s'han anat estirant, sobretot perquè el projecte s'ha fet cada cop més ambiciós. La tardor del 2025 es parlava d'acabar l'actuació el gener del 2027, però al febrer del 2026 Anglí ja no era tan optimista. El dimecres passat al ple, la regidora va resumir tot el que s'ha fet fins ara en termes econòmics i de contractació. Va dir que només s'ha arribat a un 8% i el que queda per fer, la part principal i més costosa, serà a partir del gener del 2027 i va admetre que una data realista d'acabament seria la tardor del 2027.
1: Entre gener i abril calculem que podrem fer la contractació i l'execució de la museografia. Aquesta és la part més costosa. Tenim un pressupost d'uns 342.000 euros, pensem. Val? I després, evidentment, això doncs, fa que s'endarrereixi aquest moment d'obertura. Ja no podrà ser el gener. Calculem que serà abans de l'estiu, amb el millor dels casos, però com que ja sabeu, perquè tenim experiències, jo en tinc, doncs mai podem. Pensem que una data molt realista pot ser la tardor del 2027. Ara, en aquests moments, s'està redactant el projecte.
0: La renovació del Museu de l'Estampació serà física perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa, uns 650 metres quadrats, i perquè es dotarà de noves infraestructures, però també hi haurà una certa transformació temàtica i es reforçarà la presència de la moda i el disseny, el paper de la dona i també la sostenibilitat.
2: Les notícies del dia i els protagonistes de la jornada al matinal Premià Mèdia. Hey,

I avui aquest so t'ha de sonar perquè tal dia com avui, un 28 de setembre del 1968, els Beatles arribaven al número 1 de les llistes dels Estats Units amb Hey Jude. La cançó, escrita principalment per Paul McCartney, es convertia en un dels grans èxits del grup i es mantindria durant 9 setmanes al capdavant de la llista nord-americana. Així que comencem la setmana amb aquest clàssic que segur que coneixes.

0: 50 anys dedicant-se a la perruqueria i gairebé 20 a la perruqueria Kerr. Avui nosaltres venim a conèixer la Vicky, que es jubila en els propers mesos, i volem conèixer tots els detalls durant aquesta feina que ha estat dedicant-se durant gairebé tota la seva vida. Vicky Kerr, bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Gràcies per rebre'ns i per estar amb nosaltres aquesta estona.
1: Gràcies a tu per voler comptar amb mi.
0: Escolta'm, aquest és el teu lloc de treball? Ha estat el teu lloc de treball durant molts anys? Durant quant de temps has estat aquí, en aquesta perruqueria?
1: Aquí, en concret, 19 anys.
0: 19 anys. I ara ja veus la llum al final del túnel en quant a jubilació?
1: Sí, bueno, em costa una mica, eh? Hi ha molts sentiments aquí. Tinc clientes que em mataran si me jubilo. Però, bueno, jo, tot té el seu moment, eh? I ja està.
0: Clar. La teva història, de fet, no comença aquí. Tu ja havies treballat abans per altres perruqueries,
1: sí, eh? Jo porto amb el meu ofici 50 anys, des dels 14 anys.
0: I en quin moment passes a ser treballadora d'una altra empresa, d'un altre negoci, a dir, escolta, vaig obrir-me per mi i vaig a tenir el meu propi projecte?
1: Bueno, quan em vaig sentir una mica preparada, professionalment, que consti que a Barcelona vaig treballar amb un peluquer molt professional que venia de Llongueres, jo vaig estar a Llongueres també, i fins que aquest noi no em va dir que jo estava preparada, no va ser el moment de muntar la meva primera peluqueria. Bueno, després vaig tancar una per problemes de salut, i llavors ja quan em vaig separar del pare de les meves filles, doncs vaig anar a treballar a Jean-Louis David aquí a Premià, la franquícia, i aquí, bueno, dic, per què no muntar una altra peluqueria? Llavors va ser quan em vaig decidir muntar aquesta.
0: Ara em deies 19 anys aquí, amb la jubilació que em deies que està marcat més o menys en el calendari, ha de
1: bueno,
0: ser.
1: Bueno, marcat, sí, però a mi m'agradaria que això, pues, s'ho quedés algú. No és igual noi o noia, una peluquera, un peluquer, i continués amb la meva clientela.
0: Clar, em deies molts records associats a aquest espai, a aquesta perruqueria.
1: Sí.
0: Si et fes escollir alguns d'aquests records, amb què penses quan et demano això?
1: Pues que moltes clientes que tinc, que fa molts anys, ja no és clienta i peluquera, saps? Sí que és clienta i peluquera, però hi ha una part de sentiments que són moltes xerrades, expliques la vida privada, t'expliquen moltes coses, que fas una mica de psicòleg, també, i tot això, tu quedes tu a dintre. Ja no és el tema de, va, me'n vaig, me jubilo, deixo de pentinar, no, deixo moltes coses.
0: Tens una part també com de confident, és a dir, hi ha un moment que s'estableix una relació de confiança amb les clientes que t'expliquen coses que potser no coneixen ni la seva família ni el seu entorn.
1: Totalment. Jo sóc com un capellà, eh? Sé coses que me les emportaré a la tomba, perquè les dones aquí estan molt rato, no estan mitja hora, estan, una es fa color, l'altra es fa una permanent, i t'expliquen, és el seu moment, i xerren, i a mi m'encanta que m'agafin aquesta confiança, eh? Penso que la peluquera, parlo per mi, no parlo per tothom, és una mica psicòleg, també. Perquè jo també explico els meus problemes, eh?
0: Clar, també et deixes anar amb elles,
1: eh? Si hi ha confiança, també tinc la típica clienta que ve aquí, es relaxa, vol mirar revistes, i ho respecto total, eh? Però la clienta que li agrada xerrar, que a mi m'agrada molt xerrar, doncs ho expliquem tot.
0: Clar.
1: I està molt bé, i és molt maco.
0: Com es crea aquest vincle, Vicky, amb aquestes clientes, que suposo que deu haver algunes que les deus tenir des del principi, des de fa molts anys?
1: De Jean-Louis David.
0: Fixa't.
1: Quan es van entrar, que havia muntat aquesta peluqueria, i Jean-Louis David es va tancar, doncs han vingut aquí. I són molts anys, la confiança no s'agafa en dos dies.
0: Has fet inclús amigues, podríem dir, dins de la perruqueria? Tens
1: totalment
0: gent que formen part del teu entorn fora de la feina?
1: Sí, jo he anat a dinar amb ell. Mira, avui vaig a dinar amb una amiga meva que l'he fet aquí de clienta. I he quedat amb clientes a anar a prendre alguna cosa i a sopar i a dinar. Vull dir, cap problema. No com un acostum, perquè tothom té la seva família i les seves coses, però sí, sí.
0: Com ha canviat el sector, Vicky, en tots aquests anys que t'hi dediques, com ha anat canviant el món de la perruqueria?
1: Home, a mi una mica a pitjor, perquè ja no va la clienta. Hi ha moltes noies que es fan el color a casa, hi ha moltes noies que es tallen el cabell, elles, que jo veig cada vegada vídeos que penso, mare meva, aneu a la peluqueria, perquè cada professional té la seva història. Com s'atreveixen a fer-se una decoloració a casa seva? I he vist vídeos, cabells cremats. Vull dir, hòstia, per això tenim el professional, no? Però, bueno, la vida evoluciona, tot canvia, però jo recordo quan jo vaig començar la peluqueria, Mare meva, la gent venia cada setmana. Tu sabies que cada divendres a les 9 tenies a la Juanita allà, o tenies a la Pepita, o tenies el Joan que venia. Mm-hmm. Jo treballava, a més, en una peluqueria que era barberia. I venien els homes a afaitar-se cada dos dies.
2: Sí, eh?
1: Això ara ja... Bueno, aquí no ho fem. Jo no ho he vist. Sí que hi ha barberies, mm-hmm, però no sé si l'home va allà cada dos dies a afaitar-se.
2: Això no ho sabem, si s'ha perdut aquesta costum.
1: No ho
2: costum.
1: Sé, perquè ara, clar, també hi ha molts estris que la persona... Mm-hmm. Tu t'afaites a casa, clar. Vull dir, no tens, mm-hmm, per què anar a la barberia a afaitar-te. Mm-hmm. Però aquell procés de l'espuma, jo ho havia vist i estava molt bé.
2: Sí, sí,
1: tot
2: sí,
1: això
2: sí.
1: S'ha perdut.
2: I encara hi ha clientes que tenen guardat tal dia i cada setmana,
1: totalment,
2: o cada dues setmanes, tenen guardat a la teva gent de venir?
1: Totalment.
2: Això sí, eh?
1: Jo tinc clientes fixes, sí, cada divendres, cada dissabte. Uh-huh. Divendres i dissabte, eh? Els altres dies no. Uh-huh. Però jo divendres, demà tinc gent fixa, cada setmana venen a tal hora, i el dissabte igual.
2: Que bé, sí, això, sí, que això s'està, sí, més o menys mantenint. Quina ha estat la complicació o el problema més gran de tot aquest món laboral que has tingut com a empresària, podríem dir-ho, com a perruquera, la part que diguis, uf, en aquell moment ho vam passar especialment malament?
1: Bueno, perquè no vull tocar el tema polític, mm, però amb els impostos et matxaquen molt. Jo també entenc una mica la gent jove d'ara, entre pagar lloguer, els autònoms. Mm. Després, si has de demanar un crèdit, com jo vaig tindre que demanar un crèdit per muntar tot això, fins que no vaig liquidar el crèdit, que són diners cada mes que dius, home, clar, han de sortir d'aquí. Mm-hmm. Hi ha mesos que van molt bé, però no tots els mesos van bé.
2: Clar. I també suposo, sumat, el temps de la pandèmia, bueno, que això suposo que hauria de ser un daltabaix.
1: Mortal. Mm-hmm. També he de dir, ja que em dones l'oportunitat, sí, que el propietari del local es va portar molt bé amb mi. Mm. Em va trucar ell al temps de la pandèmia i em va dir, el lloguer que m'apagues només vull una quarta part.
2: Molt bé.
1: Cosa que sé de gent, mm, que han hagut de pagar el lloguer sencer, mm, tot i tancant el negoci.
2: I després van haver de tancar molts negocis.
1: Home,
2: perquè va ser insostenible,
1: que,
2: tot
1: això.
2: És que
1: no es pot. Mm. Si pagues un pis, el negoci, la llum del pis, la llum del... És que no es pot amb tot.
2: Clar, clar, clar.
1: Però aquí tinc que defensar el propietari del local, que es va portar molt bé.
2: Es va portar molt bé.
1: Molt bé.
2: Amb quant a estilismes, amb la manera de tallar el cabell, de looks, això ha anat evolucionant també? La gent demana potser coses cada cop més diferents o hi ha una tendència que es manté?
1: Jo mantinc la meva tendència. Mm. No l'he volgut canviar mai. Sí que he anat a cursos durant tots aquests anys de peluquera, acadèmies de peluqueria per aprendre coses noves i tal, però la base, la meva, és l'antiga.
2: Uh-huh. I això és el que agrada i el que et demanen, suposo.
1: Exacte.
2: Eh?
1: La clienta que ve aquí ja sap que jo sóc xapada a l'antiga. Uh-huh. Si vols algo molt, molt, molt, molt, molt modern i molt fora de lloc, no vindran aquí.
2: Escolta, Vicky, hi ha alguna famosa que et diguin m'agradaria el cabell com tal presentadora de la tele? O com,
1: sí,
2: tal... sí. Quines són les famoses amb les quals s'han fixat al llarg de la història?
1: No, famosos.
2: Famosos, eh? Sí,
1: nois.
2: Nois. I
1: m'han
2: quins?
1: Demanat cabells del Messi.
2: Ah, sí? Ostres.
1: Tu te'n recordes quan el Messi es va,
2: sí,
1: posar el cabell de color ros?
2: Sí, sí, sí.
1: Que va ser horrible.
2: Sí.
1: Nens i nois me demanaven aquest cabell.
2: Ostres. I de dones, si hi ha alguna presentadora que diguin rotllo com la Campos o l'Anna Rosa, o no, tant com així, no?
1: Una em va demanar el corte de la Meg Ryan.
2: Ah, mira.
1: Que és molt maco, eh? Mm-hmm. El corte de la Meg Ryan. Mm-hmm. I va sortir contenta.
2: Va sortir contenta, sí, eh? És a dir, que venen amb la revista, potser
1: bueno,
2: una foto i et diuen, mira...
1: Bueno, jo el que vaig ara amb noies joves, que venen amb el mòbil, mm-hmm, i m'ensenyen una foto. Mira, què et sembla, si em quedaria bé aquest cabell? I li dic que sí, o li dic que no, o fem-ho d'aquesta manera, o fem-ho de l'altra. Mm-hmm. Ara funciona molt el mòbil.
2: Fixa't, eh?
1: Molt.
2: Molt bé. I tu, entenc que ets molt sincera, dir, escolta, això sí, o això d'aquella manera.
1: No, jo he perdut serveis perquè...
2: No ho has volgut fer.
1: No, perquè he sabut que no li quedaria bé. Mm. Vull dir, jo recordo una clienta que em va demanar una permanent, dic, no, perquè et cremaria el cabell. I va anar a una peluqueria a Barcelona i li van cremar el cabell.
2: Ostres.
1: I ara la tinc, que no caga en mi.
2: Veus, no, mira, i va tornar, perquè, va tornar.
1: Bueno, mm, perquè li van cremar el cabell, dic, a veure, jo com no, he de deixar de fer-te un servei si, mm, estic perdent uns diners, si sé que t'ha de quedar bé. Si et dic que no, és perquè no. Vull dir, també t'has de posar una mica amb el professional. Clar. Has d'escoltar el professional. Doncs mira, per mala sort li van cremar el cabell.
2: Veus? Aquí, Vicky, suposo que aprens també moltíssimes coses, perquè parlàvem
1: molt
2: abans de la revista i em deia, la revista sí o sí les has de tenir actualitzades.
1: Sagrat.
2: Perquè
1: cada
2: me les
1: setmana.
2: Demanen, eh?
1: Cada setmana.
2: Sí, eh?
1: I ho trobo bé, eh?
2: Molt bé.
1: Perquè la dona que ve aquí a relaxar-se i vol mirar les revistes, perquè treballa potser tot el dia i no té temps ni de veure la tele, i la revista la relaxa, i tinc revistes cada setmana.
2: Que bé, que bé,
1: i
2: te la demanen.
1: I també la clienta que li agrada xerrar i no li agrada mirar cap revista. I també tinc la clienta que amb el mòbil o està llegint un llibre o està mirant altres coses. Tinc de tot. De tot.
2: Que bé, que bé. Em deies al principi que ara una de les teves preocupacions és el fet d'intentar doncs, que aquest negoci continuï, no?
1: Home,
2: i que vingui algú.
1: M'agradaria molt. No sé, tinc de temps fins l'any que ve, a veure... No ho sé, no ho sé. Si algú, al final sona la flauta i ve algú interessat, un peluquer, una peluquera, és que m'és igual.
2: Et faria il·lusió, que continués.
1: Home, a mi m'agradaria molt. A part, m'agradaria, si hi hagués algun jove interessat, vale, jo me jubilo, no? I aquí hi ha algú treballant un cop a la setmana, un dia o dos a la setmana, venir jo a ajudar-lo o ajudar-la i presentar-li la meva clientela.
2: És a dir, que no vols penjar del tot les tisores, no, vols seguir una mica vinculada.
1: No, m'agradaria... Home, la meva clientela, si això es tanca, tindran que anar a un altre lloc. Si vingués algú aquí i jo li presento la meva clientela i poden continuar aquí, seria genial.
2: Això estaria perfecte. Què diuen ara les clientes i els clients d'aquesta jubilació?
1: Que no m'haig de fer gran, diuen. Home, clar, perquè jo tinc clientes de fa 30 anys. Què farem ara, diuen? Jo també ho entenc, però té que arribar un dia que tots ens hem de jubilar. I és una part que me dona molta tristor. No pel fet de deixar el local i de... Mira, ja he treballat 50 anys, doncs ja em toca, no? Però la clientela em fa molta pena.
2: Miqui, quina visió tens tu també del comerç de Premià de Mar? Com ha anat evolucionant, com ha anat canviant al llarg de tot aquest temps? S'ha aconseguit mantenir una mica l'essència del negoci de sempre o això cada cop és l'excepció?
1: Jo per mi s'està perdent bastant, eh? Sí. Mira, sense fer propaganda, hi ha una empresa que tothom compra allà. Jo no, jo vull anar a la botiga. Jo vull anar a la botiga. Joguets. Jo tinc ara una neta petita i no em dóna la gana. Jo podria comprar joguets per internet. No. Jo vull anar a la botiga, que m'ensenyin el joguet, i vull pagar a la botiga. Clar. És que amb molta cosa sóc molt xapada a l'antiga. El botiguer s'està perdent molt. I això també fa pena. Vaja, a mi em fa pena.
2: Sí, sí. Has aconseguit també crear una xarxa doncs, de contacte amb altres botigues, amb altres comerços d'aquí, de l'entorn?
1: Bueno, ens coneixem tots. I si hem de fer un cafè, doncs fem un cafè com peluqueres, eh?
2: També, eh?
1: Sí, jo no tinc cap problema. Jo, per exemple, tinc molt bon rotllo amb aquesta peluqueria d'aquí, la Corporal, i vaig allà a fer-me una permanent, i he anat allà a tallar-me el cabell, sí, i vaig allà a fer-me coses. Cada un té la seva... El respecte.
2: Que bé, això és importantíssim.
1: Jo, per mi, sí. No tinc per què enfadar-me, perquè és una peluquera. Jo tinc la meva clientela i ella té la seva. Vull dir, al contrari, si hem d'anar a fer un cafè, doncs anem a fer un cafè. Cap problema.
2: Molt bé. Miqui, gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquesta estona.
1: No,
2: gràcies. Espero que no sigui molt difícil, no?
1: No, jo em pensava que estaria més nerviosa
2: i no. Mira que ràpid que ha passat.
1: Veig que em dedicaré al micro, eh?
2: Doncs mira, si vols, ara, a partir d'aquest jubili, si vols venir a la ràdio, estàs convidada.
1: Ja ho sé.
2: Hi ha alguna cosa que vulguis dir abans d'acabar que t'agradaria?
1: No.
2: Un missatge per la teva clientela, potser, per quan vegin aquest vídeo.
1: Clar, perquè els hi enviaré a totes.
2: Clar.
1: Que no s'enfadin, que me tinc que jubilar. Que ja els hi buscaré un peluquer o una peluquera. Ja faré tot el que sigui possible.
2: Miqui, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per comptar-m'hi.
2: I quan tu vulguis, convidada de nou a la ràdio, que vagi molt bé aquesta futura jubilació.
1: Bueno, ja quan ho tingui tot fet, vindré a la ràdio i us ho explicaré.
2: Molt bé, gràcies, Miqui.
1: Vale, a tu.
2: Doncs gràcies de nou a la Vicky per atendre'ns. Ara mateix marquen justament 9:45 del matí i com cada dia aquesta hora és el moment de donar pas a l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn de la Maria Muñoz, regidora de Crida Premianenca.
3: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
4: Bon dia, sóc Maria Muñoz, regidora de Crida Premianenca. Avui, en el nostre espai municipal, volem posar sobre la taula tres qüestions que afecten directament el dia de Premià. La nova comissaria de policia local, els pisos de la fàbrica dels pijames i la recollida de residus. Comencem per la comissaria. Òbviament, som plenament conscients que les instal·lacions actuals no estan en bones condicions i que la policia local necessita un espai digne. El debat, però, és sobre el projecte concret de Can Pou. Perquè quan parlem d'una policia de proximitat, el que volem és que sigui propera als veïns i les veïnes. Per això també creiem que la comissaria ha de ser-ho. No creiem que l'espai de Can Pou sigui el millor emplaçament. També és important tenir en compte que els veïns i les veïnes s'han organitzat, han estudiat el projecte i han presentat unes al·legacions molt ben treballades. No volem qüestionar la feina dels tècnics municipals ni el criteri amb el que s'han valorat aquestes al·legacions. Però una cosa és desestimar unes al·legacions des d'un punt de vista tècnic i una altra cosa és no escoltar una reivindicació dels veïns i les veïnes. I finalment, el nostre neguit principal, la inundabilitat. Encara no tenim prou, encara no tenim l'informe de l'ACA aprovat sobre aquest projecte. I ja hem vist com altres projectes al municipi s'han vist modificats i endarrerits precisament per aquesta qüestió. Pel que fa a l'habitatge, en el cas de la fàbrica dels pijames, parlem de 16 pisos de lloguer subvencionats dins d'una promoció privada, gràcies a un acord amb l'Ajuntament. Els lloguers parteixen d'uns 790 euros i arriben fins als 950. I amb la subvenció, doncs, aquest preu quedarà reduït. Aquí hi ha un debat important. Si això és habitatge social o no. Aquesta és precisament una de les objeccions que sempre hem plantejat des del nostre grup municipal. Quan parlem d'habitatge assequible, també hem de mirar les rendes de les famílies. Segons l'estudi del Pla de Barris, la renda mitjana de les famílies d'aquell barri és de 17.000 euros anuals. Per tant, la qüestió és fins a quin punt els preus són realment assumibles per les famílies amb menys recursos. I aquí apareix el paper de l'Ajuntament. Quan hi ha una col·laboració amb un promotor privat, quines condicions es poden assumir perquè aquest retorn sigui realment social i el màxim possible per la nostra ciutadania? Els diners públics són molt necessaris i cal fer-se un ús estratègic i posar-los sempre al servei de la ciutadania i mai a l'interès de la promotora privada. I acabem pels recursos i els residus. Aquí hi ha dues qüestions. La primera és la pedagogia. Quan es canvia un model de recollida, cal explicar-ho molt bé, com funciona, què ha de fer cadascú, la taxa, la targeta... Aquí ja vam tenir molts problemes des d'un inici, però el problema principal és la segona part, el control del servei. Quan un ajuntament adjudica una concessió, també ha de controlar que l'empresa compleixi el contracte i que el servei funcioni correctament. I aquest és el punt més feble per part de l'equip de govern, tenint en compte que estem parlant d'un servei molt important pel municipi i que afecta a la vida diària dels premianencs i premianenques. Per tant, és necessari estar-hi sobre, fiscalitzar aquesta empresa i estar pendent de que tots els objectius del contracte s'estiguin complint. En definitiva, són tres qüestions molt diferents, però amb una idea de fons compartida. Quan parlem de serveis públics, d'habitatge, amb diners públics, o de qualsevol cosa que pugui revertir a la ciutadania, cal posar sempre les necessitats dels veïns i veïnes al centre.

0: les notícies del dia i els protagonistes de la jornada al matinal Premià Mèdia.
1: I ara passen 4 minuts a 2:15 del matí. És el moment de conèixer també els arguments informatius que ens acompanyaran aquesta jornada. I avui ens explica des de la

0: amb ADN. Argumenten des de Ciutadans que no poden pagar justos per pecadors i que qui és incívic amb el seu gos és una minoria. Per tant, és una inversió que potser es pot dedicar a altres qüestions.
1: Molt bé, doncs això per una banda. Què més tindrem avui?
0: Doncs més coses. Anirem també a Premià de Dalt per conèixer com està el projecte del nou accés a la carretera C32. Segons ens explica l'alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, a Premià Mèdia, ara mateix, hi ha marge en el projecte, que podria estar enllestit, atenció, el 2029. És a dir, un any més tard del que estaria enllestida la Nacional 2 pacificada.
1: D'acord, arribarà una mica més tard, per tant...
0: Arribaria una mica més tard, però clar, encara estem pendents de projecte, licitació, quan comencen, quan serà també una realitat la Nacional 2, clar. Moltes incògnites encara.
1: I quan comencin també aquestes obres un cop estiguin adjudicades, per tant, aquest 2029 ho veurem on queda. Molt bé.
0: Exacte. En cultura avui també explicarem, Manel, que en Mato anuncia un nou concert pel 4 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona, dins el cicle Conserves Bello, un premianenc que està tenint molt i molt d'èxit en la música urbana, de la qual cosa també avui ens en fem ressò i ens alegrem. I pel que fa als esports, atenció, mal cap de setmana, moltes derrotes i només una victòria. Perdia el futbol, el primer equip de futbol masculí contra el Lloret, 1-2. Perdia també el bàsquet femení a la pista del Vedruna i el premià de waterpolo caia pel tercer i quart lloc contra el Sant Feliu, amb una derrota dolorosa. Només guanyava el primer equip masculí de bàsquet, que començaven la temporada aquest cap de setmana passat a casa i guanyaven el primer partit. Tenen nou entrenador, tenen nou projecte, així que molt pendents d'aquest primer equip masculí, que de moment comença guanyant.
1: Molt bé, i per la resta d'equips, Marc, només vol dir una cosa, que només podem anar cap a millor.
0: Podem anar millorant, clar. Acaba de començar la temporada, hi ha molt de marge. I si em deixes, Manel, també et diré arguments que tenim a Premià Mèdia, no només informatius, perquè ja saps que Premià Mèdia és molt més. Tenim, atenció, al canal de YouTube, una entrevista a la comunitat de la Mar Nova, amb l'AFA de la Mar Nova, explicant-nos els seus punts de vista pel que fa a tot aquest projecte de construcció i també a les reaccions dels diferents actors. Perquè tenim, per una banda, la gestió de l'Ajuntament i tenim també el punt de vista de l'AFA de la Mar Nova. Així que qui vulgui pot consultar a través del canal de YouTube aquesta entrevista.
1: In situ, l'entrevista. És a dir, no vam venir aquí, vam anar nosaltres.
0: Correcte,
1: allà,
0: des d'allà mateix. I també en tenim d'altres de ben curioses que segurament que als premianencs i premianenques els agradarà. A una veïna, doncs bé, molt i molt coneguda, una premianenca de cap a peus, la Pepita Pla, que ha passat per la ràdio per explicar-nos com era la vida abans i com eren les relacions amb els veïns, que podien deixar tranquil·lament, Manel, la porta oberta i que no passava res, que no havies de patir per res. Doncs bé, la Pepita Pla ens fa una dissecció de com era el premià d'abans. I també tenim una entrevista al guanyador del Ventura Manlle de Poesia, en Marçal Parcerissa, molt interessant, perquè molt a més ell és metge de l'Hospital de Mataró i ens explica com connecta la medicina i la literatura. Té molta facilitat per escriure poesia i, a més, és el flamant guanyador del Ventura Manlle. També ho podeu descobrir a Premià Mèdia, ja ho sabeu, a través de les diferents plataformes que tenim, al canal de YouTube, a la web, premiamedia.cat, i també a iVoox i Spotify.
1: Perfecte, doncs ho tenim tot. Gràcies, Marc.
0: A vosaltres, Manel. Fins ara.
2: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
1: I ara passen 8 minuts a 2:15 del matí. Ens queda només convidar-vos a continuar escoltant Premià Mèdia i, a més, també doncs, a seguir-nos i a veure'ns a través de les xarxes socials i a través de les nostres plataformes per gaudir de tots aquests continguts que ara ens avançava també el nostre company Marc Rodríguez. Nosaltres ens tornem a escoltar demà al matí. Que passeu un bon dilluns.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Som al carrer Can Pou, a l'entrada de l'Escola Mar Nova. Com sabeu, ha estat un inici de curs agitat, podríem dir, per aquest centre. Després de molts anys de reclamar-ho, han començat les obres, però no han començat de la forma, si més no, que volia la comunitat educativa. Això ho han fet saber a través d'un comunicat. Ha estat, sobretot, l'AFA qui ha liderat aquestes protestes. Ens n'hem fet ressò a Premià Mèdia. I avui el que fem és conversar amb el president d'aquesta entitat, que és el Carles Andrés, que ens acompanya als micròfons de Premià Mèdia. Carles, bon dia.
2: Bon dia.
1: Heu fet un comunicat. De fet, n'heu fet dos.

0: per denunciar la gestió que ha fet l'equip de govern, l'Ajuntament, d'aquest inici d'obres. Ens pots resumir, si us plau, què és allò que denuncieu, què és allò que demaneu?
1: Sí, bueno, inicialment tot va ser a partir d'un endarreriment de les obres, que en principi hi havia un calendari que estava doncs, acordat en Consell Escolar. Havien de començar a finals de juny. Nosaltres ja vam detectar que les primeres setmanes de juliol doncs, la cosa no s'engegava, llavors ja vam començar a demanar explicacions a l'Ajuntament. Vam fer durant l'estiu seguiment, diferents instàncies perquè les obres no començaven, sí que hi havia un perimetrat, però no començaven i era el moment de poder aprofitar i avançar en els treballs més sorollosos, no?, de moviment de terres. I fins a l'1 de setembre pràcticament no vam veure que hi havia activitat, no? Això per part de les obres. I el que ens preocupava també era que el pati provisional, perquè no teníem espai aquí al recinte, el pati provisional doncs, no estava ni adequat ni adaptat, i això doncs, òbviament va causar certa preocupació, no?, i neguit a la comunitat educativa.
0: Mm-hmm. Després parlarem del pati, hem tingut ocasió de veure'l i l'ensenyarem també als nostres espectadors. Preguntat l'equip de govern, preguntat del alcalde, la regidora d'Educació, al voltant d'aquestes obres, el que ens diuen són sobretot dues coses. Un, les obres comporten incomoditats, d'alguna manera demanen aquesta comprensió, i dos, recorden l'esforç que s'ha fet, sobretot per part de l'alcalde, i fins i tot comprometent, des d'un punt de vista jurídic, la seva condició d'alcalde, perquè s'ha fet sense tenir encara la validació final de la Generalitat. És a dir, d'alguna manera recorda el compromís personal amb aquestes obres perquè hagin pogut començar fins i tot abans d'hora. Vosaltres dieu que comencen tard, ells diuen que comencen d'hora. Què heu de dir, això?
1: Bueno, hem de dir que sobre el paper, com abans he dit, en el Consell Escolar hi havia uns acords, hi havia un calendari classificat per diferents tipus de fase i amb les actuacions que havien de fer. Les declaracions tant de la regidora com de l'alcalde, si les observem i analitzem, són diferents. L'Hisenda Busquets comentava que era una qüestió de la constructora, de tema de personal, de que després van venir les vacances d'agost. Curiós, quan a l'agost, en principi, es contracta una constructora perquè pugui avançar. I, sorprenentment, les declaracions de l'Ajuntament ens van causar dubtes i preocupació, perquè era una informació que a nosaltres no ens va arribar. Nosaltres vam demanar, inclús, una reunió amb l'alcalde, i l'alcalde, en comptes de reunir-se amb nosaltres, doncs va decidir fer aquesta declaració, que per nosaltres va ser totalment sorpresa, perquè nosaltres mai havíem sabut res d'aquest permís. Jo crec que hi ha un tema de confiança, i crec que si l'alcalde o l'Ajuntament hagués manifestat això des d'un bon principi, òbviament hagués causat frustració, perquè som una comunitat que portem molt de temps esperant una escola, i sabem, òbviament, que les obres són molèsties per tothom, no només per la comunitat, sinó també pel veïnat, però sí que creiem que ha faltat transparència i claredat, no? I això jo crec que ha restat amb el tema de la comunicació.
0: Ja portem un parell de setmanes de curs escolar amb màquines, naturalment treballant a l'antic pati de la Mar Nova. Aquestes dues setmanes, com ha estat la convivència de les classes amb les obres?
1: Hem de dir, per una altra banda, que escoltant a l'equip docent, que confiem plenament, ens diuen que el dia a dia s'estan portant bé. És a dir, sí que hem tingut les primeres setmanes que hi havia sorolls, picar pedra i demés, perquè era un soroll i unes accions que s'havien de fer a l'estiu. Ha tocat ara, entenem que hi ha hagut un endarreriment i és el que toca, tampoc volem enroscar-nos amb això i endavant, però l'opinió de l'equip docent és que poden avançar, que els infants no estan notant molt. Això sí, tenim altres temes que
0: ara en parlem.
1: Que ara en parlarem.
0: Dues qüestions col·laterals, podríem dir, la del pati, ja l'has anomenat, hem pogut visitar-lo, està aquí a l'altra banda del carrer Can Pou, sí. És un recinte, m'atreviria a dir, que d'uns 600-700 metres quadrats, entre edificis, que òbviament es pot utilitzar, però que considereu que no està adequat. Exigiu, almenys en el vostre comunicat, exigiu que es facin accions d'adaptació, lavabo, punt d'aigua, ombra...
1: Sí, i sobretot això és un dels punts que més ha incomodat a la comunitat, perquè era un espai que sí que era competència directa de l'Ajuntament, és a dir, aquí no calien permisos de la Generalitat, és a dir, nosaltres ja vam avisar des del 6 de juliol, que vam fer una reunió amb direcció de l'escola, amb regidoria i tècnic de l'Ajuntament, exigint d'alguna manera que això s'avancés perquè després podien tenir problemes. I realment no es va adequar, no es van començar a fer accions de veritat fins a l'1 de setembre. Estem parlant de més de dues mesos en què l'Ajuntament podia haver avançat Justament aquesta setmana és quan, per una qüestió de necessitat, l'equip docent, perquè no disposem d'espais de pati, i sobretot cicle mitjà i cicle superior, necessita tenir un espai educatiu de lleure, de pati, per poder-se moure, doncs van decidir provar, no?, aquest pati. Tot i així, no volem que es pari aquí la cosa. Creiem que falta punt d'aigua, que ara sabem que hi ha hagut una fuita i s'ha d'arreglar. Necessitem lavabos, necessitem bancs, no? Una mica adequar l'espai com si fos un espai educatiu. Una de les coses que per nosaltres és important és que això de pati provisional no ens agrada, allò de provisional, perquè estem parlant que serà segurament un espai de més de 2 anys, segons l'endarreriment que tenim, no? Per tant, anem a adequar bé un pati que sembli que és un pati d'escola, no? Un pati digne.
0: A aquestes reclamacions d'aquesta adequació hi ha hagut algun tipus de resposta? Perquè ja fa alguns dies que ho esteu demanant, això.
1: Nosaltres hem demanat els mínims i sentim que van molt lents. Penseu que hem tingut moltíssima paciència. Ho estem dient des del 6 de juliol, ho en vam avançar, i veiem que el ritme ha estat molt lent. Sí, sabem que estan fent accions, però creiem que poden fer unes accions més ràpides i més àgils. No?
0: Molt bé. Una altra qüestió, ni que sigui breument, un altre tema o que denuncieu o que demaneu té a veure amb el trànsit rodat en aquest espai davant de l'escola, que ara, a més, és l'espai per on passen els nens per anar al pati.
1: Sí, correcte. Nosaltres, primer de tot, no demanem un tall de carrer ni demanem presència policial, demanem una adaptació. És a dir, estem pensant que ara aquesta és l'entrada principal de l'escola i, en principi, hi ha un tema de visibilitat. Si hi ha cotxes aparcats en zona blava, no hi ha visibilitat. A més, tenim un pàrquing que és amb rampa, les senyalitzacions del pàrquing ni lluminoses, ni no tenen ni un mirall, és a dir, les persones que entren o que surten no tenen mirall per veure el que hi ha, i creiem que també falta, doncs, una mica de senyalització a l'asfalt i altres mesures com les famílies puguin esperar d'una manera molt més segura. Creiem que la pacificació en una zona escolar és necessària i no demanem tampoc que ens facin ara de tot, però un pas elevat, per exemple, en un pas de vianants que justament connecta amb l'escola, o alguna acte de bona voluntat després, òbviament, d'haver esperat tant i d'una comunitat que ha tingut força paciència en tot aquest procés.
0: Molt bé, ja per últim, Andrés, hem parlat de la comunicació i la confiança, deies, en un comunicat demaneu fins i tot una taula de treball on pugueu participar per fer un seguiment diguem, rigorós i proper de totes les gestions. On està ara mateix, en quin punt està el diàleg entre aquesta comunitat educativa, el Gestafa, i l'Ajuntament i la Generalitat, també, que al final té participació directa en tot plegat?
1: Doncs sí, ho podríem resumir amb una paraula que és indefinició constant, no? Dues paraules t'afegiré. Indefinició constant perquè reiteradament nosaltres hem volgut seure, parlar, i ens diuen que ja ens aniran dient. Nosaltres vam demanar reunió amb l'alcalde, sobretot perquè creiem que era el més important, i creiem que aquestes declaracions paral·leles fora del que seria amb la comunitat educativa, el que generen també és un espai de distància, i nosaltres no volem distància, i nosaltres no volem, no ens agrada anar a l'Ajuntament allà a estar a la porta. Nosaltres el que volem és diàleg, volem arribar a un punt d'entesa, i sabem que és un procés incòmode per tothom. Moltes vegades parlem de, per l'Ajuntament és incòmode, una decepció. La decepció també de la nostra comunitat és molt gran, i també els veïns, no?, del barri, que també moltes vegades no en pensem. Però enmig de tot plegat crec que hem de posar la infància al mig. Jo crec que aquest és el nostre punt en comú i és el que hem de vetllar per la seva seguretat, que tinguin un espai digne.
0: Carles Andrés, president de l'AFA de la Mar Nova, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
6: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
7: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb 2 operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests 2 treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests 2 operaris i els 2 policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també 2 policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, en relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i també l'R2 Nord va amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. A conseqüència d'ambdues incidències, s'ha habilitat ja servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint també amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han desfet. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Enric Aragonès, portaveu de Sindicat de Llogateres, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part del fons voltor, estabilitzar també els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària a la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autors. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el Delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre la coeducació als centres escolars del municipi. L'Ajuntament ha informat de la celebració d'una sessió de treball participada per nou centres educatius des de l'educació infantil fins a la formació d'adults, que va desembocar en aquest document que no només, segons diu l'Ajuntament, identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant cap a una educació més igualitària des de la infància. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres. La informació de l'Ajuntament recorda que tot plegat està impulsat per l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat i del Pla Corresponsables. Val a dir que el novembre del 2023 el ple municipal premianenc va aprovar una moció de crida premianenca que demanava justament accions per avançar en matèria de coeducació i que proposava dues accions concretes: l'elaboració del Pla Local de Coeducació i la creació d'una taula de coeducació.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: Funky Tracks Radio.
1: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
0: Funky Radio Show.
1: Consulte la programación.
2: A veure, parla't una mica, tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van amorgades Vall d'Osera. Toma, ja.
4: Em van amorgades Vall d'Osera.
2: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ja sabeu que el setembre és el mes dels nous propòsits, és com engegar un nou any, i hi ha gent que es planteja, doncs mira, jo vull millorar el meu català, o el vull aprendre directament. Doncs què hem de fer? Doncs anar directament cap a l'Oficina de Català i cap al Consorci de Normalització Lingüística. Avui tenim a la ràdio a l'Anna Roig, que ha vingut a explicar-nos que tenen nou curs i, per tant, nova proposta de cursos per aprendre i millorar el català. Benvinguda a la ràdio, Anna.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé, després de l'estiu i de les vacances i de descansar, fantàsticament bé.
1: El setembre és el 9 gener, és el mes de tornar a començar, a reiniciar nous propòsits, i per això sembla que engeguem de nou el curs amb energia renovada.
2: I tant que sí, renovada totalment, i renovat el nostre local, la nostra oficina. Hem renovat, com vam dir a final de curs, ens han renovat el terra, tot l'edifici de Santa Tecla, que us recordo que a l'edifici de Santa Tecla hi ha l'oficina de català, que som nosaltres, i l'escola d'adults. Molta gent ho confon, perquè de fet tots fem ensenyament per adults, l'escola d'adults també ofereix cursos de català, però si entreu, a mà dreta trobareu l'oficina de l'escola d'adults i a mà esquerra l'oficina de català. Doncs ara estem estrenant un terra fantàstic.
1: Que bé. I us porteu fantàsticament bé, no?
2: Ens portem fantàsticament bé. I tant que sí, faltaria menys.
1: Molt bé. Anna, dèiem que teniu nous cursos, tant per qui vulgui començar en la immersió al català, que digui, jo no conec la llengua, jo la vull aprendre. Tenim nous cursos bàsics, també. Tenim un primer A1 i també tenim un nivell per a aquella persona que digui, jo vull millorar el meu català. Ja en sé, però vull aprendre una mica més. Hi ha per tots els gustos.
2: Ah, exacte. N'hi ha... intentem que... N'hi ha de tots els nivells, des de, ja et dic, el que dius tu, el que en diem ara A1, punt 1.
1: Aquest és nou, eh?
2: Aquest és nou. Aquest és nou. Aquest... Abans començàvem els cursos al nivell bàsic 1, que feia bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, feia el certificat A2. Però és que abans, si hi ha un A2, hem d'intuir o deduir que hi havia un A1 possible, que és l'inicial. Doncs ja hem estrenat els cursos d'inicial amb certificat. I això és molt important, perquè hi ha gent que per la seva tipologia de feina només ha de demostrar un coneixement mínim, sobretot de comprensió. No? I a vegades, com que no hi havia el certificat, havien de... Evidentment, és bo aprendre sempre. Però si tu vols aprendre el mínim, és important que t'ho puguin certificar. I ara ja tenim cursos de nivell A1.1, que en diem, i amb 90 hores tenen el certificat de nivell A1. I això és una novetat, i aquí fem un curs d'aquest nivell, el que en diem inicial A1. La gent se sorprendrà, però penseu que en inicial no és per tothom, perquè a vegades ve algú i diu, no, és que jo no el parlo gens i vull començar pel principi, pel principi, pel principi. Anem a veure. Anem a veure el principi quin és, perquè el teu principi i el principi d'un altre pot no ser el mateix, perquè, per exemple, només que tinguis estudis universitaris, tu, amb una llengua romànica, tu ja tens un bagatge, no?, d'estratègies, de tècniques, de coneixements diferents que el que van a l'escola fins als 12 anys, encara que de català sigui coneixement zero. I això és important saber-ho, no? Perquè dius, no, és que tu pots començar perfectament per un bàsic 1, o tu hauràs de començar per un inicial, perquè la teva llengua, el teu país, vas fer poca escolarització, que tots acaben allà incidint, vull dir que acabaran tenint un certificat, però algú potser haurà d'estudiar una mica més de temps.
1: O que potser l'arrel lingüística no és la mateixa.
2: Ah,
1: no? No és el mateix venir d'una llengua similar, romànica que d'una altra llengua.
2: O ja no diem que vinguis, per exemple, de l'anglès, que vinguis d'una llengua que té un alfabet que no sigui el llatí.
1: Clar,
2: la dificultat és més. Per tant, al Consorci actualment tenim els cursos que se'n diuen EP, Escolta i Parla, que només són orals, per gent que no sap llegir ni escriure, per tant, tot és oralitat, que em sembla que algun cop havíem dit aquí que els materials són accessibles, i estan molt bé per a algú que vulgui fer una mica d'autoaprenentatge a base de vídeos i així, i ja comencem després per l'A1 i, si no, pel bàsic 1.
1: Molt bé. I com sé si he d'anar a l'A1, a l'A2 o a un bàsic o tinc un altre nivell?
2: Ah, això és una molt bona pregunta, Marc. Mira, has de fer una prova que en diem de nivell o de col·locació. Perquè no és que tu entris a l'oficina i diguis, jo vull el C1. Val, tu vols, però...
1: Anem a veure si pots.
2: Ara, perquè una cosa és el teu objectiu final i l'altra és des d'on partim. Hem de veure des d'on partim. Jo sempre faig una mica el mateix símil. tenir un certificat de català és com pujar una muntanya. Evidentment que pots pujar una muntanya amb espardenyes. Pot costarà més temps, pot ser que no hi arribis, o quan hi arribis t'hagis llegat els peus i triguis el triple.
1: Però les si tu conseqüències.
2: Sí, les sí. conseqüències i el temps. Si tu comences la muntanya amb unes bones xiruques, que en dèiem abans, no sé si encara es diu aquesta paraula, sí. A mi m'encanta, amb un bon calçat, que és la base de l'oral, per exemple, doncs, escolta'm, ho faràs més ràpid, ho faràs més còmode i ho faràs millor. Llavors, què fem? Una prova de nivell, que la pots fer de manera presencial a l'oficina o fins i tot la pots demanar en línia per la pàgina web del Consorci. Ara ja són els últims dies, perquè penseu que les inscripcions comencen la setmana que ve i hem estat fent proves de nivell tot l'estiu.
1: Tenim inscripcions del 14 al 21 de setembre.
2: Del 14 al 21 de setembre, exacte. Aleshores, 14 i 15 de setembre és pel torn preferent. Què vol dir el torn preferent? Els alumnes que els últims 12 mesos hagin fet un curs o s'hagin donat de baixa de manera comunicada. No hagin abandonat, sinó que et dones de baixa. Uh-huh. Et dona dret a tenir torn preferent. Per tant, segur que tens plaça. Perquè, clar, els cursos comencen de zero. Dilluns a les 9 del matí s'obrirà la inscripció a l'Oficina de Català i en línia. Això és molt important. Tenim en línia. Recordeu que en línia passa a vegades com quan la gent compra concerts, entrades pel segon concert de segons qui.
1: S'acaben ràpid.
2: S'acaben ràpid o la web es col·lapsa. I aquí a vegades hem de tenir una mica de paciència tots plegats, eh? Cada cop s'està millorant més. Llavors, algú que em digui, oh, jo no sabia això d'en línia, com ho he de fer? Posa't a la pàgina, cpnl.cat, segueix les instruccions, perquè no esperis a fer-ho el 17, que és quan s'obre, a les 9 del matí, a apuntar-te... No, no tindràs temps. Tu has d'estar ja a la base de dades i haver fet ja la prova de nivell, perquè així serà més fàcil. Només diràs, ai, sóc l'Anna, tinc aquest codi, sóc a mitges de fer la inscripció i vull aquest curs.
1: Molt bé.
2: No? M'explico?
1: Sí, tant.
2: Perfecte.
1: Què passa si hi ha més... demanda que oferta.
2: Si hi ha més demanda d'oferta, cada cop és més difícil, perquè recordem que el Consorci ha triplicat, vull dir que actualment al CNL del Maresme farem, em sembla, 92 cursos.
1: Déu-n'hi-do.
2: Són molt cursos. L'any passat en van ser, em sembla, que 85, enguany 92, i penseu que, per exemple, qui vulgui fer el curs en línia, com que és en línia, pot ser que a Mataró no trobis plaça, però... tu pots fer-lo en línia, que el tutor sigui de Lleida, de Tarragona o de Girona. Si és un curs que té un examen homologat, sí que hauràs d'anar l'últim un dia de classe, al final, a fer l'examen. Però tota la resta del curs la pots fer còmodament des de casa teva.
1: Que bo. Tots facilitats.
2: En principi, sí. S'intenta que hi hagi les màximes facilitats possibles. Clar
1: molt
2: que
1: bé.
2: Sí, d'això es tracta.
1: Doncs ja ho hem dit amb l'Anna. Tots els nivells d'aquests cursos de català que engeguen al setembre, del 14 al 21, aquestes inscripcions... Sí. I quin preu té tot plegat, Anna?
2: Doncs mira, els cursos de nivell bàsic, el que seria fins la 2, el preu és gratuït. És gratuït, són cursos que estan 100% subvencionats per la Generalitat de Catalunya, per tant, són gratuïts. A càrrec de l'alumne és el llibre, els preus del llibre o del material que es faci servir, que pensem que en aquests moments la biblioteca deixa molts llibres de préstec, que hi ha molts alumnes que fan revenda o cedeixen, per tant, i que fins i tot disposem de llibres d'aula, que en el seu moment, ara potser s'haurien de renovar, però en el seu moment l'Ajuntament de Premià de Mar ens va dotar de llibres d'aula per a aquelles persones que no poden pagar, per exemple, 30 euros per un llibre que dura tot l'any. Després, l'elemental, l'intermedi, el suficiència i el superior estan subvencionats a parts. Però, per exemple, perquè et facis una idea, l'elemental, que és el segon nivell oral, el tercer, 45 hores, la matrícula ordinària, o sigui, estàs treballant, tu, si l'haguessis de fer, 25,50. Si ets pensionista, jubilat, família nombrosa de primera categoria o tens un certificat de discapacitat, 12,75, o sigui, pagues el 50%.
1: La meitat.
2: I si estàs a l'atur o ets categoria nombrosa especial, que em sembla que es diu, em pagues només un 30%, 7 euros. Per
1: molt
2: tant,
1: bé.
2: La gent que està a l'atur, màxim que paga, diria, que per cada trimestre del seu, 30 euros. I pel C2... que són 90 hores, en paga 73. Si sempre paga, està proporcional. Tot això s'ha de demostrar amb la documentació. I recordo que l'atur, el document que us demanem és el DONO, no el dardo, el dono. No em pregunteu quina diferència hi ha, però jo sé que us he de demanar el dono.
1: Molt bé, sí, fantàstic. Sí. Per cert, Anna, un apunt. Si algú busca el nivell superior, el C2, les classes es fan únicament en línia.
2: No? Exacte, el C2. La inscripció del C2 és exclusivament el 21 de setembre. O sigui, hem començat que el 14 i 15 és pel torn preferent. El 16 de setembre és inicial i bàsic 1, els que acaben d'arribar, començar. 17 i 18 de setembre són tota la resta de nivells, menys el C2. I el C2 és exclusivament el 21 de setembre. Per tant, tots aquells que l'objectiu sigui fer el C2, sisplau, que tingueu a punt ja, pugeu a la plataforma, pugeu el vostre certificat anterior, que us ho validem, tingueu a punt el paper del dono, perquè del C2, evidentment, també l'oferta s'amplia moltíssim, però fins ara la nostra experiència és que hi ha molta demanda,
1: molta,
2: també. Per tant, sapigueu que... I són exclusivament en línia, sí. Si algú ho digués, és que jo en línia no em veig en cor, sapigueu, per exemple, que l'Escola Oficial d'Idiomes, que tenim seu a Mataró, tenen seu, fan un C2 semipresencial. Vull dir que a vegades la gent no acabem de conèixer, no?, que Consorci fa C2... Altres llocs fan C2 i això és important que se sàpiga.
1: Molt bé. A més, ara que ja hem dit també altres localitats, estem a Premià de Mar, estem també a Premià de Dalt per cobrir també tota l'oferta horària, fins
2: exacte.
1: I tot, no?
2: De fet, entre les dues oficines, que a més a Premià de Dalt està a la plaça del Mil·lenari, per tant, hi ha gent que viu a Premià de Mar i em diu, oi, si em queda més a prop Premià de Dalt, no? Comencem per un inicial A1, tenim un bàsic 1, tenim un bàsic 2, tenim un bàsic 3... un elemental 1, o sigui, un primer de cada cicle, un intermedi i insuficiència. Entre les dues poblacions cobrim tot l'espectre.
1: Fantàstic.
2: Sí.
1: Doncs amb l'Anna Roig ha quedat fantàsticament ben explicat. Abans que marxis, Anna, per cert, et volíem preguntar també per les parelles lingüístiques.
2: Ai, sí.
1: Perquè
2: sí,
1: em van fer molta difusió també el curs passat, vam explicar el que era, que molts comerços premianencs també havien obert la porta directament a poder facilitar aquestes trobades i aquestes parelles. Fem una mica de balanç. Com ha anat?
2: Doncs ha anat molt bé i tornem ara. Sí, l'estiu és una mica una època de repòs, tot que hi ha parelles que es continuen trobant. Els establiments col·laboradors ens van ajudar molt quan fan les pràctiques als alumnes i el feedback, el retorn que ens fan els alumnes és que simpàtics, que amables, no?, els dependents i les dependentes de les botigues, perquè això crea realment molta sinergia, no?, poder entrar, atrevir-te i que a més el dependent et digui és que ho fas molt bé i et marqui allà el segell, és fantàstic. Per tant, hem de continuar captant més establiments i les parelles lingüístiques endavant. Ara és com tornar, perquè en el moment que el 26 de setembre comencem els cursos, 28 i 29 de setembre comencem els cursos, és quan oferim la possibilitat als alumnes de dir, va, escolta, vinga, anima't, el que aprenguis a classe acaba de practicar. O gent que està fent un curs d'intermedi de suficiència, que ja és escrit, ortografia, i que li falten aquestes petites... no? Les hores de pràctica.
1: Guanyar confiança,
2: guanyar
1: no practicant.
2: Confiança. Recordem, sobretot, els que som catalanoparlants, mantinguem el català, encara que veiem que aquella persona... I amb més força si veiem que aquella persona s'està esforçant per comunicar-se en català. O sigui, tot l'esforç que fa aquella persona no el podem tirar per terra dient «Ai, és que jo et vaig conèixer en castellà». No. Mantinguem el català perquè és una manera realment de que l'altra persona se senti acollida i jo crec que orgullosa d'estar aprenent-ne, no? I aquí sí que jo crec que hauríem de fer classes als catalanoparlants a dir «Va, et presento una persona racialitzada a veure si ets capaç de mantenir el català». Perquè és que els alumnes ens ho diuen, és que em miren, em veuen amb el vel, em veuen més morè i em parlen en castellà. I he tingut alumnes fent un C1 que parlen en català gairebé millor que el
1: fantàstic.
2: Meu, que no costa tant, tampoc.
1: I tant que sí. Orgullosos estem nosaltres de tenir l'Anna Roig i aquesta oficina de català i tenir tan bona relació per explicar que engega un nou curs i nous cursos. Trobareu tota la informació també al web, no?, del cnl.cat.
2: .cat, exacte.
1: Fantàstic. Anna, un plaer, que vagi molt, bé, molt i molt bé aquest inici
2: vosaltres.
1: De curs.
2: Gràcies.
3: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La construcció de la nova comissaria de la policia local al barri de Can Pou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte, després que fossin desestimades totes les al·legacions que havien presentat els veïns contraris a aquest emplaçament. El regidor d'Urbanisme va resumir les al·legacions centrades sobretot en els riscos d'inundabilitat de la zona i, com ja havia fet anteriorment el govern, va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb tota la normativa i ofereix molts avantatges. Amb tot, l'Antoni Subirà va explicar que aquest treball d'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tingut en compte a l'hora de fer el projecte executiu.
3: Portem més de 4 anys parlant amb la mateixa policia i treballant l'estudi de totes les necessitats que requeria. Referent a les al·legacions dels veïns, totes han sigut tramitades. Sí, justament una cosa sí que té l'administració és que és molt garantista i que tot això es tracta i es tractarà amb el projecte executiu, que encara ens dirà més l'acotament de les distàncies i de tot, o sigui que encara tindrem més informació per tenir-ho ben centrat.
2: Com ha passat d'ençà que el govern va anunciar aquest projecte, alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves i objeccions. Així, tant la regidora no adscrita, Lole Morilla, com Crida Premianenca, van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. Tots ells van demanar al govern que, encara que s'hagin desestimat les al·legacions, es tinguin molt en compte els riscos que s'hi assenyalen.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Dos anys de bàsquet donen per molt. La història de l'agrupació Bàsquet Premià comença jugant a les places del municipi fins a ser avui una referència a nivell de bàsquet català. El curs engegarà amb 26 equips federats i una escoleta pels més petits del club. La Montse Girona n'és la presidenta i la Maria Rubís, la coordinadora.
3: Comencem a recollir els fruits dels treballs dels anys previs a nivell esportiu i també a nivell social, des de la directiva, des de la Junta, des de tots els pares que sempre donen un cop de mà, de veure que, mica en mica, el projecte que vam iniciar el juny del 2023 anem posant fil a l'agulla i el anem encaminant cap a on volíem.
4: Considero que són els petits detalls, com per exemple el fet de conèixer tots els jugadors, les jugadores, les famílies, els entrenadors que tiren endavant el dia a dia del club, el que fa que tinguem aquest sentiment tots i totes.
2: I com s'explica l'èxit del club, que enguany sumarà més de 300 jugadors i jugadores? El joc, la diversió, la tècnica, però també la part humana. Així ho explica el director tècnic Marcos Gumiel.
5: Que un niño o una niña pueda emprender y empezar con nosotros desde muy pequeño en la escoleta y hacer todo el camino creciendo dentro del club y llegar a los equipos senior, esa debe de ser nuestra misión. Tenemos que intentar conseguir que nuestros seniors estén identificados con gente de la base del club. Queremos que este camino sea visible, que nuestros jugadores pues estén en los primeros equipos y que, ¿por qué no?, ellos cuando estén en cantera piensen, yo algún día quiero formar parte de esos equipos, senior. Pero también entendemos que la formación tiene que ser más allá del baloncesto. Formamos personas, trabajamos con personas y esto es fundamental para nosotros.
2: Com a novetat, enguany tindran un nou equip inclusiu, la B Premià.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Universitat de l'Experiència torna a Premià de Mar aquest curs 2026-2027 amb una nova programació dissenyada per apropar el coneixement universitari a la ciutadania. El programa Adults Estudis i Recerca Interuniversitària, impulsat i vinculat per la Universitat Politècnica de Catalunya, proposa un nou cicle de conferències amb una àmplia varietat de temàtiques sobre ciència, història, art, filosofia, tecnologia i actualitat a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes, amb el propòsit de facilitar l'accés al coneixement i oferir la possibilitat d'adquirir, actualitzar i ampliar coneixements i aptituds, tant en l'àmbit personal com formatiu, i sense distingir edat, gènere, procedència o religió. El curs es posarà en marxa el pròxim 5 d'octubre i les sessions seran els dilluns, de 6 a 7.45 de la tarda. La quota anual, d'octubre a juny, és de 75 euros. Per a més informació sobre els horaris i enviar inscripcions, podeu consultar el web de l'entitat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre la coeducació als centres escolars del municipi. L'Ajuntament ha informat de la celebració d'una sessió de treball participada per 9 centres educatius des de l'educació infantil fins a la formació d'adults, que va desembocar en aquest document que no només, segons diu l'Ajuntament, identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant cap a una educació més igualitària des de la infància. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres. La informació de l'Ajuntament recorda que tot plegat està impulsat per l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat i del Pla Corresponsables. Val a dir que el novembre del 2023 el ple municipal premianenc va aprovar una moció de Crida Premianenca que demanava justament accions per avançar en matèria de coeducació i que proposava dues accions concretes: l'elaboració del Pla Local de Coeducació i la creació d'una taula de coeducació.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem habilitat una avaria a la GIB-4016 a Planoles, deixa la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i l'R2 Nord circula amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. En el cas de l'R8, ja s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui a Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí s'ha tallat l'avinguda

0: tractament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
1: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Mentrestant, centenars de persones mantenen una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i també reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitit del càrrec 2 mesos després de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Triano ja havia traslladat fa uns dies la seva voluntat de no continuar al capdavant de la delegació. Està previst que expliqui la decisió avui en una compareixença de premsa. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui també una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre quan 4 persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer obert i amb diners també a l'interior.
2: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: La segona fase de l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere ja s'ha completat gairebé en un 70%, segons les xifres que ens facilita l'Ajuntament. Concretament, s'han enderrocat 1.490 metres quadrats dels 2.178 que inclou aquesta fase. Els treballs, que van començar a finals de juliol passat, s'han desenvolupat fins ara sense incidències ni contratemps i es preveu que s'acabin pels vols a mitjan desembre. Com diem, aquesta fase de l'enderroc va començar a finals de juliol i, de fet, cobreix la segona i la tercera fase del planejament global de l'actuació, que cobrien un sector a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase tocant a l'escola 6. Per la banda del carrer Marina, l'actuació ja ha comportat l'obertura del recinte pel mur que va servir durant tants anys per l'emblemàtic concurs de grafitis que organitzava l'àrea de joventut. Recordem que el pressupost global de l'enderroc és de 261.246 euros.
3: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa es así, verá.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
12: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
13: Estàs escoltant?

0: Agraïm com coix sortint de teix, desgrant un raïm conduint a mà genolls. Per aquí lluïm un passat moix, corrant coix, els seus ulls humils, els meus dits moix. Tots aquells nois no et valoren com cal, jo et baixo el món, et faig petons roncant. Sóc el noi de la jonca, és mullar el pal i recals de la tronca. Em surt de dins de les nadius de l'atmosfera. El teu amic és un fantasma de l'òpera. Accions en secret, treu bazuques d'esquets. Mig dormit com les teves dents. M'embolico la corda, el pit i salto del jet. Gravo les meves inicials al casquet obert.
1: Potser no seré capaç de tocar-me els turmells, però almenys seguiré educant aquests cadells. Vaig mitjà dormit com les teves dents. Passaré un espòntex abans que te'n vagis, ho vull tot net. Em tens content, tira la basura. Van pel carrer amb la bandera, no saben ni per on bufa el vent. Segueixen sent uns nens, escapen sempre del coneixement. La intel·ligència es persegueix, però ells corren més. 3.000 pensaments que em passen pel cervell a cada moment. Societat de cansament, em miren els teus ulls vermells sota el cervell. Tens la pell brillant de la calor a l'ambient. Aquests niñatos els han educat malament. No controlen el desig, la poma i la serp, la gana i la set, la bala o l'anell.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I quan parlem d'utilitzar el cotxe, sovint ens centrem en la comoditat o en el temps que guanyem, però també hi ha tot el que implica per al territori i la mobilitat del Maresme. En volem parlar amb l'Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme. Sergi Ferrer, endavant.
2: Doncs avui parlem amb Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme, i parlarem d'una pregunta que, de fet, el programa d'avui va sobre aquesta pregunta precisament, i et volíem preguntar, Antoni, si podríem viure sense cotxe al Maresme?
3: Bé, la realitat és que actualment, i tal com està la situació, no podem viure de cap manera sense cotxe o sense algun tipus de transport com automobilístic. Per què? Perquè no s'estan fent els passos per aconseguir una mobilitat sostenible dins de la comarca. S'estan pensant moltes coses, però les úniques coses que es pensen és posar ciment a sobre de les carreteres per retreure encara més la mobilitat. El problema que tenim aquí al Maresme és molt senzill i molt simple, i fa molts anys que ho venim denunciant. El 2015 vam presentar la declaració del Maresme, que la vam presentar a Mataró i va ser subscrita per tots els partits de l'ampli polític, i ens van dir que estaven d'acord amb el que presentàvem, i el que dèiem és que primer es té que fomentar el transport públic. Si no solucionem el tema de Rodalies, mai podrem solucionar el tema de la mobilitat del Maresme. Fer restringir la mobilitat de cotxes a dintre de la comarca, com es vol fer amb el tema de la pacificació, tal com està plantejat, i som conscients de que es té que pacificar, però tal com està planificat, creiem que és un greu error que encara produirà més problemes i més embussos amb els cotxes. Per què? Perquè si traiem carrils i posem carrils bicis, què farem amb els cotxes actualment? Anar per la C32 no és la solució. La solució és crear un transport públic que sigui ben finançat, que sigui adient, que no costi massa diners, i que la gent tingui l'alternativa de deixar el cotxe per agafar el transport públic. Si no hi ha aquesta alternativa, no és possible deixar el cotxe. I el que tenim que aconseguir és que els cotxes deixin de passar per la Nacional 2, no simplement reduir el pas dels cotxes. Per què? Perquè l'embús serà monumental. El que volen és que anem a portar els cotxes a la C32 i així tindran l'excusa per posar després peatges. Uh-huh. Aquesta és la veritat.
2: Però clar, comentaves el tema del transport públic, que també és un tema delicat, sobretot per la gent que es mou, no només per la comarca, sinó també doncs, a Barcelona o als Vallesos, que estan just a dalt. Clar, al final és com una espècie com de contradicció, no? Perquè si el transport públic no acaba de funcionar i per agafar el cotxe cada dia hi ha gent que no s'ho pot permetre perquè el cost de la benzina doncs, cada dia està més encarit, doncs al final la gent no sap què fer, no? I llavors bici tampoc, perquè clar, poder si t'has de desplaçar doncs molt, doncs no l'agafes.
3: No, realment és el que acabo de dir des del principi, vull dir, té que haver una alternativa, o sigui, el transport públic es té que millorar, es té que solucionar Rodalies, es té que solucionar el problema dels autobusos que vagin fins a Barcelona des dels pobles, des d'Arenys, des de Calella, des de Vilassar, des de Mataró, autobusos ben comunicats, que passin amb una freqüència correcta, que siguin correctes també el tema del cost dels bitllets, etc. Vull dir, si no solucionem el problema del transport públic, parlar de que si cotxes sí o si cotxes no, és ridícul. Per què? Perquè no hi ha una alternativa. O sigui, no és si podem anar en cotxe o no podem anar en cotxe. Sí. És que tenim que anar en cotxe vulguem o no vulguem, perquè no hi ha una altra solució. I el que tenim que fer és solucionar aquests problemes. Aquesta és la veritable repte de mobilitat del futur del Maresme. Si no solucionem això, mai solucionarem el tema.
2: Per acabar, res. Simplement un tema que també es parla molt, que és el concepte de que, és inevitable que últimament, doncs, el tema de la contaminació s'ha anat parlant molt, sobretot amb el tema d'utilitzar el cotxe, però l'ús del cotxe elèctric doncs, també se'n parla bastant. Creus que al final pot ser una causa futur d'utilitzar més el cotxe elèctric o s'hauria d'utilitzar més aquest tipus de vehicle?
3: Sí, però malgrat que estem totalment d'acord amb el tema dels cotxes elèctrics, tenim també que pensar en el futur del cotxe elèctric. Per què? Tots sabem que les bateries dels cotxes elèctrics duren 10 anys i no són reciclables. Uh-huh. Llavors, si no són reciclables i tenim que posar una altra bateria al cotxe perquè continuï funcionant, no sé si aquesta és la solució correcta. No sóc tècnic jo amb cotxes elèctrics, però penso que es tindria que buscar alternatives. Però ja et dic, si en lloc de cotxes elèctrics o cotxes de benzina, de combustió, del que vulguis, tinguéssim un transport públic correcte, sí que tindríem alternativa. Cotxe elèctric, sí, és una bona solució de moment, de cara a un futur pròxim, però no un futur llarg, a llarg termini. Pensem que la contaminació, des que s'ha obert la C32, aquí al Baix Maresme, per exemple, ha baixat més d'un 40%, el qual és molt significatiu. Les malalties cardiovasculars han baixat moltíssim. Pues això vol dir alguna cosa, que alguna cosa estem fent bé. Continuem amb aquest camí, continuem amb el camí de ara que hem aconseguit traspassar la majoria de la mobilitat a la C32, pues el que tenim que fer és solucionar el problema del transport públic, que és imprescindible. Si no, no farem mai res.
2: Doncs molt bé, Antoni Esteban, moltes gràcies per ser aquí avui a l'Hora Maresme, i res, que vagi molt bé i molt de futur en el cotxe.
3: Vale.
2: Vinga, adéu,
3: bon dia.
2: Adéu.
1: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Stay true.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb 2 operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests 2 treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests 2 operaris i els 2 policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també 2 policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, amb relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I avui volem parlar de com entendre'ns millor per viure millor, de les emocions, de com ens relacionem amb els altres i de la importància de conèixer-nos a nosaltres mateixos per poder establir relacions més sanes. Demà divendres, la Casa de la Dona acull el taller Entendre't millor per viure millor, dinamitzat per l'educadora emocional Marta Carrillo. Amb ella volem conèixer una mica més aquesta proposta i parlar també de cultura emocional i de com podem millorar la nostra manera de relacionar-nos. Marta, bon dia, benvinguda.
3: Bon dia.
2: No és poca cosa, aquest lema que parla. Vam d'entendre'ns millor per viure millor. Jo sé que les claus les donaràs demà en aquest taller que podrem gaudir-ne a la Casa de la Dona a Premià de Mar, però dona'ns una pinzellada. Com hem d'entendre'ns millor i això com ens pot ajudar doncs, a tenir potser una millor vida o una manera més positiva d'entendre la vida?
3: Sí. Vale, sobretot és escoltant-nos molt, tot i que pot semblar molt, molt obvi, no? Però escoltant-nos molt i entenent com funciona el nostre món intern, el nostre món emocional. Sovint i durant molts anys, o podria dir durant tota la vida, no tenim una educació de tot el nostre procés emocional. Llavors anem, jo sempre faig servir la metàfora, no? Anem pel món com si estiguéssim conduint, però sense saber conduir, no? Llavors, fem el que podem amb el que sentim. Aquesta proposta el que fa és, és capacitació de les persones per entendre millor com funcionen les seves emocions i llavors fer-les jugar a favor seu o a favor teu, no? És aquella cosa de no és viure només en les emocions boniques o en les emocions que són amables o agradables, les que considerem positives, sinó també saber exactament què fer amb totes aquelles emocions que ens arrosseguen, aquelles emocions que no són tan fàcils de portar, aquelles emocions que ens porta la vida real, no? I què fer amb elles i com fer que juguin al nostre favor.
2: Marta, proposaves una activitat o una reflexió que no sé si és tan fàcil, que deies aprendre a escoltar-nos a nosaltres mateixos, potser posar-nos davant d'un mirall o reflexionar i estar tranquils i parlar amb nosaltres mateixos una mica, no? Ja sigui de manera literal o no, no? Com aconseguim això? Perquè jo crec que una part molt complicada, i també en aquest entorn digital que estem ara, ens costa moltíssim estar sols, no? Sí. I passar estona de qualitat amb nosaltres mateixos. Per tant, com podem fer aquesta introspecció d'escoltar-nos i de parlar-nos?
3: Sí, perquè a més ara tenim més que mai totes les distraccions possibles, no? I sovint fugim d'aquesta mirada introspectiva perquè de vegades, doncs, si no sabem exactament què fer amb elles, millor no m'hi enfronto, no? Però és una qüestió de... Bueno, primer jo dic que el tema de la gestió emocional passa sobretot primer per prendre decisions. Prendre decisions personals de començar a prioritzar-se. Llavors, començar a observar com funciono i què és el que em passa amb tot allò que em passa, no? I prendre's aquest temps. De fet, proposo eines que són molt senzilles precisament d'aquesta cosa d'aturar-me senzillament escoltar i prendre fins i tot registre. Jo sóc molt, molt fan de prendre registre del que em passa perquè llavors ho estic fent de debò.
2: Molt bé, d'una manera conscient, no? Suposo.
3: Sí, posant-hi molta consciència, escoltant molt, i també una clau primordial per això és sense judici. Jo sempre dic, quan comences a prendre la decisió de tenir una millor gestió emocional, és començar a ser molt amable amb tu mateix, amb tu mateixa, de no jutjar allò que et passa, sinó observar-ho per veure quina resposta realment tu decideixes donar-li.
2: Marta, hem perdut capacitat o la pràctica a l'hora de relacionar-nos amb la resta de persones?
3: Ai, trobo que sí. Ho dic amb un somriure, però en realitat em fa pena. Vam tenir la pandèmia mundial, una cosa que ningú s'esperava, no? I hi havia moltes persones amb molta esperança, i era una esperança genuïna de sortirem millors. I el que ha deixat darrere la pandèmia ha sigut encara molt més, no només malaltia emocional, perquè jo no treballo tant o no acompanyo la malaltia emocional, perquè per això hi ha altres professionals, sinó que jo acompanyo el malestar emocional. I de malestar emocional n'hi ha moltíssim. Uh-huh. I com que no és una malaltia, no és una patologia, sovint no s'aborda des de cap lloc.
2: D'acord.
3: I trobo que sí, que en això està influint molt les relacions humanes. Ens costa molt relacionar-nos perquè estem molt individualitzades, però no des de la introspecció o des de l'autoconeixement, sinó des de, pues, això, molt immerses en pantalles, en la pressa del dia a dia, sí.
2: Per tant, sí que hem après a estar sols, però no aprofitar-ho amb els recursos que potser ens farien falta. De fet, Marta, escoltava ahir un programa de ràdio, perquè quan marxo d'aquí continuo encara escoltant més ràdio, i deia, una companya explicava que aquestes rutines, que ara en podem parlar també d'aquest inici de curs, portava que també la nostra vida social s'hagi modificat per complet, perquè, clar, hi ha horaris de feina molt complicats i que treballa molts dies de la setmana, i això feia que gairebé planifiquem moltíssim les accions que hem de fer. És a dir, hem de quedar un grup d'amics i potser estem quedant per d'aquí un mes i mig, que és quan a tots ens va bé. Llavors no flueix el anem a fer això ara perquè ens ve de gust, sinó que tot està molt planificat i tot té com una calendarització de la vida, que això suposo que també ens genera un estrès constant, no?
3: Sí, ens genera un estrès constant, treu aquesta part, com tu dius, com de fluïdesa, aquesta part de... Hi ha també com una part de... Tenim tants inputs, tanta informació, tant de soroll, no?, per així dir-ho, que també de vegades és no em vull comprometre, no sigui que hi hagi una activitat que em crida més l'atenció, que... Llavors hi ha aquesta cosa de destrobament, si és que hi ha aquesta...
2: D'acord. Ara parlarem d'aquest taller que passarà demà divendres a la Casa de la Dona, però abans et volia preguntar també, com a persona doncs, que s'hi vincula moltíssim, s'ha perdut una mica la por de parlar doncs, de les emocions, del fet de dir vaig al psicòleg, estem d'alguna manera traient una mica l'embolcall això que potser durant un temps o durant molt de temps ha estat tabú?
3: Sí, durant anys, jo diria gairebé pràcticament tota la meva vida, no? Era com un estigma, era quelcom que es tapava. Jo crec que les xarxes socials, per exemple, tenen moltes coses negatives, però tenen d'altres molt positives. El fet de que hi hagi gent famosa, gent amb capacitat d'influència, que cada cop ho estigui expressant més, que ho estan normalitzant, que ho estan fins i tot recomanant, doncs jo crec que això també està impactant. És lent perquè encara hi ha com aquesta sensació que jo crec que ara, si no és tan social, si està més reconegut el fet de que si tinc un malestar és bo que l'abordi amb un professional, perquè no sempre podem sols i soles. Les persones també necessitem un suport.
2: Ja.
3: Tot i que s'està com cada cop està com millor vist o s'està normalitzant, jo crec que hi ha un punt, que és individual també, que és com la sensació de jo hauria de poder, jo hauria de saber. És com un punt de sensació de fracàs si algú t'ha d'acompanyar. Quan, sobretot des de la mirada de la PNL i el coaching, que és des d'on jo més ho abordo, no? Però és aquesta mirada de no, és que tu ets expert o experta en la teva vida, només que de vegades és molt feixuc anar sempre sol. Llavors, t'acompanyo.
2: Molt bé. Doncs, i de fet, des d'aquest acompanyament o part d'aquest acompanyament surten aquests tallers de la Casa de la Dona. Explica'ns, Marta, he dit ja que és el divendres, però ens pots dir a quina hora i una mica de què anirà aquest taller.
3: Sí, és el divendres a les 10:15, tot i que són un cicle.
2: D'acord.
3: Estem fent paral·lelament la mateixa sessió un cop al mes, tant els dijous a la tarda, que és un grup mixt, i ara ho explico una mica, i llavors els divendres, un cop al mes també, de 10:15 a 12:15, dues horites de taller. En què? Això. El que fem és compartir, fer xarxa, que això també és molt important, i llavors normalment abordem un tema, sovint un tema que ens costa gestionar emocionalment, o al contrari, o una emoció que ens convé potenciar i treballar, perquè les emocions també es poden... La nostra intel·ligència emocional s'entrena i es pot millorar. I abordem un tema concret i donem eines, compartim eines per poder-ho això potenciar o gestionar.
2: Molt bé. Deies que aquests cursos són una tècnica mixta. Explica'ns això, què vol dir mixt?
3: El grup és...
2: Ah, el grup, d'acord.
3: O sigui, perquè vam començar amb grup de dones, clar, també és a casa de la dona,
2: molt bé.
3: Però vam obrir el debat de que, encara que sigui casa de la dona, tant el gènere femení com el masculí està absolutament convidat,
2: total.
3: No? I a més és que és la idea de que hem de construir juntes i junts, no? I llavors, hem mantingut els divendres com a grup només de gènere femení perquè encara pues necessitem molt grups així on podem parlar amb total llibertat, on encara el patriarcat i l'heteropatriarcat,
2: sí, sí.
3: No? Em marca molt. Però també volíem convidar a que persones del gènere masculí se sentin interpel·lades i convidades. Per tant, els dijous a la tarda, que fem de 5:30 a 7:30, poden assistir tots dos gèneres. Treballem en la mateixa temàtica i ho abordem des d'on cada grup ho necessita.
2: Molt bé, doncs tothom convidat. Marta, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al matinal de Premià Mèdia i per donar-nos també aquestes claus i també doncs, obrir-nos les portes a aquests tallers.
3: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: A Mataró, l'alcalde socialista David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de la capital comarcal. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries on, de moment, és l'únic que s'hi ha presentat. El pròxim 6 d'octubre s'anunciaran oficialment les candidatures que hagin aparegut i es votarà en una assemblea de militants el 8 d'octubre. Posteriorment, el Consell Nacional del PSC aprovarà l'elecció dels mataronins i es farà la proclamació definitiva del candidat. A la seva carta, Bote fa balanç de la seva gestió, destacant projectes per enfortir, diu, l'economia, crear llocs de treball i garantir les infraestructures i els serveis públics, i assenyala com a prioritats principals reforçar els recursos per la neteja de la ciutat i la millora de la via pública i també tolerància zero amb la delinqüència i l'incivisme. Així mateix fa una crida a mobilitzar-se per frenar l'avenç de la dreta i la ultradreta.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Comunicat de l'AFA de l'escola Mar Nova en relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde a Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat per l'alumnat. Com ja havien denunciat en un primer comunicat a l'inici de curs, aquesta entitat retreu a l'Ajuntament que no se'ls hagués tingut al corrent del calendari d'obres ni del fet que finalment els treballs començarien al setembre. I ara, després del que va dir l'alcalde Rafa Navarro a la premsa, també denuncien que s'hagi decidit unilateralment i d'esquena, diuen a la comunitat educativa, que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional compromet, en última instància, la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per Ajuntament, Generalitat, AFA i direcció del centre, per tal que es garanteixi la transparència que reclamen i es planifiqui de manera consensuada l'actuació. L'AFA també fa referència al pati provisional que ha habilitat l'Ajuntament. Afirmen que, si bé l'espai ja es pot utilitzar, encara no és apte per a la infància perquè no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. Diuen que la comunitat educativa reclama l'adequació d'aquest recinte des del juliol i exigeixen que aquestes correccions es facin amb la màxima urgència, aprofitant les estones que els nens no l'ocupen. Finalment, el comunicat també insisteix en reclamacions que ja havien fet en matèria de seguretat viària a la zona d'entrada a l'escola. Diuen que el perimetratge de les obres ha retallat les voreres i proposen habilitar una zona delimitada i adaptada per portar o recollir els alumnes i també la supressió d'un sector de zona blava proper a aquest indret per tal de minimitzar, diuen, l'impacte del trànsit en aquest punt.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant? Tràmia Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 2, us parla Maria Lara. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que s'han aixecat ràpidament. De cara al vespre hi haurà també una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Mentrestant, també centenars de persones mantenen encara l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut de fet en les darreres hores i que es mantindrà, diuen, a l'espera del contingut d'aquest decret d'habitatge. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat la continuïtat del Pla Bastió a l'Hospitalet de Llobregat després dels bons resultats obtinguts els últims mesos. Segons Interior, l'increment de les actuacions a la via pública i la col·laboració entre cossos de seguretat han permès reduir un 16,24% els fets delinqüencials entre l'abril i l'agost. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la GIB-4016 a Planoles deixa encara la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, solucionada ja la incidència que afectava per una banda l'R8 i per l'altra també els trens de l'R2 Nord. I a banda, degut a una incidència tècnica, la megafonia, els monitors i teleindicadors de les estacions de trens no estan mostrant informació correctament actualitzada. Es recomana consultar els frontals i laterals dels trens a les estacions. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb els diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autos. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superior als 90 litres per metre quadrat en només 6 hores.
0: Notícies en xarxa.
2: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes complicarà la vida als veïns.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort com per haver de destinar pressupost a aquesta mesura. Diu que no cal canviar les regles per una minoria incívica. A més, Cano també ha explicat que s'està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries. Està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar, perquè, diu la ciutadania, no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer quin és l'estat actual del projecte del nou accés a la C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat l'alcalde Josep Triadó, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar entre 9 mesos i un any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Coban. Avui a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal obre portes per descobrir el món d'Antoni Gaudí a través d'un espectacle de titelles. L'activitat s'inclou dins el centenari de la mort de l'artista i fa viure una experiència divertida i poètica. També en cultura, la regidora Bàrbara Anglí ha actualitzat els progressos que s'han fet amb la renovació del Museu de l'Estampació. Al ple, la regidora ha resumit tot el que s'ha fet fins ara i diu que el que queda és la part principal, que serà també la més costosa, a partir del gener del 27. ha admès que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. Una renovació del Museu de l'Estampació que serà física perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa i es dotarà de noves infraestructures. El músic premianenc en Mato ha anunciat una de les cites més destacades de la seva trajectòria. Concert el proper 4 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Les entrades ja disponibles a un preu de 14 euros. I en esports, cap de setmana de derrotes. En futbol, el primer equip masculí del Club Esportiu Premià, que hi ha a casa contra el Lloret per 1-2. En bàsquet, el primer equip femení perdia la pista del Badruna 52-49 i el Premià de Waterpolo s'enfonsava a la piscina del Sant Feliu 21-10. L'única bona notícia, la victòria en el primer partit del sènior masculí de bàsquet contra el Vilanova del Vallès per 70-54.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
4: Can Sant Pere no només és una fàbrica, no només és una lluita per tot de joves de primera. És un joc que recorrem tota la vida. Okay. És una escoleta, és el reforç, és la tarda que compartim fent deures, és el primer cop que surt una manifestació. Entens què vol dir defensar una cosa que estims? És aprendre que la justícia no s'accepta, és combat, és descobrir que quan ens ajudem som més forts. I és que sempre hem sabut que
1: qui s'espera s'ha mort. Aquí hem crescut. Hem rigut, hem discutit, hem après a treballar en grup, a escoltar-nos, a ajudar-nos. Hem compartit idiomes, cultures, menjars, boxa, excursions, arts marcials, celebracions. Hem après català i hem compartit tradicions. Hem celebrat el Tió Popular, els aniversaris de Can Sant Pere, dies plens d'activitats que ja formen part de la nostra història. Can Sant Pere ens ha ensenyat valors, empatia, inergonació, solidaritat. Ens ha ensenyat que la comunitat és família, que els amics poden ser casa, que un espai pot ser molt més que parets.
5: Ara som a Miquel Moragues, però imaginem un futur on tornem a la fàbrica reformada, viva, plena de gent. Un espai gran per fer cinema, circ, futbol, skate, per crear i imaginar sense límits. Un lloc obert, valent, compromès. Aquest capítol és per nosaltres i per les altres. Per les infàncies que no només hem passat per Can Sant Pere, sinó que l'hem construït, perquè també defensem el que és el poble. Benvingudes a Créixer Can Sant Pere.
6: En aquest episodi volem parlar també de l'escoleta de Can Sant Pere, en aquest episodi que, com dèiem, parlarem de créixer a Can Sant Pere. I avui tenim amb nosaltres diferents convidats i convidades que ens acompanyen ja en aquest podcast i farem que elles i ells es presentin i ens diguin qui són, quants anys tenen i a quina escola o a quin institut va. Va, comencem amb tu.
5: Jo em dic Laia, tinc 16 anys i vaig a l'IPM de Premià.
6: Molt bé.
4: Jo em dic Usman. Tinc 15 anys, vaig a l'Institut d'IPM.
7: Soc Hamza, tinc 16 anys, vaig a l'Institut IPM.
6: Molt bé.
8: Em dic Aissatu, tinc 8 anys i vaig al Sant Cristòfol.
9: Soc Fatu i tinc 8 anys i vaig a l'escola Sant Cristòfol.
6: Molt bé.
10: Jo em dic Aminata, tinc 10 anys i vaig a l'escola Aldufi.
6: Molt bé, doncs ara que us hem presentat, qui vulgui, això podeu anar responent qui vulgui, expliqueu-nos una mica què és el que feu a l'escoleta de Can Sant Pere.
8: Jocs.
6: Va, jocs. Quins jocs, per exemple? Algun que te'n recordis o cosa en recordeu? Va, qui l'ajuda?
5: Fem activitats, sí, i cooperem. O sigui, parlem de les coses que ens agradaria fer en un futur, o sigui, com a escoleta.
6: Molt bé.
5: Doncs ens veiem els dimecres a la tarda.
6: Sí.
5: I allà pues, parlem del que volem fer durant el mes i les activitats que tenim i de tant en tant fem algun joc també.
6: Molt bé. I de què parleu, per exemple, quan aneu a l'escoleta?
8: De què farem i
9: coses així, activitats.
6: Molt bé. I alguna activitat o algun joc que te'n recordis que hagueu fet?
8: Fer boxeo.
6: Feu boxeig. Molt bé, molt bé. Què més feu a l'escoleta?
10: Algunes persones porten deures,
6: sí,
10: i per tant els hi ajudem. Algunes vegades juguem a jocs de taula,
6: uh-huh,
10: i fem un cercle restauratiu.
6: Molt bé. Va, vinga, explica'ns alguna cosa també del que feu a l'escoleta.
7: A l'escoleta fem moltes coses, activitat, fem sortides a manis i... A vegades vam anar a Camp de Barça,
6: sí,
7: i amb tota l'escoleta fem taller de boxa i fem cuina, taller de cuina, i tenim un magatzem de regla bici si tens,
6: uh-huh,
7: un bici a casa que no està bé.
6: Molt bé.
7: Portar allà per arreglar.
6: Molt bé, la poden arreglar, la bicicleta allà. Tots arregleu bicicletes o no?
8: Sí.
6: No.
5: Bueno, hi ha dos... No. Hi ha dos nois,
6: sí,
5: o un especialitzat en això, uh-huh, i tu portes la teva bici i et diu com arreglar-la.
6: Molt bé, molt bé. I us ajudeu a fer els deures entre vosaltres també o no?
8: Sí.
6: Sí, sí, eh?
8: A vegades.
6: Uh-huh. A vegades. Molt bé, molt bé. I també em deies abans que parleu de què us agradaria fer en un futur, no? I una mica dels plans que teniu d'aquí un temps, no? Per fer quan sigueu més grans. O no, això no. També. Del que voleu estudiar o què us agradaria fer, què us agradaria ser...
7: No, la idea és que quan a vegades ens reunim per parlar de coses, el primer que diem és recuperar la fàbrica, que uh-huh, abans estàvem la fàbrica allà, que era més gran, teníem més espai, la cuina era més gran, hi havia més classes, però allà on estem ara, que no és, diguem que no és més gran, no és molt
6: gran. És més petit.
7: És més petit, i ens posem al passadís per fer classes, i a vegades quan estem estudiant ven a les mares que estaven a dalt, quan baixen i a vegades ens interrompen, uh-huh, i no podem seguir la classe. Per això necessitem un lloc més gran.
6: Per tant, voleu tornar, sí, no, a la fàbrica de Can Sant Pere.
7: Sí.
6: Molt
7: era
6: bé.
7: Més gran, que havia més classes,
6: uh-huh,
7: i no pujàvem al passadís també.
6: Molt bé. Quins records teniu de la fàbrica, vosaltres, de l'espai de l'escoleta
8: davant?
6: Nosaltres
8: no vam anar a la fàbrica.
6: No veu arribar a vosaltres, eh? Però vosaltres, que sou més grans, sí que teniu records allà?
8: Sí.
5: Jo vaig conèixer Can Sant Pere,
6: sí,
5: a la fàbrica,
6: uh-huh,
5: perquè, bé, jo tenia com moltes coses per fer un túnel del terror,
6: sí,
5: i una noia ens va dir, ai, pues la gent de Can Sant Pere ho busca. I doncs allà vaig conèixer jo la fàbrica i Can Sant Pere,
6: uh-huh,
5: i li vam ajudar a fer el túnel fa 3 anys o així, i des d'aleshores pues, estic aquí. I, bueno, ha sigut un canvi molt gran.
6: Molt bé.
5: Perquè la fàbrica era molt gran, era molt...
6: Uh-huh.
5: I això és més petit, però està bé, també.
6: Molt bé. Tu tens algun record a Can Sant Pere? Te'n recordes o no? De com era l'espai?
10: Sí.
6: Sí? I tens bons records, eh?
10: Bueno, alguns.
6: Alguns, molt bé. I vosaltres recordeu alguna cosa de Can Sant Pere?
7: Sí, moltes.
6: A veure, per exemple, algun record que tingueu allà d'alguna cosa que veu fer?
7: Lo de plantar flors i...
6: Molt bé.
10: També a la fàbrica gran,
6: uh-huh,
10: també els meus germans anaven. Per tant, allà podíem... Tipo, decoràvem els parets,
6: sí,
10: fèiem grafitis, sí.
6: Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Doncs molt bons records. Expliqueu-nos també si hi ha persones que vosaltres també associeu o recordeu de Can Sant Pere. Gent que vosaltres heu conegut a Can Sant Pere.
10: A l'Àlex.
6: A l'Àlex.
7: Vam conèixer alguns profes com el... La Georgina,
6: uh-huh,
7: el Salva, que ara ja no estan.
6: Sí.
7: Però la Georgina va bé a l'escoleta, però la Salva no.
6: Uh-huh. No. Molt bé. I com us ajuden aquests profes?
7: Pues quan, a vegades, quan tenen deures, podem anar allà amb ells i ens expliquen com fer-les i fins a entendre's i ens ajuden a fer-les també.
6: Uh-huh. Molt bé. I el que sé és que teniu una cançó, no?
8: Sí. Sí.
6: Voleu que la posem i cantem una mica, o canteu una mica vosaltres, que us la sabeu?
8: Val.
6: Sí, cantareu, eh? Segur?
8: Sí.
6: Sí. Sí? Sí. Doncs va, quan el Marçal vulgui, l'escoltem.
1: I l'escoleta, què?

0: jo les camarades, a Premià ens trobareu organitzades. Sempre seguirem lluitant per les que falten.
1: Per les que falten.
2: Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera. Lovely students learning in the schooleta. We are here defending Can Sant Pere. Defending Can Sant Pere.

0: Molt bé, molt bé. Heu cantat molt bé. Alguns heu fet playback una mica, sí que és veritat, però la resta heu cantat. Ho heu fet molt bé, ho heu fet molt bé. Escolta, hi ha unes coses que ens heu dit que encara hem de parlar i em deies abans les manifestacions.
1: Sí.
0: No? Explica'ns una mica això, les manifestacions.
1: Les manifestacions, vam fer unes manifestacions que van ser sobre l'habitatge, que van ser a Barcelona, i vam anar al de Can Sant Pere. Uns dies abans vam fer unes pancartes escrivint les coses de la manifestació i vam anar allà arreu a les 4 i vam tornar a la nit i això.
0: Molt bé, heu participat també d'aquestes manifestacions. Molt bé. Vas anar també a totes les manifestacions o no?
2: No, jo no. He anat, però la meva mare sí que anava.
0: Ah, molt bé.
2: I bé, també són les manifestacions primeres de molta gent.
0: Sí.
2: Perquè també nosaltres estem a una edat que ja ens deixen fer manis a l'institut i pues, també han estat les primeres.
0: Molt
2: i
0: bé.
2: I pues, anem a defensar coses que ens semblen injustes.
0: I com va ser l'experiència d'aquestes primeres manifestacions? Com ho recordeu?
1: Pues molt bé, hi havia molta gent,
0: sí.
1: Hi havia gent defensar el de Palestina, també vam anar també, la manifestació que hi havia de Palestina, i vam anar, hi havia molta gent també.
0: Molt bé, i també us volia preguntar per la Festa Major i el desembarcament, qui m'ho explica això?
3: Jo.
0: Tu.
3: Jo vaig anar al embarcament petit,
0: sí,
3: amb el meu germà, i la Tamara em va venir a veure.
0: Molt bé, i què vas fer en el desembarcament?
3: Vaig fer lo de pirata.
0: Sí?
3: I també quan estava assajant vaig fer-lo amb el meu germà.
0: I què et va semblar aquesta festa?
3: Bé.
0: Bé? Et va agradar? Sí. T'ho vas passar bé?
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, ja m'ha explicat una mica tot el que heu fet. Vosaltres recomanaríeu també a nens i nenes que formessin part també de Can Sant Pere i de l'Escoleta, que no
3: sí.
0: hi són ara?
3: Sí?
0: Sí. Per què els hi recomanaríeu?
4: Perquè és un lloc que te divertes molt, on aprens i...
0: Molt bé, molt bé. Doncs queda recomanat. Vosaltres que sou més grans, ho recomanaríeu o no, els que sou una miqueta més grans?
2: Sí.
0: Sí.
2: I a més també... bueno, no ho hem dit abans, però també fem festivitats. Per exemple, celebrem el Tio Popular, a vegades el Carnaval, l'aniversari del Sampe, de l'Escoleta, i pues, això ho anem preparant. I bueno, jo, per exemple, també utilitzo Can Sant Pere per estudiar i per fer treballs
0: molt
2: en grup.
0: Molt bé.
2: I els caps de setmana doncs, anem i l'obrim i el tanquem.
0: Molt bé.
2: I allà hi fem tot el que necessitem i tenim tot el material disponible.
0: Molt bé, per tant, és un molt bon recurs. Escolta, per acabar, abans que marxeu, tenim o heu pensat un joc. I
3: sí,
0: ho recordem,
3: sí.
0: Per si algú ens està escoltant ara sí. per primera vegada en aquest podcast, explicareu tres històries, no? I haig d'encertar la que no és veritat. O hi ha dos que són veritat i una que és mentida. Més o menys.
1: Ho haig d'esbrinar.
0: Val, doncs va, qui comença? Això va canviar les normes segons la setmana. Jo crec que cada cop ho compliqueu més. Però vinga, a l'aventura, va. A veure, qui comença?
4: La Fatu.
1: Fatu, va.
5: Que comenci la Isatu.
0: Doncs va.
4: Hem fet una festa d'espuma. Hem anat... a l'herida i també hem anat al camp de Madrid.
0: Val. Aquesta és una de les històries. Ho heu fet tots junts, això, o no, suposadament? Què diríeu, que sí o que no?
1: No són aquests els...
0: Va, qui la vol ajudar? Qui la vol ajudar?
1: Havia una...
2: Espera,
0: expliqueu la història...
2: No és normal.
0: Clar.
2: Faig jo una, fas
0: vale.
2: tu altra, i elles, si no que acabi, no les ajudem.
0: Vale.
2: Vale. Nosaltres, quan vam gravar aquesta cançó que ha sonat abans, com és del Morat, com coneixia l'Escoleta i li feia il·lusió, ens va venir a veure mentre la rodàvem.
0: Vale.
2: Sí, va venir un equip de drons, de càmeres, molt guai, i doncs ell va estar allà mentre la rodàvem.
0: D'acord. I quan fa d'això, més o menys? Quan la veu gravar?
2: 3-4 anys.
0: 3-4 anys. Vale. Molt bé.
2: Ara.
0: A veure, qui m'explica la següent?
1: I que quan vam anar al camp de Barça, vam anar amb l'Escoleta, vam anar com 80 persones allà, de l'Escoleta, han anat mares, alguns pares, i hem anat com a... En total, érem 80 persones.
2: Vam anar tot Can Sant Pere al camp del Barça.
0: Val. Molt
2: bé. A veure un partit de futbol.
0: Val.
1: que era la Palestina contra la selecció de Catalunya per lo que va passar a Palestina.
0: Val, molt bé. I l'altra història, qui me l'explica?
2: La dieu vosaltres o la que fem nosaltres?
3: Vosaltres.
2: Hamza, la quieres hacer?
1: Sí.
0: A veure.
1: Aquest any hem fet uns calendaris de l'escoleta.
0: Sí?
1: Sí, i unes bolses per cinquè aniversari de l'escoleta.
0: De l'escoleta.
1: Sí.
0: Val. Hi ha alguna és veritat i les altres són mentides? O pot ser que totes siguin mentida i totes siguin veritat? Va, jo crec...
2: Et diem una última.
0: Una última, vale, sí. Va. Una més, quatre.
2: Vale. Que per un aniversari de Can Sant Pere,
0: sí?
2: Al pati vam contractar una màquina d'escuma.
0: Sí?
2: I vam estar amb la màquina d'escuma.
0: Val, però això ho ha dit ella, la màquina d'escuma, o sigui, potser que...
2: Sí, sí, o sigui, és el mateix, però...
0: Val.
2: Però era aquesta la idea.
0: Millorada la història. Sí. Val. La de l'escuma, diré que sí, que és veritat. Però m'ho dieu ja o no? O les dic totes?
2: Tu
0: vale.
2: Digue-les i ja et direm.
0: El Morat, jo diria que aquesta... que aquesta no. No és veritat, aquesta.
2: Vale.
0: La del camp del Barça, jo crec que sí, que és veritat. Mm-hmm. Encara que m'ha despistat el del Madrid, però jo diria que és veritat, la del Barça. I la de les bosses... Home, jo, si no l'heu fet, aquesta de les bosses, m'agradaria que les féssiu. Jo diria que és veritat, aquesta. Si la del Mora et diria que no, que és la que és mentida. Què?
2: Amb aquesta has encertat, però et falta una.
0: Que és veritat o que és mentida?
1: És mentida.
0: És mentida.
2: La del Mora és mentida. Sí,
0: i hi ha una més que és mentida,
2: sí,
0: que no l'he...
2: Sí.
3: Sí.
0: La de l'escuma.
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Doncs mira, aquesta hauria dit que era veritat. Molt bé, molt bé. Hauria aprovat l'examen, més o menys.
1: Sí, sí, sí.
0: Un 5, un 5.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Us heu passat bé?
1: Sí, molt
3: sí.
1: Bé.
0: Molt bé, doncs quan vulgueu podeu tornar. Moltes gràcies.
3: Adéu.
0: Adéu. I avui ens acompanya la Laura en representació de The Bòlit, una entitat premianenca que agrupa i coordina les colles i balls de cultura popular i té l'objectiu de mantenir vius els actes de cultura popular, difondre i fer també pedagogia, conservar, recuperar actes tradicionals de Premià de Mar i, a més, volen convertir Can Manent en la casa de la cultura popular. Benvinguda, Laura, com estàs?
6: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Parlàvem d'això, de convertir Can Manent en la casa de la cultura popular de Premià de Mar, perquè és important que la cultura popular tingui, doncs, un espai físic i públic a Premià de Mar.
6: Exacte. Sí, aviam, Casa de la Cultura... Hi ha dues parts, no? Mm-hmm. Casa de la Cultura Popular ja ho som, mm-hmm, perquè les colles de cultura popular de Premià convivim allà dins, no? D'entrada és una sort que tenim una agrupació de colles, perquè això fa que tinguem una cultura popular molt més cohesionada, mm-hmm, i molt més forta. I dintre de conviure en aquest espai, que dona moltes oportunitats, i així ara també hi haurà la fase del Museu de la Festa, no? Que ja és el que tanca, no, aquest cercle de no només la cultura popular és de les persones que hi formem part, uh-huh, sinó és un patrimoni de tot Premià, no? O sigui, bueno, sobretot les mares que tinguin fills saben que Can Manent és un espai molt important, uh-huh, mares, pares, família, sí, diversa, perquè hi ha infants que, si passen per Can Manent, han de dir adéu als gegants, uh-huh, o han de dir hola als gegants, no? Doncs això no és de Bòlit, és de qualsevol premianer.
0: D'acord, molt bé. Quina és la història de Can Manent, d'aquest espai que dèiem de la Casa de la Cultura Popular?
6: Sí, la història de Can Manent realment és la història de Premià de Mar, uh-huh, no? O sigui, Can Manent va ser la primera masia de Premià quan era un barri de pescadors de Premià de Dalt, bueno, de Sant Pere de Premià, sí, i això. Llavors els pescadors van començar a passar nits aquí, la masia de Can Manent estava habitada per la família Manent, i d'allà comencen a dir, vale, una cosa, això se'ns està fent gran, mm, i ho converteixen en un poble, fan una església, la família Manent és com que lidera, no, la creació, d'acord, de Premià de Mar. Llavors, al final hi ha molts canvis de Premià, no? En l'urbanisme, en els cultius, en tot. Arriba el ferrocarril, la industrialització, i Can Manent queda una mica més buit i acaba, doncs, que la família Manent ja se'n va de la masia i l'estadeix a l'Ajuntament. Uh-huh. Llavors, l'Ajuntament en un primer moment hi va fer la biblioteca i un museu tèxtil. Bueno, la demo, no?, sí, del Museu de l'Estampació. Uh-huh. I després, quan ja es va fer la biblioteca, crec que el 2001, quan ja es va fer la biblioteca nova i el Museu de l'Estampació també va tenir la seva seu, va tornar a quedar buit. The Bòlit és una entitat del 2004, i jo era molt petita llavors, no, sí, recordo ben bé quan hi vam anar, però llavors ja es va cedir a The Bòlit i fins aquests últims anys, jo crec que des del 2023, 2022, o fins i tot per la pandèmia també, que la part de la Casa de la Festa es comença a consolidar.
0: Mm-hmm. Molt bé. De fet, parlàvem d'aquesta Casa de la Festa, parlàvem al principi de com s'agrupen totes aquestes colles en aquest espai i com conviuen, això, diverses colles, diverses entitats dins d'un mateix espai.
6: Sí, ara ja, tot és amb demo, perquè quan hi hagi el museu la dinàmica sí. tornarà a canviar. Però, aviam, l'activitat que s'hi fa és... Tenim una sala insonoritzada pels tabalers, uh-huh. Esteve... Bueno, les atabalades no hi caben i assagen a un altre lloc, però bueno, la majoria de colles de tabals assagen a la sala insonoritzada, els petits, els tabalets, també assagen allà. Després, a la primera planta, hi ha el que serien les figures, que assagen sobretot a l'era. Després, als balls, ens repartim entre dalt i baix. Uh-huh. Diables, que també té molt de material, tenen la seva sala. El porxo no és l'espai del Gafarró. Més o menys està distribuït.
0: D'acord.
6: I tenim un despatxet per una sala de, com de reunions i d'emmagatzematge. Uh-huh. I també és veritat que el projecte Relat molts cops ve a Can Manent, no? Llavors, la part de dalt queda com a espai polivalent d'assajos de bastons, panderos, no? Més els balls, uh-huh. el ball de cintes quan s'apropa la festa major, els petits, els penjaculfes, també. Uh-huh. I també queda com a espai polivalent per quan venen escoles i així, a fer tallers.
0: Molt bé. Per tant, té tot el sentit que compartiu espai tots, no? Perquè al final tots feu la festa i la cultura de Premià de Mar.
6: Exacte.
0: No?
6: De uh-huh. fet, sí que a la temporada d'estiu treballem molt per colles i cadascú surt... O sigui, fem cercaviles i cadascú té la seva colla, no? Però sobretot a la festa major d'hivern, que no hi ha tant la dinàmica de colles, es converteix en la casa de la festa de tots, no? És a dir, assagen penjaculpes, assagen gitanes, hi ha vestuari de no sé quina colla, ara assagen els grans, ara els petits... Vull dir que hi ha una dinàmica molt diferent que la que trobarem ara, no? Preparant ja Ramon Barí Festa Major.
0: Molt bé.
6: També hi ha molt de treball de comissions, vull dir, és un espai de reunió i de treball pedagògic. Uh-huh. Pedagògic per les escoles, per, jo què sé, demà crec que venen la normalització lingüística, també sí. fer una visita, i també com que tenim tot de colles infantils que creixen amb la festa.
0: Uh-huh. Doncs mira, això que em deies em va molt bé, perquè et volíem preguntar també com es fa aquesta cultura comunitària des de la cultura popular, és a dir, com us impliqueu també doncs, amb tot aquest teixit premianenc, amb la resta d'entitats i amb el dia a dia del poble.
6: Nosaltres tenim com ja les festes tancades, no? Mm-hmm. Festa major d'hivern, Ramon Bori, festa major d'estiu, però sí que intentem, en la mesura del possible, fer xarxa, no? Per exemple, pels penjaculpes, els apropem a les escoles, anant a explicar els penjaculpes petits, i els versots dels petits els fan els infants de Premià. Mm-hmm. Però també hi ha una canalla, no?, que creix una cultura popular, que sigui nens que neixen a les famílies, que ens ha passat molt, no?, com nens que han nascut allà i que s'ho estimen tot, no? Abans sí que potser hi havia sentiment de jo soc capgròs o geganter, però ara hi ha un sentiment com més de vale, formo part de tot això, puc anar a enfilar calçots, puc anar a ajudar, puc anar a portar un carro d'aigua, no?, i es crea aquest sentiment. A nosaltres ens agrada molt participar amb altres festes, sobretot quan... Bueno, per fer gran, no? O sigui, quan, jo parlo molt de la Festa Major d'Hivern perquè és una festa que a poc va creixent. Uh-huh. Però és veritat que quan només hi havia de bòlit tenia poc sentit. Yeah. Aquest any ha participat Can Sant Pere amb un despertar, a poc les entitats han trobat la seva parcel·leta, no? I ara és com... Uh-huh. Vale, és de tots. També molts cops hem participat... Bueno, algunes vegades hem participat amb el patronat, amb infraestructures populars... Vull dir, intentem, no?, fer una mica de teixit. Sempre queda molt més per fer i si ens analitzem hi ha aspectes a millorar moltíssims, no? Uh-huh. Però sí que hi ha algunes coses que valorem molt positivament de les que fem, hi ha algunes que encara podríem canviar i hi ha algunes que hem anat canviant els últims anys i ens han agradat. Uh-huh. Potser no és tant de teixir amb altres associacions, però sí de fer un apropament de la cultura popular a altres llocs, no? Des de la Cercavela de la Gent Gran, que és un barri on mai arriba la cultura popular, no? De Canamell fins a, bueno, fins a l'últim, bueno, carrer Miquel, sí, perquè ja hi ha sí. tres residències seguides, i també la passejada de Festa Major vam decidir que, en comptes de fer-la pel casc antic, pujàvem des de Mercè Rodoreda i anàvem per aquells carrers, no? Mm. I realment, potser encara no hem pogut valorar el significat que té tot això, però sí que trobem molt bé que la cultura popular no es quedi pels voltants de Can Manent, que ja som els que... estem implicats en la festa.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, Laura, moltes gràcies per acompanyar-nos avui també.
6: A vosaltres.
0: I gràcies a vosaltres per escoltar-nos, per veure'ns. Ens veurem i ens escoltarem a la propera entrega d'aquest podcast. Que vagi molt bé. A veure, parla'm una mica tu.
7: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
7: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
7: Em van a Morgades Vall d'Osera.
0: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
7: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
0: Vale, doncs ja està.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
9: Tenerte de vuelta.
10: Me la suda.
9: Están tirados.
11: Funky Radio Show.
12: ¿Qué coño es eso?
13: Funky Tracks Radio.
14: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
15: Premià Mèdia. Informació.
0: L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb nou propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquilluer. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat.
15: Premià Mèdia. Informació.

0: fa que algunes lesions siguin especialment habituals. Avui parlem de bàsquet des del punt de vista de la fisioteràpia amb Miqui Martínez, codirector de Fisio Premià.
1: Doncs el bàsquet és un esport molt complet, molt compensat i molt equilibrat. Es treballen moltes capacitats a nivell de l'aparell locomotor i fins i tot cognitiva. Es treballa la velocitat de reacció, la resistència, i també és un, en ser un esport d'equip on has d'estar molt pendent de lo que fan els teus companys i lo que fa l'altre equip, doncs és un esport en el que la intel·ligència i l'habilitat mental també es treballa moltíssim.
0: I és precisament aquesta combinació d'intensitat, velocitat i salts la que pot provocar que determinades parts del cos pateixin més que d'altres. Els dits, els turmells i els genolls són alguns dels grans protagonistes quan parlem de lesions en aquest esport, però quines són les més habituals?
1: Les lesions del bàsquet més típiques, si haguéssim de fer un rànquing, segurament no hi ha jugador de bàsquet que no hagi tingut una capsulitis, que una capsulitis és una mena d'esguins d'uns lligaments que tenim entre les falanges, els dits. És molt fàcil que es faci una capsulitis si et dona una pilota així, diguem, a la punta del dit. I la primera moltes vegades se't sobta, però quan ja t'acostumes a tenir-ne ja no fas gaire cas, et fas un tape, un embenat, i normalment jugues sense cap problema. De fet, és molt habitual veure partits de bàsquet amb la gent amb els dits embolicats, o al bàsquet professional, a l'NBA, o al bàsquet amateur també. Després tindríem els esguinços de turmell. Com és un esport on es salta molt, i moltes vegades quan caiem del salt hi ha molts peus per allà al mig, trepitges un company o un rival i fas el maleït esguins, que bueno, depèn del grau que sigui, depèn de la intensitat, té un tractament o un altre, i sobretot el que canvia d'un esguins de turmell a un altre és el temps d'espera. Un esguins pot anar des dels 10 dies fins a acabar una intervenció quirúrgica, per exemple. I potser la tercera lesió més habitual serien els trencaments del creuat anterior, que és aquesta sí que és una lesió bastant greu, en la qual el jugador o jugadora pot estar fora dels terrenys de joc fins un any, perquè requereix d'una intervenció quirúrgica i d'una readaptació que es fa bastant llarga.
0: Una capsulitis al dit pot permetre continuar jugant amb protecció, mentre que un esguins al turmell o una ruptura del lligament encreuat anterior poden obligar a estar setmanes o fins i tot mesos allunyats de les pistes. Però això ens porta a una altra pregunta. Una lesió significa necessàriament que hem de deixar de practicar bàsquet?
1: En principi no hi havia cap problema que impedeixi la pràctica del bàsquet, a no ser que sigui alguna lesió cronificada, com per exemple inestabilitat del turmell o alguna patologia del genoll que no tingui ja, per dir-ho així, solució. Però per la resta de problemes no hi hauria cap lesió que ens impedeixi fer la pràctica del bàsquet. Òbviament, si una persona no pot pujar, per exemple, els braços més enllà del que seria el cap, doncs tampoc podria fer un tir a cistella o defensar o agafar un rebot, amb la qual també seria un hàndicap, no? Un desavantatge el no poder elevar els braços per sobre del cap. Però així com a lesió específica, amb un bon comportament, amb un bon tractament, amb exercicis adients, qualsevol persona pot practicar bàsquet.
0: I si hi ha una cosa que preocupa especialment molts jugadors, sobretot quan són joves, és el salt. Arribar més amunt per capturar un rebot, posar un tap o intentar fer una esmaixada. Però podem realment millorar la nostra capacitat de salt i, sobretot, podem fer alguna cosa per créixer uns centímetres?
1: Una cosa que els hi preocupa bastant als jugadors i jugadores de bàsquet és que, com moltes vegades no, diguem que deixem de créixer aviat i no som tot els que voldrien, volen guanyar capacitat de salt. Llavors ens demanen als fisios, primer, si hi ha alguna manera que puguin créixer, algun estirament o alguna cosa, i després ens demanen molt exercicis que els hi puguin fer com millorar el salt, de manera d'intentar arribar més a dalt per agafar més rebots que l'altre, o per fer una esmaixada, o pel que sigui.
0: I aquí apareix un dels grans mites relacionats amb aquest esport, que jugar a bàsquet fa créixer. Segur que més d'un jugador o jugadora ha sentit aquesta frase alguna vegada, però què hi ha de cert? Miqui Martínez ens ho explica.
1: Com a dada curiosa, s'acostuma a dir que la gent que fa bàsquet creix més, i no és ben bé veritat. El que passa que a nivell professional sí que és veritat que els jugadors que són bons i a sobre són alts tenen més facilitats, tenen més capacitats i és més fàcil que llavors arribin a practicar bàsquet d'èlit. Però si mirem el bàsquet més amateur, veurem que hi ha gent de totes les alçades.

0: Per tant, ni cal ser alt per jugar a bàsquet, ni una lesió ha de significar necessàriament abandonar aquest esport. El més important és conèixer els nostres límits, tractar correctament les lesions i treballar la prevenció i la preparació física, perquè el bàsquet de velocitat és salt, és força i és capacitat de reacció, però també és coordinació, presa de decisions i, sobretot, treball en equip. Nosaltres continuarem parlant de bàsquet i també de tot allò que passa fora de la pista.
1: Els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
4: Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas. Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Seguim parlant del tema del dia, del fet d'independitzar-se, i des de Palafolls ens fan un petit experiment amb la perspectiva del temps, en concret de fa 20 anys. Volen doncs veure com ha canviat el procés d'independitzar-se. Jordi Pratsavalls, tot teu.
2: Doncs sí, Gemma, avui nosaltres el que volem fer és apropar una secció diferent. Tenim amb nosaltres una convidada, ara us la presentaré, però el que volem és contraposar una miqueta el procés d'independització de dues persones, és a dir, la d'aquest mateix locutor que ja fa 20 anys que es va independitzar i també de la nostra convidada que tot just doncs, s'ha independitzat aquests últims mesos. És la Mafalda Hansen, la saludem. Mafalda, molt bona tarda, benvinguda a l'Hora Maresma.
3: Hola, Jordi.
2: Per començar, donar-te les gràcies per intentar participar d'aquest experiment d'entrevista, però també per assolir aquest procés d'independització que tampoc és fàcil. Mira, vull entrar directament a destacar diferents temes, com per exemple, com va reaccionar el vostre entorn al dir que us independitzàveu. Jo començo, t'explico la meva experiència i després tu m'expliques. Jo la veritat és que molta gent el que em va dir és que millor hipotecar-se que no un lloguer. Fa 20 anys es veia de millor manera el fet d'independitzar-se pagant hipoteca que no pas el fet de llogar un pis. Vosaltres com us heu trobat davant d'aquest aspecte?
3: Nosaltres teníem molt clar que volíem que fos lloguer, perquè al final és l'inici d'aprendre a viure en una convivència. Llavors, la reacció dels més propers, en el meu cas, va ser com molt més senzill perquè ja porto 3 anys independitzada amb la meva germana. I en cas de la meva parella, doncs, va sobtar una mica i sí que és veritat que va ser una mica... us costarà molt trobar un lloc com estan les coses avui en dia per poder marxar.
2: Seguint amb això, et volia proposar també tractar el tema de quin tipus de vivenda buscàveu. Jo sí que és veritat que buscava una cosa petita perquè feia front jo sol a la hipoteca i tampoc em podria permetre gaire cosa. Amb els 20 anys de perspectiva, en el vostre cas, ha canviat? Quin tipus de vivenda buscàveu, Mafalda?
3: Nosaltres volíem un pis que realment tingués 2 habitacions, una per nosaltres i hi hagués una altra que fos com volíem un estudi, perquè al final passem moltes hores també treballant a casa, i que fos més còmode per tots. I finalment vam trobar un pis que està molt bé, de 3 habitacions. Llavors ens hem pogut donar com un marge de cadascú tenia el nostre propi espai dins de casa.
2: I com us vau plantejar el tema del finançament? Algú us ho va poder ajudar? Torno a començar jo, per exemple. En el meu cas, sí que és veritat que vaig necessitar l'aval dels meus pares, però va ser relativament fàcil, cosa que és difícil de pensar amb la perspectiva dels 20 anys. En el vostre cas, com heu portat el tema del finançament?
3: Nosaltres ens vam mentalitzar molt en el sentit de que teníem com la... com el repte de, si volem marxar, com entre cometes el més ràpid possible, però en un lloc que ens sentíssim a gust. Llavors, va ser com tenir molt de cap i estalviar cada mes el màxim de diners possible. En temes de lloguer i tot, no ens han ajudat ni a donar les entrades, però, per exemple, i amb els temes dels mobles tampoc. Però sí que és veritat que hem tingut regals. Per exemple, els pares de la meva parella ens van voler regalar la tele, les meves amigues, per exemple, ens van regalar coses a la cuina, els meus pares igual...
2: Per tant, en aquí la perspectiva, tot i que estem parlant d'una hipoteca en el meu cas i un lloguer al vostre cas, sí que és veritat que us ha resultat entre moltes cometes. Fàcil el tema del finançament, tot i que jo crec que us ho heu programat des de fa molt de temps i porteu molt de temps estalviant, és el que em vols dir, no, Mafalda?
3: Sí. També és veritat que haig de fer un apunt que hi ha moltes coses del meu antic pis que les tenim al nostre pis actual. Llavors, són molts diners que també ens hem estalviat perquè són mobles que, per exemple, ja teníem.
2: Mm-hmm. Seguint amb això que m'estàs comentant ara mateix, et volia parlar també del mobiliari que posem en el nostre pis o en una casa que acabem d'estrenar, no? Jo sí que és veritat que vaig començar dient, vaja, doncs, amb un sofà, amb un llit, una tele, faig prou i mica en mica ja aniré posant els mobles, tot i que després et vas animant i sembla que mica en mica vas omplint aquesta casa més ràpid del que t'esperaves. No sé si us ha passat el mateix, em deies que ja teníeu moltes coses que portàveu de casa.
3: Sí, clar, al final sí que, crec que el més potser ens va costar és com trobar el punt del que ens agradava, perquè en aquest sentit som tot el contrari, però vam trobar com una harmonia molt, molt fàcil de saber què és el que volíem i al final, bueno, el pis venia completament sense mobles, llavors ho vam fer tot de zero. Però tenir aquesta facilitat d'haver tingut ja coses de casa meva ens ha facilitat molt. Sí que és veritat que nosaltres hem tingut la sort de que ens ho podíem permetre i el pis el vam tenir gairebé en 2 setmanes, tal com el tenim ara actualment.
2: Mm-hmm. Aquí hi ha la diferència del que dèiem, d'independitzar-se sol, en el meu cas, o independitzar-se en parella, com vosaltres, Mafalda. I ja per tancar l'entrevista, un titular ben curt, és el que estàveu buscant? És a dir, quan us vau plantejar independitzar-vos, pensàveu en el que realment ara teniu? Bé, si això, jo t'haig de dir que sí, que no aspirava molt més del pis que ara mateix tinc. En el vostre cas, amb la perspectiva dels 20 anys, és el que esperàveu?
3: Crec que és molt més del que ens esperàvem. Hem tingut molta sort amb tot el que és el pis. Les habitacions també vam poder aconseguir que tinguessin pati, el pàrquing. Llavors, realment, moltes coses que havíem dit ok, no és un privilegi, o sigui, no cal que ho tinguem ara, finalment ho hem pogut aconseguir trobant aquest pis. Llavors, és molt més del que esperàvem.
2: Doncs amb aquesta bona notícia, en aquest cas per vosaltres, Mafalda, hem volgut contraposar una miqueta amb la diferència de 2 dècades com ha canviat o no ha canviat aquesta qüestió de buscar pis i d'aconseguir també l'habitatge que volíem. Mafalda Hansen, gràcies avui per ser amb nosaltres.
3: Moltes gràcies, Jordi.
2: Ara els hi toca als oients doncs, saber si amb aquesta perspectiva dels 20 anys ha canviat molt la cosa o no.
4: Antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Al vespre ja ha convocada una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renova indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Per la seva banda, el govern espanyol demana responsabilitat als grups polítics per tirar endavant aquesta millora. Carlos Cuerpo és el vicepresident primer del govern espanyol.
2: Estamos en un momento que exige responsabilidad, que nos exige responsabilidad a todos. Al gobierno para llevar este texto, a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de previsibilidad, de esperanza, de confianza también a los hogares y ciudadanos en España, pero también al sector privado, incluido, por supuesto, el sector financiero. Todos con la responsabilidad de responder a estas necesidades de los hogares, necesidades que tienen, por supuesto, en materia de vivienda, puesto que todos sabemos que es ahora mismo la primera preocupación de la ciudadanía en España.
1: Mentrestant, centenars de persones continuen acampats a la Puerta del Sol de Madrid, on de fet han crescut encara més les tendes de campanya i que es mantindrà l'espira del contingut del decret d'habitatge, mentre que el govern de Madrid n'exigeix en aquest cas el desallotjament immediat. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, volíem dir, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així també com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I també 8 plataformes i sindicats agraris s'han concentrat aquest matí al Carràs, al Segrià, per denunciar el que consideren un model erroni d'implantació de macrocentrals solars a Catalunya, especialment a Ponent. La protesta s'ha fet davant la central solar impulsada per Solaria i Ignis, inaugurada a l'agost pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Les entitats asseguren que aquest projecte exemplifica una política de renovables que, segons denuncien, no té prou en compte el territori ni el sector agrari. I pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superiors als 90 litres per metre quadrat en només 3 hores, sobretot al litoral i prelitoral.
0: Notícies en xarxa.
3: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes complicarà la vida als veïns.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort com per haver de destinar pressupost a aquesta mesura. Diu que no cal canviar les regles per una minoria incívica. A més, Cano també ha explicat que s'està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries. Està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar, perquè, diu la ciutadania, no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer quin és l'estat actual del projecte del nou accés a la C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat l'alcalde Josep Triadó, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar entre 9 mesos i un any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Coban. Avui a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal obre portes per descobrir el món d'Antoni Gaudí a través d'un espectacle de titelles. L'activitat s'inclou dins del centenari de la mort de l'artista i fa viure una experiència divertida i poètica. També en cultura, la regidora Bàrbara Anglí ha actualitzat els progressos que s'han fet amb la renovació del Museu de l'Estampació. Al ple, la regidora ha resumit tot el que s'ha fet fins ara i diu que el que queda és la part principal, que serà també la més costosa, a partir del gener del 27. Ha admès que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. Una renovació del Museu de l'Estampació, que serà física perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa i es dotarà de noves infraestructures. El músic premianenc en Mato ha anunciat una de les cites més destacades de la seva trajectòria. Concert el proper 4 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Les entrades ja disponibles a un preu de 14 euros. I en esports, cap de setmana de derrotes. En futbol, el primer equip masculí del Club Esportiu Premià, que hi ha a casa contra el Lloret per 1-2. En bàsquet, el primer equip femení perdia a la pista del Badruna 52-49 i el Premià de Waterpolo s'enfonsava a la piscina del Sant Feliu 21-10. L'única bona notícia, la victòria en el primer partit del sènior masculí de bàsquet contra el Vilanova del Vallès per 70-54.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Bon dia, sóc Maria Muñoz, regidora de Crida Premianenca. Avui, en el nostre espai municipal, volem posar sobre la taula tres qüestions que afecten directament el dia de Premià. La nova comissaria de policia local, els pisos de la fàbrica dels pijames i la recollida de residus. Comencem per la comissaria. Òbviament, som plenament conscients que les instal·lacions actuals no estan en bones condicions i que la policia local necessita un espai digne. El debat, però, és sobre el projecte concret de Can Pou. Perquè quan parlem d'una policia de proximitat, el que volem és que sigui propera als veïns i les veïnes. Per això, també creiem que la comissaria ha de ser-ho. No creiem que l'espai de Can Pou sigui el millor emplaçament. També és important tenir en compte que els veïns i les veïnes s'han organitzat, han estudiat el projecte i han presentat unes al·legacions molt ben treballades. No volem qüestionar la feina dels tècnics municipals ni el criteri amb el que s'han valorat aquestes al·legacions. Però una cosa és desestimar unes al·legacions des d'un punt de vista tècnic i una altra cosa és no escoltar una reivindicació dels veïns i les veïnes. I finalment, el nostre neguit principal, la inundabilitat. Encara no tenim l'informe de l'ACA aprovat sobre aquest projecte i ja hem vist com altres projectes al municipi s'han vist modificats i endarrerits precisament per aquesta qüestió. Pel que fa a l'habitatge, en el cas de la fàbrica dels pijames, parlem de 16 pisos de lloguer subvencionats dins d'una promoció privada, gràcies a un acord amb l'Ajuntament. Els lloguers parteixen d'uns 790 euros i arriben fins als 950. I amb la subvenció, doncs, aquest preu quedarà reduït. Aquí hi ha un debat important. Si això és habitatge social o no. Aquesta és precisament una de les objeccions que sempre hem plantejat des del nostre grup municipal. Quan parlem d'habitatge assequible, també hem de mirar les rendes de les famílies. Segons l'estudi del Pla de Barris, la renda mitjana de les famílies d'aquell barri és de 17.000 euros anuals. Per tant, la qüestió és fins a quin punt els preus són realment assumibles per les famílies amb menys recursos. I aquí apareix el paper de l'Ajuntament. Quan hi ha una col·laboració amb un promotor privat, quines condicions es poden assumir perquè aquest retorn sigui realment social i el màxim possible per la nostra ciutadania? Els diners públics són molt necessaris i cal fer-se un ús estratègic i posar-los sempre al servei de la ciutadania i mai a l'interès de la promotora privada. I acabem pels recursos i els residus. Aquí hi ha dues qüestions. La primera és la pedagogia. Quan es canvia un model de recollida, cal explicar-ho molt bé, com funciona, què ha de fer cadascú, la taxa, la targeta... Aquí ja vam tenir molts problemes des d'un inici, però el problema principal és la segona part, el control del servei. Quan un ajuntament adjudica una concessió, també ha de controlar que l'empresa compleixi el contracte i que el servei funcioni correctament. I aquest és el punt més feble per part de l'equip de govern, tenint en compte que estem parlant d'un servei molt important pel municipi i que afecta a la vida diària dels premianencs i premianenques. Per tant, és necessari estar-hi sobre, fiscalitzar aquesta empresa i estar pendent de que tots els objectius del contracte s'estiguin complint. En definitiva, són tres qüestions molt diferents, però amb una idea de fons compartida. Quan parlem de serveis públics, d'habitatge, amb diners públics, o de qualsevol cosa que pugui revertir a la ciutadania, cal posar sempre les necessitats dels veïns i veïnes al centre.

0: Bon dia i bon dilluns, 28 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 28 de setembre, més enllà dels partits de seleccions, avui repassarem la jornada del cap de setmana també en clubs, en futbol, a la Lliga F, però també a la primera, segona i tercera federació masculines. A més de la prèvia de la Copa del Rei, amb el Prat posant peu i mitja en aquesta primera ronda de Copa, en què s'enfrontaria un equip de primera divisió. Molt futbol, però també bàsquet, amb victòries ahir del Lleida històrica a la pista del València i del Girona a casa, per començar aquesta primera jornada de Lliga CB, ahir derrota de la Penya, una primera jornada que va començar dissabte amb la desfeta del Manresa de Bilbao i el triomf del Barça contra el Coruña. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui es tanca la votació per escollir la pilota d'or 2026.
2: D'entre els favorits en categoria masculina hi ha un català, Lamine Yamal, campió del món amb la selecció espanyola i campió també de Lliga amb el Barça el curs passat. En categoria femenina, Alexia Putellas, que va guanyar tots els títols el curs passat amb el Barça abans de deixar el club blaugrana, podria guanyar la seva tercera pilota d'or, igual en les tres d'Aitana Bonmatí. La gala en què es coneixeran els guanyadors i guanyadores tindrà lloc el 26 d'octubre a Londres.
0: Mentrestant, en categoria masculina tenim aturada de competició de clubs a la primera divisió pels partits de seleccions.
2: Ahir el Barcelona, Joao Cancelo, va jugar els 90 minuts a la victòria de la seva selecció a Portugal 1-2 contra la Noruega de Haaland, que va fer el gol noruec. També ahir Adeyemi va jugar 75 minuts a la derrota d'Alemanya 0-1 contra Grècia. Els Països Baixos, amb l'egarenc Xavi Hernández a la banqueta, va superar Sèrbia 1-2, tots partits de Nations League.
0: També en aquesta Nations League, demà tornarà a jugar la selecció espanyola.
2: El combinat estatal amb 7 jugadors del Barça i el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que dissabte no va tenir cap minut, rep a la Croàcia de Livakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla en la segona jornada de Nations League. També demà jugarà l'Anglaterra el Blaugrana Gordon, que dissabte va caure contra Espanya a Wembley, i demà juga la República Txeca. Avui la França de Zinedine Zidane, amb el defensa del Barça Koundé, juga contra Bèlgica.
0: No hi serà demà amb la selecció espanyola un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que ahir va abandonar la concentració.
2: El defensa de Martorell va sentir unes molèsties al genoll dissabte en l'escalfament del partit contra Anglaterra, i finalment ahir els serveis mèdics de la selecció van optar perquè tornés a Barcelona per precaució. Es va descartar que tingués cap lesió greu.
0: Ho anirem seguint. Per cert, la selecció espanyola femenina es va proclamar ahir campiona del món sub-20.
2: El combinat estatal amb 5 catalanes va superar Corea del Nord a la final a la tanda de penals, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 0. Aicha Cámara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Celia Segura i Carla Julià van participar en aquesta final disputada a Polònia.
0: No s'han aturat la resta de competicions de clubs. Aquest cap de setmana, la Lliga F hi va empatar l'Espanyol.
2: El conjunt perico va resistir pràcticament tota la segona meitat amb una jugada menys per l'expulsió de Patri Ojeda i va acabar sumant un punt després d'empatar 1-1 al camp del Depor. El Barça manté el ple de victòries abans de viatjar cap a Roma, on dimecres juga la seva segona jornada de Champions, i el Badalona Women continua en zona tranquil·la, tot i perdre a casa.
0: Ho va fer 0-1 contra el Granada Palamós. A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
2: El filial blaugrana va tornar a perdre dissabte, en aquest cas 1-0 al camp de l'Osasuna, i suma només un punt de 9 possibles. A segona federació femenina, l'EM és el nou líder, gràcies al triomf per 0-1 a Elx, i la derrota a l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili de l'Europa des d'abril de 2025, 4-3 a Villaviciosa de Bon, i golejada del Barça C a Múrcia 0-5.
0: A la primera federació masculina, l'Europa va sumar i el primer triomf del curs.
2: Malgrat fer un partit discret, els escapulats van superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit, el debut a la banqueta de Luis Blanco. Josep, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, va ser l'autor del gol del triomf de l'Europa. També el temps extra va guanyar dissabte el Sant Andreu al nou estadi contra el Nàstic 1-2, un resultat que apropa els quadribarrets a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
0: Tots dos sumen 7 punts. A la segona federació masculina, el Barça Atlètic és el nou líder.
2: El filial blaugrana va golejar dissabte el Penyesport per 4-0 i se situa a la primera plaça. Segon en punt és l'Espanyol B, que va tornar a golejar 5-0, volíem dir, davant l'Arnedo. També en play-off se situa el Girona B, que va guanyar en remuntada per 3-2 l'Osasuna B, i l'Olot, que es va imposar a Logroño per 0-2. El Reus també va guanyar i fora de casa 0-1 a Utebo, amb gol en minut 96. Dissabte, primera derrota de la temporada al Terrassa, 1-0 al camp de l'Ebro, i segona desfeta consecutiva al Manresa, 0-1 amb el filial del Logroñés.
0: I a la tercera federació masculina, primera derrota ahir del líder.
2: La Muntanyesa va caure ahir 1-0 davant l'Europa B, perd la condició d'invicta i d'imbatut, però manté la primera plaça a la classificació. Vilanova, Fundació Grama, Badalona i l'Hospitalet són en places, volíem dir, de play-off, mentre l'Atlètic Lleida, Tona i Vilassar de Mar ocupen les de descens.
0: I encara en futbol, golejada del Prat en la prèvia de la Copa del Rei.
2: Els potablaves van guanyar 1-5 al camp del Sant Rafel i Vicent, qui posen peu i mig a la primera ronda de la Copa, on jugarien contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada al municipal del Sagnier, diumenge vinent a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, Lleida, Girona i Barça guanyen el debut de la CB.
2: L'Ilerna Lleida va donar la sorpresa a la jornada amb un gran triomf a València, 100-105. El Fiat Girona va sumar una victòria molt treballada davant l'UCAM Múrcia, 84-77. I dissabte el Barça va debutar guanyant el Corunya per 119-101. En canvi, derrotes de la Penya a la pista del Bergoan per 110-104 i del Manresa 107-92 a Bilbao.
0: Un cap de setmana, una primera jornada amb molta puntuació, com hem vist. En handbol, el Barça fa la feina i jugarà dijous la final del Mundial de Clubs.
2: Els blaugranes van superar ahir l'equip anfitrió, el Tamalek Egipci, per 39-29 i s'assegura el bitllet per a la final. Abans, però, l'equip de Carlos Ortega haurà de jugar demà contra el Montada marroquí per completar la primera fase. A la final, el Barça s'hi trobarà el Vesprem hongarès, dirigit pel català Xavi Pasqual Pasqui, farcit d'exblaugranes a la plantilla i que hi va derrotar el Fuxe de Berlín 34-33.
0: En futbol sala, el CatGas Energia cau golejat a Manzanares.
2: Els colomencs van perdre 5-0 a la pista al Manzanares i sumen només un punt dels primers 9 A la primera divisió masculina, el Barça va cedir divendres els primers punts del curs després d'empatar 2 contra el Cartagena.
0: En hoquei patins, ahir va debutar el Barça també a la Lliga Catalana Masculina.
2: Els blaugranes van superar per 5-3 amb hat-trick del nouvingut a Can Barça, Martí Casas, a l'Alcoi. El Barça segon del grup B amb

0: Dilluns 28 de setembre, 7 minuts gairebé, 8 passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. Més enllà de les seleccions masculines, demà torna a jugar a Espanya amb 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, que veurem si debuta contra Croàcia, on també hi ha el blaugrana Livakovic a la porteria. Demà en parlarem. Avui toca repassar la jornada per als equips catalans que sí que han competit, començant per la Lliga F i l'empat ahir de l'Espanyol 1-1 al camp del Depor, un duel marcat per l'expulsió de Patri Ojeda a l'inici de la segona meitat, que va obligar a patir d'allò més el conjunt perico, que va acabar resistint per sumar aquest puntet. Escoltem l'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte.
1: Conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, ells ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat, que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Ahir t'has de multiplicar els esforços, no? I la veritat que l'equip ho ha fet molt bé, les jugades que han sortit després també han estat de 10, ha sigut complicat, però bueno, l'equip ha estat, repeteix, molt bé, i sí que condicionable que han jugat quasi tota la segona part amb una jugada menys, i la veritat que bueno, que ha sigut dur. Lo típic es diu, no? Però és així, tenim que fer aquest punt la setmana que ve guanyant, com siga, equip dur també, equip difícil, perquè l'Alavés és un equip atípic de recent ascendit, jo crec que s'ha jugat molt bé i no serà gens fàcil.
0: L'Espanyol es queda 12 a la classificació amb 5 punts després de 5 jornades, dos més n'ha sumat el Badalona Women, que dissabte va encaixar la segona derrota del curs, totes dues a casa, 0-1 a Palamós contra el Granada. També dissabte nou triomf del Barça, 0-2 a Logroño, per continuar el líder invicte amb 15-15. L'equip blaugrana, que per cert torna a tenir partit de Champions aquesta setmana, dimecres al camp de la Roma. I en categoria masculina també hi ha hagut jornada de la segona divisió, malgrat l'aturada de seleccions. Divendres una Girona més aviat gris i amb moltes baixes, també per aquesta aturada, va sumar una important victòria contra l'Albacete, 2-0. Veurem si aquesta setmana Quique Álvarez recupera algun dels internacionals de cara al partit contra el Mallorca. Girona FM, Pau Llafanyé.
2: Els gironins, que porten 4 victòries dels últims 5 partits, malgrat no oferir una gran imatge, segueixen sumant, i aquesta jornada, malgrat les 8 baixes que tenia Quique Álvarez, algunes per seleccions i altres per lesions. Un entrenador del Girona que, després de la victòria divendres contra l'Albacete, ja pensava en el duel entre dos aspirants d'aquest diumenge a Montilivi, en aquest cas, contra el Mallorca.
3: No ha estat d'una manera brillant, pues igual no, però bueno, en aquesta categoria és difícil guanyar molt fàcil. Esperem, torno a dir, esperem millorar, hem de fer treball amb tots, però bueno, era important guanyar avui per això, per afrontar el partit de Mallorca amb la tranquil·litat, les ganes, la il·lusió, i jo crec que ho treballarem bé la setmana i els hi costarà.
2: Del resultat del Leganés-Castellón d'avui dependrà la posició definitiva dels gironins, que arribaran al partit, això sí, igualats a punts amb els mallorquins.
0: Gràcies, Pau. El Sabadell va rascar un puntet de la seva visita dissabte a Vigo contra el Celta Fortuna, després d'encaixar un gol també amb una errada en defensa de Miqui Codina i de, com dèiem, igualar el duel. Com dèiem, es manté a la part alta de la classificació. El Sabadell és 7è amb 12 punts. Més futbol. A la primera federació masculina i l'Europa va sumar el primer triomf de la temporada, Can Dragó contra el Rayo Majadahonda, en l'estrena de la banqueta, per cert, escapolada de Luis Blanco com a nou entrenador. El gol de la victòria entre Alex Cano Youssef i el jugador del conjunt rival Juan Duran va arribar a l'últim minut de partit a la sortida d'un corna, el que va significar l'explosió d'alegria a Can Dragó. Escoltem el capità, Alex Cano, explicant precisament la jugada del gol.
4: El darrer córner, que semblava que era l'última ja ocasió del partit. He entrat al primer pal, he pentinat i, sincerament, no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll, he vist la pilota dins, ho he celebrat. I m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè, sincerament, no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa, però molt, molt content per la victòria, perquè, a més, en l'últim minut de l'afegit, doncs, també fa reforçar molta energia de cara ja a la setmana que ve a camp de l'Osca.
0: L'Europa suma 4 punts i continua la part baixa de la classificació, amb 7 i els altres dos catalans de la categoria, Nàstic i Sant Andreu, que després de l'enfrontament directe de dissabte al nou estadi, que es van dur conjunt quadribarrat, també un gol a l'afegit, en aquest cas d'Alexis. A la segona federació masculina hi vam tenir ple de victòries dels equips catalans del grup 2, Maneta de l'Espanyol B 5-0 contra l'Arnedo, també va guanyar a casa el Girona B 3-2 contra el Filiado Sassuna, amb remuntada, mentre que Reus i Olot van fer-ho fora de casa. El Reus Redis al camp del Botevo 0-1, els Garrotxins 0-2 el de la Societat Esportiva Logroñés, Olot FM, David Planella.
5: Partit molt complet de la Unió Esportiva Olot a Logroño. L'equip de Roger Vidal va dominar tots els aspectes del joc i va superar la Societat Esportiva Logroñés per 0-2.

0: Tot i que els gols no van arribar fins a la segona meitat, a la primera l'equip pelotí ja va començar a decantar la balança. Va dominar la possessió de la pilota, va trenar bones jugades i va tenir oportunitats de gol, la més clara de Mario Rodríguez, que va topar molt pal al minut 38. A l'altra àrea, en canvi, els visitants van concedir molt poques oportunitats a un logroñés que no va trobar la manera de fer mal a la defensa olotina, ahir formada per Uri Ayala i per Martí Soler com a centrals. Roger Vidal destaca la porteria zero que va aconseguir el seu equip.
1: Teníem un repte aquesta setmana, que era mantenir la porteria zero. Ens havia generat dubtes aquests últims partits, que havíem encaixat amb més facilitat del que és normal, i ja hem treballat molt aspectes defensius, més que ofensius. Sabíem que els ofensius els teníem més interioritzats i hem fet el partit que tocava fer i amb molta solvència hem sigut capaços de guanyar.
0: Si l'Olot continuava jugant com a la primera meitat, els gols eren qüestió de temps, i així va ser. En va fer dos i tots dos van tenir un denominador comú: Walid Medeb. Al minut 17, el davanter va forçar la falta que Mario Rodríguez va convertir en el 0-1 amb un bon llançament directe que va superar Joel. I al 26, Walid va marcar el 0-2, acabant una jugada ràpida amb una gran definició.
1: Generem. A primera part hem tingut un pal, diferents entrades a l'àrea, hem tingut alguna aproximació, i a la segona sí, quan els hem rematat, no? O sigui, és important tenir gol, per això tenim els jugadors que tenim. Wally, Tenes, Mas, són davanters que sumaran gols, amb la suma dels jugadors de banda, com Mario, Gil, Martí Puigvero, i que tindrem gol, i llavors per això és tan important ser capaços d'ajustar-se a nivell defensiu.
0: Malgrat guanyar per dos gols, l'Olot va haver de patir una mica. A un quart d'hora pel final, Rai Marchand va veure la segona targeta groga i l'equip olotí va quedar amb 10. Amb un jugador menys, va defensar consciència i va impedir que el logroñés entrés en el partit.
1: Penso que si no hi hagués hagut l'expulsió de Rai, tenim el partit molt i molt controlat. Crec que ha sigut una mica, en segona part hi ha hagut moltes targetes grogues poder més dubtoses, el criteri de l'àrbitre ha sigut expulsar Rai, i bueno, hem hagut de retocar l'equip, amb un menys i guanyant 2-0 ens hem tirat enrere i hem sigut capaços de defensar molt i molt bé.
0: Aquesta és la segona victòria consecutiva fora de casa d'un Olot que té 7 punts de 12 a la classificació, ara és cinquè, i que està convertint la Rioja en la seva terra talismà. Diumenge que ve i tornarà a viatjar per enfrontar-se a la Unión Deportiva Logroñés B i buscarà el seu tercer triomf en 3 partits.
2: Gràcies, David. Dissabte van tenir victòria del Barça Atlètic, que és líder en solitari amb 10 punts, i derrotes en canvi del Manresa i també del Terrassa, en un partit de fet per marcat per l'expulsió de Marcos Méndez al minut 4. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
3: Primera derrota i primer gol encaixat pel Terrassa Futbol Club aquesta temporada. Derrota al camp de l'Ebro i amb polèmica. Una expulsió de Marcos Méndez al minut 4 deixava l'equip d'Oriol Alsina amb inferioritat numèrica durant 86 minuts. Això sumat a l'esforç físic d'aquest inici de temporada, on recordem, el Terrassa ha jugat 2 pròrrogues a la Copa Federació i també 3 dels 4 partits de Lliga els ha jugat fora de casa, fa que el Terrassa doncs acumuli molts minuts. Tot i així, Oriol Alsina no vol buscar excusa, i tot i no estar gaire satisfet amb l'actuació arbitral, no va voler entrar en aquestes accions i més concretament amb aquesta expulsió de Marcos Méndez.
4: Tinc molt de respecte per als àrbits, molt de respecte. Són una gent que fan una feina molt, molt complicada, i per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui, i per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui.
3: Ara el Terrassa ja pensa en el proper rival, és el Sestao. Copa Federació és el darrer esglaó que ha de pujar al Terrassa si vol jugar la Copa del Rei d'aquest any 2026-2027 i enfrontar-se a un primera divisió, com ja va passar fa un parell de temporades, on va jugar amb l'Albacete i l'Alavés.
2: Gràcies, Miqui. A la tercera federació masculina, la Muntanyesa continua líder del grup 5, malgrat encaixar la primera derrota del curs, 1-0, contra el filial de l'Europa. Competen la zona de play-off Vilanova, Fundació Grama, Ospi i Badalona, que després de perdre els dos primers partits, ahir va sumar el segon triomf consecutiu, golejant 4-0 al Sant Cristóbal. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
5: Bon dia. El Badalona va golejar per 4-0 al Sant Cristóbal, duent a terme una autèntica exhibició en l'estrena del remodelat camp de la travessera Montigalà. és que la primera part dels escapulats va ser per emmarcar. Van ser 45 minuts intensos de futbol total al primer toc i d'un constant intercanvi de posicions, amb un dinamisme que feia molt temps no es veia en un partit de futbol dels badalonins. El Sant Cristóbal no va poder frenar el vendaval de joc des de Genís San Pietro, que van marxar al descans amb 4-0, amb dianes de Martí Alonso en dues ocasions, Josu i Juaco. La nota negativa va ser la lesió de Josu Rodríguez, que després de ser pare en les últimes hores i dedicar-li el gol al seu nadó, va haver de quedar-se a la mitja part al vestidor amb problemes als isquiotibials. En el segon període, els escapulats van saber jugar perfectament amb la renda dels 4 gols per certificar el segon triomf del curs. Aquesta era la valoració del tècnic Genís San Pietro.
6: La veritat que molt bona primera part, crec que ens han sortit bé les coses, ells perseguien molt per dintre i ja ho havíem preparat una mica, però bueno, una cosa és preparar-ho i que ells persegueixin i que deixin certs espais, i l'altra és trobar-los i trobar també com el moment clau per posar la bola allà, i crec que hem estat bé, i bé, content perquè s'ho mereixen, perquè amb més confiança crec que és més fàcil doncs jugar i jugar millor també, estem treballant bé i ja està. Després, la segona part, doncs crec que els canvis que han entrat doncs bon, ho han fet bé i han aprofitat els seus minuts, i ja està, un partit que el necessitàvem i a seguir treballant.
5: Amb aquest triomf, el Badalona puja al quart lloc de la classificació amb 6 punts. A la pròxima jornada, el Badalona visitarà el Municipal de Tona.
2: Gràcies, Ramon. I acabem parlant de la Copa del Rei, de l'eliminatòria prèvia, i es van jugar els partits d'anada. Molt bones notícies del representant català a l'Associació Esportiva Prat, de Lliga Elite, que va golejar 1-5 al Sant Rafel d'Eivissa i encarrilen molt en aquesta primera ronda de Copa. Escoltem el tècnic del Prat, Cristian Gómez.
7: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós. Crec que si haguéssim estat una mica més encertats a l'última passada, a la segona part, haguéssim pogut fer més gols, però bé, no s'hi pogut demanar més i ja s'hi ha dit ara mateix, orgullós del que han fet.
2: La feina s'haurà de rematar a casa al Sagnier diumenge vinent, 4 d'octubre a les 4 de la tarda. En casa segella el triomf a l'eliminatòria, el Prat jugarà la primera ronda de Copa del Rei, com dèiem, contra un equip de primera divisió.

0: Parlem ara de bàsquet. Victòria històrica i de l'Ilerna Lleida a la pista del vigent campió de la Lliga ACB, el València, en la primera jornada de competició. L'equip de Gerard Encuentra va confirmar les bones sensacions de la pretemporada i amb un gran Bateman, que va acabar amb 23 punts, màxim anotador, va superar 100 a 105 a aquest València. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
1: Està clar que és una victòria que li hem de donar molt, molt de valor, no? Jo crec que l'equip hi ha posat una il·lusió tremenda i amb la il·lusió i l'ambició i la convicció de que podíem guanyar, no? Llavors, jo crec que ho han executat molt bé, els protagonistes són els jugadors i, com bé et dic, no? És festa major, doncs que els lleidatans celebrin, que nosaltres ens toca entrenar, no? I seguir treballant, content, content, me'n vaig molt content perquè, ja et dic, la mentalitat ha estat molt bona, però és jornada 1.
0: Encara prudent, ja l'encontra, evidentment, a jornada 1, però gran victòria. També ahir va guanyar el FIAC Girona, en aquest cas a Fontejau, a casa, 84-77 contra l'UCAM Múrcia. En canvi, derrota ahir del migdia de la Penya, 110-104, la pista d'un gran Río Breogán. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
2: La sisa joventut va punxar en el seu debut a la pista del Río Breogán per 110-104, en un partit en el qual sempre va anar a remolc dels gallecs. Els de Dani Miret, que tenien la baixa de Tomic i Crac per lesió i de Sulejmanovic per paternitat, no van saber aportar la intensitat necessària al partit i en defensa van ser un desastre. Ho reconeixia el jugador verd i negre, Lud Hackenson.
3: Son bajas muy importantes, son jugadores importantes con, bueno, con mucho físico, mucha defensa, que creo que es algo que hemos faltado hoy, ¿no? Así que, bueno, excusa no. Yo creo que podríamos haber ganado igualmente, pero sí, más difícil sin ellos.
2: En atac, la Provítola amb 22 punts i Ricky Rubio amb 18 punts i 10 assistències van ser els millors. El tècnic de la penya, Dani Miret, però, es va mostrar molt contundent i crític amb el seu equip al final del partit.
3: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples i no recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir.
2: El pròxim partit de la sisa joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra.
0: Gràcies, Ferran. També va ser una primera jornada amb grans puntuacions, exemplificades, per exemple, la desfeta del Quitzanàs Manresa dissabte a la pista del Bilbao de Jaume Montsarnau, 107-92, i sobretot en la victòria del Barça, també dissabte, 119-101, contra l'Eima Corunya de Carles Marco. El conjunt blaugrana, que per cert torna a jugar demà mateix a la pista del Dubai de Xavi Pasqual, en la segona jornada d'Eurolliga masculina. De fet, aquesta setmana hi ha doble jornada europea amb l'equip de Sekulic tornant a jugar divendres a Turquia contra el Besiktas abans d'anar cap a Múrcia per jugar diumenge la segona jornada de Lliga CB.

0: Parlem ara d'handbol. El Barça no va fallar i va superar de 10, 39 a 29 als Amalek Egipci en la segona jornada del Mundial de Clubs. Escoltem a l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
1: Sí, sin duda, ¿no? Era un equipo que era un entrenador nuevo, jugadores de bastante desconocido, teníamos poca información porque los dos partidos que han jugado previamente realmente servían de poco porque la diferencia era muy grande y bueno, ahí siempre había nuestras reservas, ¿no? Pero creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado la defensa, el segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador.
0: Amb aquest triomf, els blaugranes, com sentíem, s'asseguren a plaça a la final, tot i que encara faltarà el partit demà en què s'enfronten al Muntada marroquí, un rival a priori molt inferior. El Barça, que jugarà la final, com dèiem, contra el Veszprém de Xavi Pascual, Pasqui, amb molts ex-Barça també a la plantilla, un Veszprém que hi va superar 34-33 el Füchse de Berlín i s'haurà de conformar el conjunt alemany amb lluitar per al tercer lloc. A priori contra el Zamalek, veurem si també pot ser contra el Pinheiros brasiler, ho sabrem al partit que s'enfronten tots dos demà. Aquesta final, Barça-Veszprém, es disputarà dijous 1 d'octubre.

0: I acabem amb hoquei patins. Ahir va debutar el Barça a la Lliga Catalana Masculina amb triomf dels blaugranes contra l'Alcoi 5-3 amb hat-trick del nouvingut a Can Barça, Martí Casas. Contra l'Alcoi, com dèiem, el Barça segon del grup B, empatat amb 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits. Al grup A lideren el Noia i el Lleida, el Noia Freixenet i el Fons Lleida, també amb 3 punts cadascun. I en el C, el Reus Deportiu Brasil i el Calafell Menorquina, tots dos també han sumat els 3 primers punts. El Calafell, que va superar el Xum en la primera jornada i tornarà a jugar dissabte, en la segona, a la pista del Caldes, en aquest cas. Ràdio Bellvei i Toni Cansino.
1: El primer partit oficial del Calafell de Menorquina va acabar amb una victòria ajustada per 2-1 davant del Xum Massanet. Tot i anar manant sempre al marcador, Carles Domènech ens diu que estan molt contents, però que no poden concedir tants contraatacs amb tanta facilitat.
2: L'equip està content, ja que ens vam endur la primera victòria del primer partit oficial de la temporada i més a casa amb la nostra gent, a l'Hortoll, que això sempre suma. Però bueno, som conscients de que no vam donar la nostra millor versió. Crec que tant l'staff com tots els jugadors sabem que podem donar encara més, tant en atac com en defensa, sobretot no concedint tants contraatacs.
1: Un altre dels jugadors del Calafell, Martí Serra, coincideix amb els seus companys i destaca que tenen molt de marge de millora, que van fer moltes coses bé i que les baixes de jugadors importants com Folguera i Gervàs es van notar al camp.
3: Crec que vam treure coses molt positives, vam tindre moltes ocasions a favor. Sí, és veritat que també vam tindre alguns fallos en defensa, però crec que l'equip està en bona dinàmica d'anar creixent dia a dia, ara a la pretemporada, anar agafant ritme.
1: Recordem que demà dimarts es farà la presentació de totes les plantilles del conjunt del Calafell de Menorquina i faran un partit amistós davant del Noia. També recordar que la propera sortida del conjunt calafellenc serà al camp del Caldes.
0: Gràcies, Toni. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes complicarà la vida als veïns.
6: Premià de Mar en 3 minuts.
5: Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort com per haver de destinar pressupost a aquesta mesura. Diu que no cal canviar les regles per una minoria incívica. A més, Cano també ha explicat que s'està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries. Està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar, perquè, diu la ciutadania, no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer quin és l'estat actual del projecte del nou accés a la C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat l'alcalde Josep Triadó, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar entre 9 mesos i un any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Coban. Avui a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal obre portes per descobrir el món d'Antoni Gaudí a través d'un espectacle de titelles. L'activitat s'inclou dins el centenari de la mort de l'artista i fa viure una experiència divertida i poètica. També en cultura, la regidora Bàrbara Anglí ha actualitzat els progressos que s'han fet amb la renovació del Museu de l'Estampació. Al ple, la regidora ha resumit tot el que s'ha fet fins ara i diu que el que queda és la part principal, que serà també la més costosa, a partir del gener del 27. Ha admès que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. Una renovació del Museu de l'Estampació que serà física perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa i es dotarà de noves infraestructures. El músic premianenc en Mato ha anunciat una de les cites més destacades de la seva trajectòria. Concert el proper 4 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Les entrades ja disponibles a un preu de 14 euros. I en esports, cap de setmana de derrotes. En futbol, el primer equip masculí del Club Esportiu Premià, que hi ha a casa contra el Lloret per 1-2. En bàsquet, el primer equip femení perdia la pista del Vedruna 52-49 i el Premià de Waterpolo s'enfonsava a la piscina del Sant Feliu 21-10. L'única bona notícia, la victòria en el primer partit del sènior masculí de bàsquet contra el Vilanova del Vallès per 70-54.
6: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
7: Bon dia, són les dues.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltors, estabilitzar els contractes de lloguer o reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i els propietaris que baixin preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
8: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
7: Això mentre creix la pressió al carrer, des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
9: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
7: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre els grups aposten per un decret que tiri endavant al Congrés dels Diputats. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
10: El segueix l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica post-pandèmia.
7: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
10: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer congrés de salut i món local que analitza reptes com l'envelliment de la població.
7: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
10: Així ho plantejaran aquesta mateixa tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
11: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
7: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
10: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
7: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
12: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que comença a la pista de València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105.
7: I atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit ja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda, desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar els preus del lloguer i regular els lloguers de temporada, entre d'altres mesures. De fet, és un paquet de 10 mesures que no té garantit per ara els suports al Congrés i que, de moment, tampoc avala Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona, i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
8: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
14: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
7: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
15: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tiri endavant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
9: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
15: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
7: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
17: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
16: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
18: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
16: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
7: Des de Mataró, també la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha cridat a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre l'habitatge. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
19: Missatge directe no només a la ciutadania, sinó sobretot al seu soci de govern. Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret.
20: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
19: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Yolanda Díaz ha fet aquestes declaracions a Mataró durant l'acte de constitució d'aquesta nova xarxa municipalista que agrupa ciutats de tot l'Estat i que neix per potenciar l'economia social i consolidar-la com un motor de desenvolupament local.
7: I un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament i fer que tirés endavant és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar, però, els petits propietaris. Mon Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
22: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
21: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
7: Entrem en matèria econòmica. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana l'any 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal, que fa el BBVA i que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
24: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
23: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
7: A partir d'ara, les entitats que promouen l'economia social a Terrassa disposaran d'una sèrie de materials per identificar-se com a tals. Es tracta de la campanya Soc Economia Social Terrassa, que és una marca creada per explicar a la ciutadania què és l'economia social i quins són els seus valors. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
25: La iniciativa neix amb l'objectiu de promocionar un model socioeconòmic que prioritza el servei a les persones i el benestar col·lectiu per damunt del capital i les activitats lucratives. Així ho explica Montserrat Lao, de la Factoria Social de Terrassa.
26: És com mantenem l'economia, és com treballem amb les persones treballadores de les entitats, les organitzacions i les empreses socials, és com ens adrecem al client, a la clienta, i al final és aquest ecosistema que entenem que l'economia social va molt més enllà d'un merchandising o d'una venda de producte.
25: Impulsat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament, el programa Terrassa Cooperativa compta amb una vintena d'entitats adherides. A banda de difondre diversos valors com la proximitat, l'atenció directa o el bé comú, la campanya també busca fer créixer la xarxa d'empreses implicades.
7: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. També volen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local. Es fa avui i demà a Barcelona i analitza reptes com l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
1: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I, per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
2: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
0: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
3: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
0: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
7: És un quart de tres. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa que pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital.
10: La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran avui siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor durant el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Félix, psicòleg i director d'operacions d'entitats de Desconecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
4: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
6: Notícies en xarxa.
7: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i la Comissió Europea actuacions de suport tant a productors com a cellers.
10: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
5: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
7: Doncs no deixem el sector primari perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'han unit en contra de les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts del territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
10: Montserrat Covero, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
7: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
11: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
27: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
11: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
7: De les comarques del Segrià, les de Tarragona, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, emplaça la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per tal de ser més competitiva. En una entrevista a Tarragona Ràdio ha defensat el camí iniciat pel sector químic i pel port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duch ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu el sector.
9: Tarragona té molt a guanyar amb tot això. I, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
8: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
7: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde, David Quirós, per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió.
12: Els delictes a la ciutat s'han reduït un 16% des de la seva posada en marxa.
7: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
13: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Escoltem Núria Parlon.
14: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs, volem tenir en compte. Una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
13: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents, que baixen un 20%. Per aquest motiu, el Pla Bastió tindrà continuïtat per consolidar aquesta tendència i mantenir el recurs cursos policials desplegats a la ciutat.
7: És moment de repassar altres notícies d'avui. El delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
12: Fonts de l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
7: Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici.
12: L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oral Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici de Fiala ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies al banc dels acusats i continuen, entre d'altres, el president de Fiala, Antonio Marcos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escor, Rafael Vidal, i també l'exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
7: I és moment per la cultura. Avui amb la música de violoncel de protagonista, perquè aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
12: El reconegut violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en l'homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
7: I arriben els esports.
15: Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
16: Bon dia, Marta. Començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Hilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
17: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
16: El Girona va guanyar el Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a l'Eima Corunya i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Kitsanàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir es va imposar el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
18: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho.
16: I encara en vol el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
19: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
16: Doncs això és tot, Marta, pel que fa als esports.
15: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Per tant, nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes complicarà la vida als veïns.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort com per haver de destinar pressupost a aquesta mesura. Diu que no cal canviar les regles per una minoria incívica. A més, Cano també ha explicat que s'està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries. Està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar, perquè, diu la ciutadania, no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer quin és l'estat actual del projecte del nou accés a la C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat l'alcalde Josep Triadó, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar entre 9 mesos i un any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Coban. Avui a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal obre portes per descobrir el món d'Antoni Gaudí a través d'un espectacle de titelles. L'activitat s'inclou dins el centenari de la mort de l'artista i fa viure una experiència divertida i poètica. També en cultura, la regidora Bàrbara Anglí ha actualitzat els progressos que s'han fet amb la renovació del Museu de l'Estampació. Al ple, la regidora ha resumit tot el que s'ha fet fins ara i diu que el que queda és la part principal, que serà també la més costosa, a partir del gener del 27. Ha admès que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. Una renovació del Museu de l'Estampació que serà física perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa i es dotarà de noves infraestructures. El músic premianenc en Mato ha anunciat una de les cites més destacades de la seva trajectòria. Concert el proper 4 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Les entrades ja disponibles a un preu de 14 euros. I en esports, cap de setmana de derrotes. En futbol, el primer equip masculí del Club Esportiu Premià, que hi ha a casa contra el Lloret per 1-2. En bàsquet, el primer equip femení perdia a la pista del Badruna 52-49 i el Premià de Waterpolo s'enfonsava a la piscina del Sant Feliu 21-10. L'única bona notícia, la victòria en el primer partit del sènior masculí de bàsquet contra el Vilanova del Vallès per 70-54.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
5: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
3: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
6: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
3: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
7: El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
3: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària enllà de Catalunya.
7: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
3: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
7: Així ho plantejaran aquesta tarda a la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
8: Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
3: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
7: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
3: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
9: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
3: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda, desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim el Francesc Ávila. La redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la val a sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
5: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
11: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
3: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
12: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
6: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
12: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
3: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica

0: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
1: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
0: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
2: Això pel que fa a l'Esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
4: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
3: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida els situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'Anuari.
7: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
6: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
5: Notícies en xarxa.
2: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
9: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I, per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o de les àrees integrades de salut.
10: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
8: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
11: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
8: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
2: Us podem ampliar

0: Ara la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi, que es pot allargar unes 24 hores.
1: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
2: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
1: El front recorrerà el país de sud a nord.
3: Notícies en xarxa.
0: Pràcticament 3:45. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
1: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
4: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
1: Montserrat Coveró, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
0: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
5: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
6: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
5: Les crítiques van més enllà del projecte d'Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
1: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
0: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
1: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
0: Una nova web permet descobrir el fons marí de Torredembarra i la seva riquesa biològica, amb imatges en 360 graus. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat el Centre d'Estudis Xinibal de Mas, amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Torre. Ona la Torre, Anna Plaza.
7: Aquesta nova eina digital és accessible des de la web del Centre d'Estudis i permet submergir-se en 7 punts del litoral de Torredembarra i observar-lo com si fóssim sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el parc de biòtops o la barra de 3. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
8: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
7: De moment, la web recull fitxes d'una 80 d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
0: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
1: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
9: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: I és moment per la cultura.

0: avui amb la música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Conegut violoncel·lista Pablo Ferrández i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivanco, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que abocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre, amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des d'UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia amb paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuem aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem, ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris, i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no, amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues és algo impressionant, no, el que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues intentar que l'equip segueixi creixent.
4: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán, i del Quinzenàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit, que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho.
4: I encara en vol el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EA Kefa European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
7: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per la següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Senyer diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
8: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
4: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
9: El darrer córner que semblava que era l'última ja ocasió del partit, i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes complicarà la vida als veïns.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort com per haver de destinar pressupost a aquesta mesura. Diu que no cal canviar les regles per una minoria incívica. A més, Cano també ha explicat que s'està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries. Està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar, perquè, diu la ciutadania, no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer quin és l'estat actual del projecte del nou accés a la C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat l'alcalde Josep Triadó, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar entre 9 mesos i un any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Coban. Avui a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal obre portes per descobrir el món d'Antoni Gaudí a través d'un espectacle de titelles. L'activitat s'inclou dins del centenari de la mort de l'artista i fa viure una experiència divertida i poètica. També en cultura, la regidora Bàrbara Anglí ha actualitzat els progressos que s'han fet amb la renovació del Museu de l'Estampació. Al ple, la regidora ha resumit tot el que s'ha fet fins ara i diu que el que queda és la part principal, que serà també la més costosa, a partir del gener del 27. Ha admès que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. Una renovació del Museu de l'Estampació que serà física perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa i es dotarà de noves infraestructures. El músic premianenc en Mato ha anunciat una de les cites més destacades de la seva trajectòria. Concert el proper 4 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Les entrades ja disponibles a un preu de 14 euros. I en esports, cap de setmana de derrotes. En futbol, el primer equip masculí del Club Esportiu Premià, que hi ha a casa contra el Lloret per 1-2. En bàsquet, el primer equip femení perdia a la pista del Badruna 52-49 i el Premià de Waterpolo s'enfonsava a la piscina del Sant Feliu 21-10. L'única bona notícia, la victòria en el primer partit del sènior masculí de bàsquet contra el Vilanova del Vallès per 70-54.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Negociacions a contrarrellotge entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen. Un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. El decret no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
3: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer a Madrid amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol i que recorda a les protestes del 15M i a Barcelona amb talls de carrer aquest matí. Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al pla Inuncat d'aquest episodi, que es podria allargar unes 24 hores. La subdirectora de Protecció Civil, Sílvia Soler, Imma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana.
5: Xàfecs locals però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
3: El front recorrerà el país de sud a nord. Aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana, l'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participaran a l'homenatge. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
6: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
6: Bona tarda, és dilluns 28 de setembre. Comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem sobre els diners. Arribem a final de mes i moltes vegades ens preguntem on han anat a parar els diners, entre el lloguer o la hipoteca, la compra, els rebuts, sortir a menjar fora, les subscripcions o aquelles petites despeses del dia a dia. El compte bancari va baixant gairebé sense adonar-nos-en. I és que sovint tenim la sensació que controlem el que gastem, però potser no en som tan conscients com pensem. Un cafè per aquí, una compra impulsiva per allà, una subscripció que gairebé no utilitzem, petites quantitats que, sumades, poden acabar pesant més del que sembla. Així que avui a l'Hora Maresme posem la lupa sobre la nostra butxaca. Ens fixarem en què gastem més, en com podem controlar millor les nostres despeses i quins hàbits ens poden ajudar a estalviar.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
6: Doncs bé, ja tenim el tema situat i com que parlem dels diners, en Sergi Ferrer, des de Ràdio Calella Televisió, ens té preparat un experiment amb un dels nostres companys, un dels nostres locutors. Bona tarda, Sergi.
7: Bona tarda, Gemma. Jo crec que començar amb Money de Pink Floyd és ideal pel programa, ja que parlem de diners. I com tu dius, farem una espècie d'experiment que l'he anomenat On han anat els meus diners?
6: Molt bé.
7: M'agradaria saludar primer en Martí Capçada. Què tal, Martí? Serà el nostre company avui que farà l'experiment.
8: Hola, hola, Sergi. Què tal? Com estem? Una mica nerviós, perquè jo també m'agradaria saber on han anat els meus diners. Així que a veure si m'ajudes a resoldre-ho.
7: Vinga, ara ho descobrirem. T'aniré proposant situacions i el que busquem és quina seria la teva opinió al respecte. Participes tu, Martí. Gemma, quan tu vulguis aportar qualsevol cosa, doncs benvinguda.
6: Perfecte.
7: Comencem amb la primera. Martí, imagina't que durant un mes només pots eliminar una despesa de la teva vida. Una, no pots deixar de comprar menjar, evidentment, però sí que pots escollir una cosa. Els cafès fora de casa, els sopars, les compres per internet, la roba, el menjar a domicili, subscripcions... Et pregunto, quina eliminaries tu?
8: Uf, doncs mira, molt bona pregunta, Sergi, perquè et diria que la meva economia no és que sigui la millor... Per tant, ja no és que m'estigui de molts capricis, vull dir, els gastos que tinc són els essencials, però potser et diria, ara potser quedo una mica malament, de dir això a la ràdio, però aquelles consumicions que es prenen a les discoteques a altes hores de la nit, que et foten una clatellada que et fa caure de cul i et lleves el dia següent i veus... Això per què? Doncs mira, poder començaríem per aquí, perquè més enllà d'això, i no és que surti molt, però sí que quan surto passa, però més enllà jo crec que tampoc tinc molts gastos innecessaris.
7: A veure, poca broma, però que de festa es gasten diners, eh? O sigui, és el que comentes, eh?
8: Molt, molt, molt. O sigui, bueno, ja intentem nosaltres amb el meu grupet d'anar a lo més barat i fer-nos-ho a la nostra manera, eh? Però sí que aquest punt concret que t'he anomenat sempre marca bastant la diferència i sí que l'eliminaria. De fet, el vull començar a eliminar, si pot ser, a partir de ja.
7: Vinga, va, anem amb una situació més radical. Arriba el dia que cobres, un dia feliç per a molta gent, podríem dir, i abans de poder gastar-te ni un euro has d'agafar una part del sou i posar-la en un compte que no pots tocar durant un any. Quants diners hi posaries? Si parlem en tant percents, un 5%, un 10%, un 20% fins i tot?
8: Ui, doncs... no sé què dir-te, perquè... insisteixo, si trec molt percentatge em quedarà a rep. Mira, un 10% et dic així de primera. Se'l guardarem un 10% a part.
7: Creus que hi ha gent que podria arribar, ni que sigui posar un 5%, o que avui en dia estem bastant limitats en aquest sentit?
8: Home, jo crec que sí, que déu-n'hi-do. A veure, clar, és que depèn molt de la situació de cadascú. Suposo que com més cobris, més pots retirar pels estalvis. Però suposo que els experts ens ho dirien millor, però ni que sigui un 5% sí que hauríem de procurar d'apartar-lo, perquè en un futur ho agrairem.
7: Va, vinga, anem amb l'última. Vinga, va, durant 30 dies només pots comprar coses que realment necessites. Res de, allò, vas pel carrer i m'ha agradat una cosa, res de, estava d'oferta, res de, va, ja que hi soc, m'ho compro. Si no ho necessites, no ho compres. Quines coses consideres que ho necessites i quines són un caprici? Poso un exemple. Vols comprar-te uns pantalons perquè els que tens et van grans? Això per tu seria una necessitat o un caprici?
8: Clar, depèn del fons d'armari i depèn de lo malament que em quedin aquells pantalons grans, perquè si és allò de que te'ls has comprat una talleta més grossa i ja no els pots tornar, doncs mira, jo tiraria endavant. Ara bé, clar, si semblo pràcticament un pallasso, llavors sí que et diria que seria de necessitat comprar-me'n uns.
7: No sé si la Gemma vol dir la seva, ja que té la secció de moda, doncs sí. Si parlem de pantalons, doncs què en penses sobre aquest tema?
6: Clar, tu preguntes quines coses consideres que necessites i quines són un caprici. Completament són un caprici en el meu cas, tot el que és cosmètica, cremes de la cara, xampús, sabons, tot el que és de perfumeria i de botiga de drogueria, tot això és caprici.
7: O sigui, tot i que la roba et vagi gran... i sigui necessària en aquest sentit, que és el que li preguntava en Martí al final.
6: Mm-hmm. Ah.
7: Per tu seria un caprici, això?
6: Comprar-me és roba dir, perquè la que tinc no em va bé? És que tinc massa roba,
7: exacte.
6: Sergi. O sigui, és impossible,
7: vale.
6: O sigui, és impossible que no tingui roba per vestir-me. Clar, hi ha gent que té 5 pantalons i potser li manca comprar-ne uns de nous, no? Perquè els que té pues, no li fan servei. Però en el meu cas, mm-hmm. El que hauria de fer és deixar de comprar roba. Tinc massa
7: bueno,
6: roba.
7: Cadascú té les seves coses, no? Fa uns dies parlàvem de hobbies, entenc que aquí doncs, hi va una mica en els capricis. La Gemma ha comentat el tema de la cosmètica. Martí, a part dels pantalons, veus un caprici que tu doncs, compris habitualment?
8: Estava reflexionant perquè just avui m'he apuntat al gimnàs i ja porto... No, perquè tot el contrari. Perquè ja porto apuntat a molts gimnasos diferents i no hi acabo anant mai. Llavors, clar, si jo tingués una responsabilitat amb mi mateix i hi anés al gimnàs, et diria que és una necessitat. Però com que m'hi apunto i no hi acabo anant mai, llavors crec que amb aquesta casuística es converteix un caprici, perquè no li trec partit. Llavors, bueno, espero que aquest cop doncs, no sigui un caprici i sigui realment una necessitat.
7: Esperem que no. Gràcies, Martí, per els teus... Bé, i també Gemma, no?, per aquesta informació, aquests consells també per estalviar diners. Deixeu-me fer una reflexió final, i és que per mi penso que estalviar doncs, no consisteix tant doncs, en deixar de fer grans despeses, que és al final el que comentàvem, sinó començar a mirar totes aquestes petites coses, petites despeses que fem sense pensar-hi, perquè un cafè, una comanda, una compra per internet, separats, semblen poca cosa, però quan els ajuntes tots a final de mes, potser entens una mica millor on han anat els diners.
6: Molt bé, doncs seguim parlant dels diners, però ara ho fem des d'Ona Malgrat amb la nostra companya, la Laura Espanyol, a qui saludem. Laura, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, seguirem parlant de diners, perquè hem volgut preguntar a diferents persones que, com s'organitzen o com gestionen ells, doncs, justament els diners, i també com ho fan per evitar compres compulsives. Ja que podríem pensar, tots gestionem els diners de la mateixa manera, però veient les respostes de tan sols tres persones, totes són diferents entre cinc, ni que sigui una mica. Fixem-nos primer en el que dèiem, en què ens han dit sobre les compres impulsives. Escoltem, per exemple, què fa la Laia Ocaña.
10: La meva manera d'evitar compres compulsives és pensar si realment necessito aquella cosa o no. I normalment em deixo com un temps de reflexió. I en cas que me n'adoni que realment ho necessito o que sí que ho vull, si m'ho puc permetre i tal, doncs ho compro.
9: Una tècnica similar a la d'en David Depà, de qui també hem entrevistat.
11: Normalment el que faig em dono un marge de temps i, per exemple, doncs una setmana o dos, si encara segueixo pensant en aquell producte, doncs me'l compro. Però sempre intentaré buscar-li que pugui amortitzar-lo i que l'utilitzi en un cert temps i que no sigui algú d'utilitzar-lo un cop i ja està.
9: En canvi, també hem preguntat a la Laia Solà i la manera en què ella explica com controla aquestes despeses impulsives és més en relació amb els diners que porta gastats i no tant amb si ho vol o si s'espera. Escoltem-la.
12: I per evitar compres impulsives, doncs una mica em baso en l'Excel i en el compte que tinc, on hi vaig afegint diners. Si veig que he afegit diners quatre vegades en menys d'una setmana, vol dir que estic gastant molts diners. Si aquests gastos no són en coses vitals, com sigui menjar o salut, intento restringir-me més les compres.
9: Com veus, tres maneres diferents d'evitar gastar per gastar. No sé si vols compartir amb nosaltres, Gemma, quines són les teves tècniques.
13: Doncs mira, Laura, sincerament no tinc cap tècnica. O sigui, de fet, n'haig de trobar alguna tècnica, algun mètode eficaç per controlar millor les despeses. Sé que existeixen aplicacions del mòbil que t'ajuden a controlar una mica doncs, on van a parar els diners. També la mateixa aplicació del banc et diu en percentatges en què gastes, oci, menjar, no? Salut, o sigui, més o menys et pots fer una idea. Clar, el tema és ser conscient. Jo sóc superconscient de que haig d'estalviar, no? I de que gasto massa en tonteries, però és que és molt difícil, perquè a mi em fa feliç comprar tonteries. No sé tu si tens tècniques, Laura.
9: Bé, jo que faig és una mica un equilibri entre esperar-me uns dies per veure si realment allò que avui que penso que ho necessito moltíssim a la meva vida, si realment és veritat que ho necessito tant, i també em restringeixo més la compra si he gastat molts diners, perquè hi ha com aquest sentiment de culpabilitat. Llavors, és un equilibri entre el que deien la Laia i en David i després també l'altra Laia.
13: Molt bé, Laura, moltes gràcies. També... Digue'm. Digues.
9: Res, que hem preguntat també com s'ho fan per controlar les diferents despeses.
13: Vale. Sí. Doncs seguim. Sí.
9: Tenim també a la Laia Solà, que ja ella esmentava que es basa en un Excel. Escoltem com és aquest Excel.
12: La gestió dels diners mensual, doncs el que faig és... tinc un compte on jo vaig ingressant diners i aquest compte em serveix per poder pagar doncs, tot allò que no tinc domiciliat. Ja siguin compres setmanals de menjar, compres de roba, compres d'higiene, salut... I llavors, a part d'aquest compte que em serveix com per... tenir una mica més al cap els diners que em vaig gastant diàriament en coses que necessito. Tinc un Excel on de tant en tant intento que sigui mensualment, però a vegades ho faig bimensual o trimestralment. Vaig apuntant totes aquestes despeses i em permet saber què m'he gastat en cada cosa. Ho tinc separat per diferents temàtiques en columnes.
9: En canvi, la Laia Ocaña també ens ha explicat el seu control i el seu es basa en repartir les despeses més grans en despeses mensuals. Escoltem-la també.
10: L'únic control que tinc de despeses així en general és sobre les despeses més grosses que tinc anuals, que sí que hauré de pagar sí o sí, i el que faig és separar-los més a més en guardioles virtuals. Per exemple, les despeses del cotxe o de vacances o així, doncs cada mes poso la part proporcional del que em suposarà a l'any. I llavors, quan tinc la despesa, ho traspasso al compte general. Per altra banda, així en general, cada mes tinc les mateixes despeses perquè així les més grosses ja les tinc controlades i llavors més o menys estalvio el mateix. I els diners que he estalviat durant el mes els traspasso en un compte d'estalvis.
9: I respecte a aquest control, també tenim en David, que ha comentat que el que fa ell és intentar que li baixin el preu de les factures de llum, aigua i gas.
11: Jo hi ha molts gastos que, per exemple, la gent no té molt en compte, com les factures de la llum, del mòbil, de l'aigua no, perquè no es pot, i totes aquestes tarifes planes. Recurrentment estic trucant als jocs perquè pugui baixar-me-les, perquè hi ha molta gent que no ho fa, i si fas trucades de tant en quant, doncs pots aconseguir bones rebaixes.
9: Doncs ja ho veu, Gemma, hi ha moltes maneres de gestionar els diners i com els gastem, també. No sé si dona temps a preguntar-te com gestiones tu els diners. Bueno, més o menys ja ho has dit abans, no?
13: Sí, és que, clar, és un repte que tinc, d'aquests reptes, no?, de setembre. Ja estem pràcticament acabant el mes, però sí, haig de buscar un mètode. Laura, tu no sé si tens algun mètode com aquesta noia que ens ha explicat que té un Excel o alguna cosa semblant.
9: Sí, jo justament tinc un Excel on vaig apuntant tot el que gasto i sí que no em faig pressupostos, però talment sempre dic, bueno, intentem no passar d'això, depèn del mes de si, per exemple, a Nadal hi ha més despeses, doncs no tindré el mateix pressupost per Nadal, per desembre que per setembre, no? Però sí que vaig mirant.
13: I això de fer-te un Excel, al final, és a dir, ho poses tot el que gastes o arriba un moment que fa mandra apuntar cada despesa o ho fas de forma religiosa?
9: No, jo ho faig de forma religiosa. A vegades faig abans l'Excel que el Bizum que li he de fer a l'amic. Vull dir...
13: Ah, molt bé.
9: Però també depèn de com siguis. Vull dir, jo perquè porto aquest control que potser l'hauria de rebaixar una mica.
13: No,
9: però...
13: jo crec que està bé, eh? Al final és millor gastar poc que massa. O ser conscient del que gastes, sí, que no ser-ho. Clar, jo crec que si has d'escollir entre una de les dues postures, és molt millor tenir un control com el que fas tu.
9: Sí, molt bé. A mi em funciona, perquè... Ui, perdona.
13: No, a tu et funciona, doncs endavant. Segueix fent-ho.
9: Sí, exacte.
13: Molt bé, doncs Laura, gràcies com sempre. Fins ara.
9: A tu, merci.
13: I si parlem d'estalviar, doncs també podem mirar què passa quan anem de compres, perquè renovar l'armari no necessàriament ha de significar gastar molts diners. Per això n'hem parlat amb la Judit Jiménez, la nostra experta en moda, i li hem demanat alguns consells per comprar millor i gastar menys. Una primera opció que ens ha explicat és que cada vegada té més pes, és donar una segona vida a la roba. Així que comprar de segona mà ens pot permetre trobar peces a preus més baixos. Escoltem a la Judit.
14: En primer lloc, parlem del meravellós món de la segona mà i la reutilització. Xulíssim el pla d'anar per botigues vintage a passejar per Barcelona o per alguna ciutat que us agradi i anar buscant les botigues més emblemàtiques que tenen roba de segona mà, que tornen la reglen, la tenen neta, reetiquetada i que pots trobar verdaderes joies vintage a qui sigui fan i li encantin aquestes coses. Si ets una miqueta més mandruset i vols fer-ho des de casa, doncs també pots, amb les aplicacions digitals de confiança, tipus Vinted o Wallapop, que ja sabeu que hi ha vegades que trobes increïbles, o sigui, coses increïbles que fins i tot poden arribar a portar l'etiqueta encara.
13: I també hem de tenir en compte que no sempre cal comprar. Una altra alternativa són els mercats d'intercanvi, on podem renovar part de l'armari aprofitant peces que altres persones ja no utilitzen.
14: Hi ha també, dintre d'aquest primer grup, hi ha també una cosa que és molt xula, que són els mercats d'intercanvi, els mercats locals. Si tu vas als mercats, normalment les peces de roba són més econòmiques, són molt xules. I a més també ara s'anomena swishing. El swishing és que amb les famílies o les amigues fas un mercadillo i feu intercanvi de roba. És gratuït, sostenible i és molt divertit, la veritat. Que us ho recomano, perquè això ho he fet jo i és molt xulo, molt xulo.
13: També és molt important pensar una mica més quan comprem. És a dir, tenir presents les èpoques de rebaixes i promocions ens pot ajudar a evitar pagar de més.
14: La segona part, la segona clau, seria aprofitar bé el calendari de rebaixes per fer una mínima estratègia, no? Nosaltres ja sabem que sempre hi ha gener i l'estiu que són els intocables, que és quan hi ha els canvis de... O sigui, a gener normalment fan la liquidació de la roba de la temporada, després a l'estiu hi ha un altre cop la liquidació de roba, i llavors aquí és on hem d'aprofitar, i si hi ha alguna cosa que realment ens fa falta, comprar-la, perquè encara que no la facis servir fins l'any següent, quan obris l'armari i ho trobis, t'asseguro que et donaràs una alegria molt grossa pensar que t'has comprat super econòmic i no t'has de gastar molts diners. Per exemple, unes botes, que potser a l'estiu no te les posaries, però les compraràs a l'estiu molt més econòmiques que no pas a l'hivern quan és la seva temporada, sabeu? Això està superbé, la veritat.
13: I tot seguit, hi ha un punt molt important, que és abans de treure la targeta o obrir la cartera, ens hem de fer una pregunta molt senzilla que ens pot estalviar més d'una compra. I la pregunta és, ja l'haureu escoltat més una vegada, si realment ho necessitem.
14: I ara la tercera clau, que és que és una miqueta dir que el secret no és on ho compres, sinó com ho fas, eh? Hi ha tres coses que us vull explicar. La primera és que us recomano el fet de tenir la regla de les 48 hores. Si vosaltres hi ha alguna cosa que us voleu comprar i no sabeu si realment ho necessiteu o no, espereu 48 hores abans de fer la compra. Deixeu a la cistella de compra i espereu, perquè això us anirà superbé, perquè hi ha vegades que sense voler direu ai, això era una impulsivitat, no ho necessitava, llavors no ho fareu. Però si realment veieu que us persisteix, doncs vinga, va, llavors us podeu donar el capritxi. Però és una miqueta aquesta la llei aquesta.
13: Seguim amb els consells que ens ha donat la Judit, igual que quan fem una llista quan anem al supermercat, també ho podem fer quan anem de botigues. Saber què busquem i marcar-nos un pressupost ens pot ajudar a controlar millor la despesa.
14: Una cosa molt important també és fer una llista i fixar un pressupost. Si vosaltres feu una llista com quan aneu a comprar amb el menjar, no? O sigui que sempre diuen aneu a comprar el menjar i quan ja hagueu dinat, no aneu amb gana, perquè si compreu coses que no fan falta, doncs el mateix. Feu una llista del que necessiteu, feu un pressupost del que us voleu gastar i intentar no passar-vos a gaire i no caure en el parany de bueno, va, només són 5 euros més del que jo m'havia dit. O sigui, va, 5 euros més, no passa res, perquè al final 5 sumen bastant i podeu acabar fent una compra molt cara sense necessitar-ho. Les despeses s'han de mirar molt bé, també.
13: I molta atenció també, perquè internet ens dona eines per comprar i també per buscar oportunitats, i la Judit ens dona un consell molt, molt, molt útil, que és mirar si existeixen descomptes o promocions en línia que ens permetin pagar una mica menys.
14: Una cosa que està molt bé, i és un consell express que us donem ara aquí des de la ràdio, que va superbé, és que abans de fer una compra online, mireu un momentet a veure si podeu trobar descompte en apuntar-vos o fer la newsletter de la botiga o alguna cosa, perquè moltes vegades us regalen un 10 o un 15% només pel fet de ser la primera vegada. I és una cosa que crec que val la pena.
13: I acabarem amb una idea que resumeix bona part d'aquests consells. Potser estalviar no consisteix només a buscar el preu més baix, sinó també a comprar menys i comprar millor.
14: I per últim, us dic, sobretot, pugeu el nivell de qualitat, intenteu comprar menys, però comprar més bo, perquè al final una peça bàsica és molt millor que sigui bona i que us duri més que no que agafeu tres peces barates que en una temporada s'us fan malbé només en quan rentis quatre vegades. Així que bueno, aquestes són els meus tips per anar de compres i estalviar. Què us han semblat? Vinga, un petó a tots!
13: Doncs bé, sens dubte, amb tot el que hem parlat, bona part dels diners se'ns en van comprant coses a vegades necessàries i de primera necessitat, i a vegades coses més secundàries, supèrflues, que ni ens calen o que ni ens aporten massa cosa. Saber comprar, tant en el nostre dia a dia com per campanyes especials, per exemple per Nadal o també per èpoques com el Black Friday, és essencial per controlar el que gastem. D'això se'n diu, de fet, fer la compra de forma responsable. Oriol Leo.
15: Doncs sí, Gemma, se'n diu així, i bàsicament, ho hem anat escoltant al llarg d'aquest programa d'avui, és aplicar un bon criteri, aplicar la reflexió, aplicar el sentit comú quan anem a comprar, i això, hi ha trucs per fer-ho, n'heu explicat uns quants, són trucs si no som capaços de controlar-nos sols, davant les ofertes o els prestatges atractius de les botigues. Ara ho podem parlar des del punt de vista més professional, podríem dir, perquè podem parlar amb Oriol Contreras, que és advocat de l'Oficina Municipal del Consumidor d'Arenys, i el tenim en línia. Oriol, bona tarda.
16: Bona tarda a tothom.
15: Bé, Oriol, això que dèiem, com podem fer una compra, doncs, això, de forma conscient, de forma responsable? Què és el que hem de tenir en compte quan anem a comprar perquè no se'ns en vagin els diners i no sabem ni per on?
16: Bé, com tu dius, més que buscar a vegades els preus, que això és de tota la vida, és bàsic, saber comprar amb uns bons preus, és doncs, sortir de casa, però ja no només el dia a dia, sinó doncs, quan arriben els Black Fridays, quan arriben els Nadals, quan arriben els aniversaris, les vacances, sempre tenir una llista i cada cop tenim més facilitat per tenir accés a la informació i, per tant, saber quan anem a comprar què és el que volem comprar. Sobretot quan no es tracta de productes de primera necessitat. Però tot i així, amb els productes de primera necessitat, està claríssim que no té res a veure, i això, tot i que sigui antiquat, no? de les nostres mares, de les nostres àvies, anar amb una llista, és molt important realment anar amb una llista. Per què? Perquè, entre altres coses, normalment quan anem a comprar i fem una llista, el que fem és obrir la nevera. Per exemple, quan comprem productes frescos i de primera necessitat. I també és la manera de regenerar els productes a la nevera. Com, per exemple, és posar els productes nous en darrere i treure els productes antics endavant. És la manera de reciclar, la manera de no tirar res. Perquè quan comprem, ja, i tal com dius tu, no, d'una manera intel·ligent, a part d'intentar estalviar, doncs és una manera de protegir doncs, l'ecologia, de protegir el medi ambient, de no tirar productes. Llavors és molt important sempre fer aquesta llista, sobretot pels productes de primera necessitat i més frescos, doncs, per anar regenerant també, no?, la posició dels productes a la nevera, que he llegit coses i que és curiós llegir-les, és molt interessant doncs, perquè no hi pensem, però no, només que passessis, no?, els productes més antics a punt de caducitat cap endavant, només que els posessis en un nivell, en una estanteria diferent dintre la nevera, doncs aprofitaries molt més el menjar i després et seria més fàcil fer aquesta llista de la compra.
15: I ens ho apuntaves també, Oriol, sobretot de cara a grans campanyes comercials quan venen festes, ho deies, quan ve el Black Friday, quan ve la campanya de Nadal, que tot ho tenim aquí ja a la cantonada. Això també, ser responsables, ser conscients, que moltes vegades aquí la publicitat hi fa molt i hi ha gent que acaba comprant coses que no necessita i, a més, de forma desmesurada.
16: Sí, jo faig més, normalment des dels organismes de consum, organismes públics de consum, fem més incidència en aquest tipus de compra, no? La compulsivitat, la desmesura, el no pensar, el no calcular, el comprar allò que no ens fa falta, s'acostuma a donar més doncs, amb aquest tipus de producte i de compra estacionària de, doncs, el que deia, no? Del Black Friday, les festes de Nadal, les rebaixes, llavors, bueno, això d'anar a comprar només, i se sent encara aquesta frase, qui no l'ha sentit, d'un veí, d'un familiar o d'un mateix, perquè estava a comprar perquè estava bé de preu, doncs crec que això no va, no? Una mica acorde amb el que estem parlant. S'ha de comprar allò que necessitem, que també forma part de la necessitat, que diuen que estigui un capritxo, no? També forma part de la necessitat d'un capritxo, però sempre en la mesura i sempre doncs de manera calculada, no? I de manera prevista, no? Perquè això d'anar de rebaixes i dir, pues, compro aquests tres productes perquè, bueno, estaven al 70%, ja, però realment no ens feien falta i si és aquest capritxo que digui entre cometes, val un, però tampoc tres, no? I llavors, nosaltres les campanyes sobre aquesta consciència, no?, de la compra més mesurada, més meditada, la fem normalment en aquestes temporades.
15: Oriol Contreras, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona a l'Hora Maresma. Ens quedem amb aquesta recomanació, anar a comprar amb una llista que no és antic, no és una cosa d'abans, i si, mira, ens sembla molt antiga, doncs no ho fem en un paper, ho fem en el mòbil, que sembla més modern, però fem la llista.
16: Sí. Home, perdona, l'altre dia vaig estar, mira, a casa de la meva cosina i em va ensenyar una nevera nova on tenies una pantalla en la nevera, és una passada, eh? I aquesta pantalla t'identificava el que tenia dintre i el que podies comprar i el que falta.
15: Corai.
16: I tu transmitia després, si volies, en el teu mòbil, en la teva aplicació, la que tinguessis coordinada amb la nevera. Vull dir que és modern, hi ha maneres modernes de fer-les, però la idea segueix en aquesta, una llista d'allò que volem comprar.
15: Oriol Contreras, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona. Moltes gràcies, bona tarda.
16: A vosaltres, bona tarda.
15: Ja veus, Gemma, unes les neveres que al final et faran la compra soles, tu. Ja no hauràs ni d'anar al súper. Elles mateixes sabran què falta i ja es posaran en contacte amb el supermercat online i s'ompliran elles mateixes.
13: Mira, a mi això tampoc és que... O sigui, potser sí que ens facilita la vida, però també... no sé, que decideixi la nevera.
15: Estan trugats, no?
13: Sí, perquè potser, no sé, estàs acostumat a fer un tipus de compra però vols canviar. O vols...
15: Haurem de menjar el que vulguin les màquines.
13: Sí, no, m'ha deixat sorpresa. Oriol, com sempre, gràcies.
15: Gràcies, fins ara.
13: I tot seguit nosaltres doncs arribem a la meitat del programa i ens fixem en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
17: Hola, bona tarda. Avui finalment hem tingut una jornada, en general podríem dir que força tranquil, amb núvols més abundants al matí, més trencats a la tarda. En qualsevol cas, tenim una situació d'inestabilitat que demà ens ha de portar xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca, sobretot entre mig matí i les primeres hores de la tarda és quan esperem el màxim d'inestabilitat. Tot això amb unes temperatures que avui han baixat en relació a les d'ahir, tot i que amb una certa sensació de xafogó per la humitat ambiental elevada, de cara a demà encara baixaran de forma més clara, amb aquests xàfecs que, com dèiem, de distribució irregular, però localment d'intensitat forta i poden ser també molt abundants. Pel que fa als vents, tant pel que queda el dia d'avui com també per demà, continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol.
18: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
13: I després a la previsió del temps fem un breu repàs a les xarxes socials. Comencem destacant alguna cosa rellevant al Maresme. El cas de la Mari Carmen, el desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut més de 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha impulsat noves mobilitzacions pel dret a l'habitatge. A Mataró, després d'una assemblea veïnal celebrada aquest passat diumenge al barri de Cerdanyola, s'ha convocat una concentració aquest dilluns 28 de setembre a les 7 del vespre davant de l'Ajuntament sota el lema Contra els desnonaments. La convocatòria és oberta a tota la ciutadania i busca traslladar a Mataró el moviment sorgit arran del cas madrileny i fomentar una organització veïnal continuada al voltant de l'habitatge. En paral·lel, Barcelona també acull mobilitzacions aquest dilluns convocades pel Sindicat de Llogateres que reclama mesures com la renovació indefinida dels contractes, la congelació dels preus i també garanties contra els desnonaments de persones vulnerables. Això pel que fa doncs, al Maresme. En clau internacional, una inusual tempesta hivernal a sota Nova York i altres punts de la costa és dels Estats Units. El temporal ha deixat pluges torrencials, ratxes de vent de fins a 130 km per hora i onades de més de 6 metres. A Nova York i Nova Jersey s'ha declarat l'estat d'emergència en diversos comtats. Les inundacions han afectat carrers i habitatges, centenars de milers de persones s'han quedat sense electricitat i també s'han suspès centenars de vols. I el tema curiós del dia, això curiós també bastant, sí que ho és molt, perquè un casament a la localitat de Gómez-Sende, a Ourense, va acabar en una batalla campal entre els nuvis i diversos convidats. Segons la premsa local, el conflicte hauria començat durant el banquet per una discussió econòmica. La núvia hauria reclamat al marit 40.000 euros als regals de noces, suposadament acordats prèviament, però ell s'hi hauria negat. La tensió va anar augmentant i altres convidats es van afegir a l'enfrontament que va acabar amb plats i cristalleria trencats. La Guàrdia Civil va arribar quan la baralla ja havia finalitzat, per sort. No es van presentar denúncies i el pare del nuvi es va oferir a assumir els desperfectes. Segons les informacions publicades, la núvia també hauria tingut un embolic amb un treballador de l'organització. Per tant, doncs, més enllà d'aquesta disputa econòmica, també hi havia unes banyes entremig. Això doncs, pel que fa a les xarxes socials. I a continuació, la pregunta del dia. Com no podia ser d'una altra manera, en relació al tema del dia, els diners, us preguntem quants diners estalvieu a finals de mes. No volem saber si estalvieu o no estalvieu, volem que ens expliqueu la xifra exacta i que us mulleu i ens digueu, doncs, això. Quants diners estalvieu quan acaba el mes? En tot cas, ho preguntarem també als locutors de l'Hora Maresme, si dona temps. Quants diners estalvien ells quan acaba el mes? De fet, estem a 28 de setembre, per tant, és una pregunta que ens ve molt bé. Fins ara.
6: cada dilluns posem les agendes sobre la taula, obrim la setmana perquè anem a omplir les agendes d'activitats amb els millors plans que en Martí Capçada ens porta aquesta hora cada dia. Martí, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com anem?
6: Molt bé. Amb ganes de que ens expliquis què podem fer aquests dies.
8: Vinga, doncs sí, com tu bé has dit, posem les agendes sobre la taula i a mi sempre m'agrada portar activitats diferents, activitats d'aquelles que potser no estem acostumats a fer de tant en quan, i la primera de totes la trobem el divendres a Cabrils i es tracta d'una sessió d'Inner Dance a Escalma. I us preguntareu, què és exactament això? Doncs bé, l'Inner Dance és una experiència de connexió interior, moviment energètic i benestar. La Marcela, facilitadora i formadora d'Inner Dance a Espanya, Mèxic i als Estats Units, torna a Escalma de Cabrils per oferir una sessió de connexió i exploració interior. Una proposta per dedicar-te un temps, connectar amb la teva essència i també afavorir l'alliberament emocional mitjançant una experiència de moviment i consciència. La sessió convida a explorar el món interior, mobilitzar l'energia i trobar un espai de serenitat i equilibri. Així que, Gemma, crec que és una activitat que et podria agradar, eh, a tu, o què?
6: Sí, sí, perquè és rotllo espiritual, energètic... No, depèn, eh? Potser sí. El que passa és que amb una amiga vam provar una sessió doncs, de ioga, també molt enfocada en el tema espiritual i energètic, i... era, doncs, poc convencional, no?, el lloc aquest, i, per tant, doncs, ens va, doncs, sorprendre.
8: Bueno, hi deu haver de tot. Hi ha moltes disciplines, però sí que, mira, jo, com que aquí a Sant Vicenç parlem molt, doncs, just quan he escrit aquesta activitat he pensat, mira, la veig bastant per la Gemma. Si més no, la veig més que la que vindrà ara...

0: que és una Ironman, perquè, Gemma, t'he fet la broma a tu, però això, vamos, crec que ho podria aplicar absolutament a tots els locutors d'aquí, de l'Ona Maresme, començant per mi, perquè ho trobo una... Bueno, quasi bé una aberració, et diria.
1: Sí.
0: Ja que una Ironman tracta de 3,8 quilòmetres de natació, que es diu ràpid, 180 quilòmetres en ciclisme i 42,2 quilòmetres de carrera a peu. Això fa un total de 226 quilòmetres amb un temps límit de 17 hores. És a dir, que no és una simple carrera, és una... Bueno, jo ho trobo, de veritat, una barbaritat.
1: Jo també. No, no, ho trobo una cosa gairebé inhumana.
0: Sí, sí, gairebé impossible. O sigui, ha de ser de què? Perquè molta gent ara que s'està posant de moda el sortir a córrer, el fer esport, doncs la gent s'acostuma a posar de meta una marató, i ja és moltíssim fer una marató, que si no m'equivoco són uns 50 i pico quilòmetres. Però és que, clar, això són 40 i pico quilòmetres sumat a 180 en bici i a 4 en natació, és a dir, palabras mayores.
1: Una animalada, eh?
0: Una animalada, exacte, tu ho has dit bé, una animalada.
1: Més coses, Martí, perquè aquí com a molt podem anar a veure i donar suport als esportistes, a participar-hi crec que no. Què més podem fer aquests dies?
0: Bueno, sí, però també és maco, de veure. O sigui, jo allà on visc fan moltes curses normalment i, mira, anar allà a treure-hi el cap també és una experiència.
1: Uh-huh.
0: Ens anem ara, Gemma, a l'Ella, el diumenge, que trobem una sortida de natura a les fons de l'Ella. És una activitat que s'hi pot anar amb els més petits i que, a part de la sortida aquesta per les fonts, també hi haurà una, com una excursió que ens parlaran dels aqüífers, de la importància de l'aigua, del seu aprofitament, de la localització de les fonts, del relleu i la vegetació. També es farà una parada a la font de l'esquerda per esmorzar, s'hi explicaran llegendes de dones d'aigua i d'éssers màgics relacionats amb aquests entorns i d'altres coses. La podrem tenir, aquesta excursió, a les 10 del matí a l'Ella, i tindrà un recorregut aproximat d'uns 5 quilòmetres amb 130 metres de desnivell, amb una durada de 3 horetes.
1: Molt bé, Martí, quantes activitats ens queden?
0: Doncs mira, te'n puc dir una última, si et sembla, que no la tenia preparada, però com que estem aquí a Sant Vicenç, doncs aquest diumenge tindrem el quart concurs de paelles al Parc dels Germans Gabrielistes. Serà una jornada que començarà a les 11 del matí i les paelles hauran d'estar preparades a les 2 del migdia, quan el jurat les tastarà i també les valorarà. Per qui vulgui apuntar-s'hi, encara s'hi poden apuntar fins al dia 2 d'octubre, és a dir, que no sé si els nostres oients són especialistes en paelles, però mira, si fos el cas, potser poden optar d'algun premi també aquí a Sant Vicenç, i la festa doncs s'acabarà amb el lliurament de premis i també un bingo musical per fer una miqueta d'ambient a més d'aquest concurs, Gemma.
1: Molt bé, Gresca i Xerinola a Sant Vicenç de Montalt aquest cap de setmana. Martí, t'agrada la paella, a tu?
0: Ui, sí, sí, sí. Jo sóc una mica com un porquet, amb el menjar. O sigui, et diria que m'agrada tot. I una bona paella, bueno, són dels plats màxims. O sigui, si una paella es fa ben feta, bueno, pràcticament poques coses crec que la poden superar.
1: Molt bé, Martí, gràcies. Fins ara.
0: A tu, Gemma. Adéu, adéu.
1: I aquest dilluns no intervé la nostra col·laboradora habitual, la Txell Rubio. Per tant, doncs, no tenim la recepta de cuina habitual. Tot i així, tocarem un tema també molt interessant, les emocions i el tipus d'emocions que existeixen. Els coneixem totes les emocions? Segur que no, i per això tenim a la Mònica Aldegunde i també el nostre company Martres Serres per tractar aquesta temàtica. Endavant, companys.
2: Hola, bona tarda, Gemma, i també donem la benvinguda a la Mònica. Què tal, Mònica? Com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Bé, primer de tot, donar-te la benvinguda altra vegada, però no és el primer cop que participes ja a l'Ona Maresme. Havies col·laborat també i amb la Txell.
3: Sí, sí, exactament. L'any passat molt... i l'anterior també vam fer alguns programes i sí, sí, molt contenta de tornar-hi. Moltes gràcies.
2: Doncs no, les gràcies te les donem a tu per ser-hi. De fet, avui canviarem una mica el tema, perquè tu i jo ja ho hem

0: parlat, evidentment poden estar molt relacionades també al com ens alimentem amb les nostres emocions, això ho tenim claríssims. Per exemple, de vegades estem de mal humor, no?, quan tenim molta gana, i com ha dit la Gemma, el tema d'avui és interessant perquè parlarem de les emocions, els tipus que hi ha, però, Mònica, que ets coach ontològica, també parlarem d'una cosa que m'has comentat que jo no et sabria descriure, a veure els nostres oients si ho saben, ja en parlarem, sobre la diferència entre una emoció i un estat d'ànim. Comencem, però, Mònica, per què són les emocions i quin tipus hi ha, perquè m'has dit que n'hi ha unes que van dins d'unes altres.
1: Exacte. Bueno, això és tan ampli. Mira, quan parlem d'emocions, a vegades utilitzem paraules així com molt generals, no? Estic bé, estic malament, estic nerviosa... I a mi, personalment, una de les coses que m'apassiona molt és poder distingir, sí? Perquè a vegades posem nom a el que ens està passant, però també, si li posem aquest nom reconeixent-les, el que podem és fer alguna cosa amb això que ens està passant, sí? Quan parlem d'emocions, tal com tu em deies abans, pues parlem, no hi ha ni bones ni dolentes, són, sí? I a partir d'aquí, pues, que una emoció que és algo que amb un impacte, sigui el que sigui, en desperta una reacció que va unida corporalment, no? Té un impacte i podem tenir alegria, podem tenir tristesa, podem tenir altres que ara després jo t'enumeraré les bàsiques, sí? Perquè després de cada una surten altres i en definitiva hi ha metodologies o disciplines que comenten que tenim més de 180 emocions, sí?
0: 180 emocions?
1: Sí.
0: Ara sí que m'has matat. Jo sí. En conec, potser te'n podria dir 15 o 20.
1: Bueno, però en principi sí, sí. Vull reprendre el tema, eh? Quan parlem d'emocions, és això que és instantani. Pot tenir ràbia, puc tenir por, tristor, alegria, impacte, sí? Però a partir d'aquí també hi ha algú que s'instal·la en nosaltres. I és un comportament o és algú que arrel d'això, pues, s'instal·la i des d'aquí puc funcionar. Entonces és com obrir la porta a algú que entra a casa i li fem una habitació i s'instal·la, sí?
0: Vale.
1: Entonces mirem des de o la desconfiança o mirem des de la melancolia, mirem des de la rancúnia, sí?
0: Algo aquestes, que perdona, aquestes tres que m'acabes de dir venen posterior a les principals.
1: Exacte. Sí, va. I això seria quan s'instal·len i li obro la porta i faig una habitació, aquest seria un estat d'ànim, sí? Anem per parts. Mira, les bàsiques quines són? Les bàsiques són la por, la ràbia, la tristesa, l'alegria, la tendresa i l'erotisme, sí? Moltes, si tu busques en un llibre o busques en internet, te diuen que l'asco, però això ve d'una pel·lícula que vam ficar i d'un model d'un senyor que ho va treure, però l'asco és una reacció a algo, però jo no la, dintre de la meva metodologia no fico com una emoció, sí? Me quedo en les bàsiques. Vale? Entonces, per exemple, te defineixo perquè entenguem què és el que ens passa. Per exemple, la por. La por no és una emoció dolenta, és una emoció que ens protegeix, ens alerta de que això pot ser una amenaça, sí? O sí. Necessitem aprendre alguna cosa o no. La ràbia també té molta força, perquè apareix quan necessitem algú ha traspassat un límit o quan necessitem aquest impuls per reaccionar. Vinga, va, ja, prou, continuo cap a davant, sí? Què sí, més? Sí. La tristesa, pues, també ens porta cap a dins, a reflexionar, a fer un dol, a estar també amb nosaltres mateixos. És una emoció que ens convida a la reflexió i a connectar cap a dins, sí?
0: La melancolia estaria sota de la tristesa? Ah, un estat d'ànim.
1: La melancolia seria un estat d'ànim, perquè una cosa és, no sé, he perdut, no sé, un familiar, un gat, algo, me dona molta tristesa, faig un dol, però quan me quedo amb el record i no surto d'aquesta part, estic amb la melancolia. Entonces, miro la vida amb tristor, miro la vida amb mancança, això que me falta, això que no tinc. Sí? O en,
0: sí.
1: En...
0: sí, sí, tant.
1: S'entén, eh? Vale.
0: Sí.
1: I l'alegria ens expandeix, ens obre, ens connecta amb el disfrute, la celebració, el compartir, les idees, la creativitat, sí? I la tendresa ens apropa al cuidado, a l'afecte, a la protecció, a aquella capacitat de trobar-nos amb l'altre des d'un lloc molt amorós, molt tendre, sí? Una mare, amb el teu gos, amb la teva parella, però d'aquesta part també molt amorosa, de que m'inspira tendresa, no? Quan veig
0: però per
1: que
0: tant,
1: fa
0: Mònica,
1: un discurs...
0: si tu... Digues, digues.
1: Dime. No, no, no,
0: si,
1: ja
0: per
1: està,
0: tant,
1: ja està.
0: Si per tant, Mònica, sents l'emoció de tendresa, quin estat d'ànim et pot portar més endavant, en aquest cas?
1: Quan estàs a la tendresa, pues, això, de, no, un estat d'ànim que s'instal·la a la tendresa no és ni bon ni dolent, és aquest espai de sempre estar molt acollidora, tu tens,
0: val.
1: Claro, tu tens una mirada i una forma de ser de molta cura, d'acompanyar els altres, sí? Això podria ser un estat d'ànim, que també és bo, sí?
0: Sí, i m'has parlat també a l'inici de tot de l'erotisme.
1: Ara te diré. I aquí vull fer un petit incís. L'erotisme no està mirat només si parlem de la sexualitat. Jo l'entenc des d'aquest lloc de, com te diria, d'atracció, de seduir. Ara mateix jo t'estic seduint en el meu discurs.
0: Sí, d'acord. Sí, sí, tant, t'ho compro.
1: Això, no? No té que veure amb el sexe, amb la sexualitat. Té que veure, vaig a buscar feina i estic seduint a l'altre, no? Porto tot el que tinc al servei de lo que tinc davant. Això que vull, això que me porta amb això que desitjo, que vull obtenir, sí?
0: I amb quin estat d'ànim després li pot quedar aquella persona?
1: Sabia que me preguntaries això. Què s'instal·la aquí? Doncs pues podríem anar, depèn a un extrem, no? De lo que té que veure, o sigui, ser una mica, ho dic amb pinces, eh? Des del narcisisme, des de l'ego, des de jo vull, aconsegueixo tot el que vull, vaig amb això, no? Sense escoltar, podríem dir-ho, no? O s'instal·la aquesta cosa de seduir permanentment, no?
0: Carai.
1: I seria un estat d'ànim des d'aquí. Ah, és ampli, eh?
0: Hosti, sí, és ampli. I a més, ja només n'hem tocat uns pocs, perquè ja has dit que n'hi havia 180 o més. Mònica, i el problema és que se'ns ha acabat el temps, però crec que ens ha quedat ja... Tenim una base.
1: Mira, a partir d'aquí, mirem que el nostre univers emocional és tan gran que podem parlar des de frustració, culpa, vergonya, gratitud, entusiasme, resignació, ressentiment, confiança, inseguretat, sí? I podríem dir quantes emocions són capaços, però deixem la porta oberta a poder distingir quantes emocions vivim en un sol dia, si les puguem distingir d'això que vam parlar.
0: Important, això s'hauria de... Perfecte. Mònica Aldegunde, moltíssimes gràcies. Això s'haurà de tractar, perquè crec que és molt important per tothom. Que vagi molt bé. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu, gràcies.

0: I seguim amb tu, Marc, perquè és el moment de la tertúlia esportiva amb tu i la resta de companys per conèixer tota l'actualitat d'aquest passat cap de setmana. Endavant.
1: Doncs vinga, som-hi, anem per feina. Dani Grau i Martí Capçada, bona tarda, companys.
2: Bona tarda, com estem?
1: El Dani el tenim per aquí, a veure. De moment...
2: Tirem tu i jo, Marc.
1: Tirem tu i jo, exacte. I si en Sergi damunt s'hi vol afegir, si no en Dani quan arribi ja parlem amb ell. Primer de tot, Martí Capçada, anem amb una de les notícies més destacades. Volia començar amb l'actualitat del bàsquet, que la piloteta taronja ja ha començat a rodar de forma oficial a la Lliga, amb victòries i derrotes pels equips catalans. Però primer anem una miqueta més a la part de tertúlia, de discrepàncies, a dir, de punts de vista. Amb el partit Israel-Irlanda de la Lliga de les Nacions de Futbol, recordem que la Lliga està aturada, i anem directament al gra per aprofitar aquesta estona que podem conversar, i és que Irlanda, amb suport total a Palestina, va decidir pràcticament suspendre el seu partit de Lliga de les Nacions i finalment el va acabar jugant, però amb molts matisos. Primer de tot, braçalets negres tots els jugadors. Quan va sonar l'himne d'Israel, van abaixar el cap en senyal de zero respecte cap a ells. El capità d'Irlanda va negar la salutació al capità israelita i al final doncs això va comportar que fins i tot ministres d'Israel critiquessin el comportament d'Irlanda, que això, Martí, no és el primer cop que passa al món de l'esport ja.
2: Doncs mira, em sembla molt bé que, sobretot en el món de l'esport, que sempre sembla que costa posicionar-se, doncs que una selecció com Irlanda hagi donat aquest pas i s'hagi mostrat tan contundent a l'hora de disputar aquest partit. I a més, si no m'equivoco, Marc, crec que els hi van fotre una bona tunda a Israel, perquè diria que van quedar 0-3, pot ser? O,
1: sí, ho dius bé, 0-3, exacte. I de fet, Martí, ara ho comentaves, dius que et sembla bé que s'hi posicionin els equips de futbol. Creus que Irlanda, el fet de ser de per si ja, és que entrem aquí en política, eh? Ja no és només futbol, ja ho sabem tots com funciona això. Creus que Irlanda, al ser un país més, entre cometes, apartat, que no se l'escolta massa, que no pren decisions extremadament importants, li permet aquest fet de, com que no està dins dels peixos grossos, actuar d'aquesta manera?
2: Home, doncs sí, Marc, és el que tu dius. Ara entraríem en un debat polític, però està clar la depressió que hi ha, sobretot a Europa i bueno, arreu del món amb aquests temes, i està clar que si ets un país que et mantens una miqueta al marge, doncs suposo que això també et dona una certa llibertat, com, per exemple, amb l'exemple que ens has plasmat tu, Marc. Bé, no sé, aplaudir aquesta iniciativa i a veure com evoluciona o com es comporten els següents rivals que tindrà Israel.
1: Sí, exacte. De fet, el proper rival que tindrà Israel, t'ho dic de seguida, a veure si... Perquè tinc per aquí allò de les lligues de les nacions. Serà, mira, el dijous contra Kosovo. No ho sé, Kosovo, si actuarà igual que Irlanda.
2: Veurem exacte. A veure què tal.
1: I per últim, Martí, abans de tancar la tertúlia, perquè és gairebé l'hora, del bàsquet, alguna sorpresa o algun resultat que et sorprengués dels equips catalans? Victòries de Girona, Barça i Lleida, i derrotes de Manresa i Villapenya.
2: Home, sense cap mena de dubte, la gran sorpresa ha sigut la de l'Ilern a Lleida al camp del València Bàsquet. Crec que el Lleida té un superprojecte amb un dels millors entrenadors de la Lliga, o inclús m'atreveu
1: sí, a dir... Sí, tu creus que sí, que Lleida té millor equip aquest any.
0: Acabem 30 segons.
2: Jo crec que aquest any el Lleida serà l'equip revelació de la Lliga ACB, així a primeres. Però veurem, a veure com va.
1: Molt bé, doncs ho seguirem comentant. Martí, moltes gràcies.
2: A tu, Marc.
1: I fins la setmana que ve.
2: Que vagi bé.
0: Molt bé, doncs gràcies a tots vosaltres també per escoltar-nos i demà tornem amb un nou programa. Adéu, fins demà.
3: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol per la lluita de l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona. 4 dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici d'Efial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. El banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president d'Efial, Antonio Martos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i el també exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Més qüestions. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó. El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial. I en esports, el Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte i va imposar-se al Zamalek per 39 a 29 en el segon partit. Encara en falta un, que jugarà demà contra el Montcada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Besprem. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
4: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
3: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
4: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno. Però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si... Jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot, avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etcètera, etcètera, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, ja acabo, ho vaig aprendre molt, L'any passat, quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, eh? No estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
3: Jo crec que ho hauries fet genial, de llibreter, però en lloc d'això doncs, vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies.
4: 100%. De fet, jo, l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
3: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un Premi de Teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha representat a diversos països. I tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
4: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu... a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també... Un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
3: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
4: Bueno, a veure, és un musical que diré que... És un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també. Perquè és que jo... Hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no... Tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc. Perquè a mi em genera interès... qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical. I després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric, de fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea. Ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí... evidentment sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
3: És veritat.
4: Tres cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el 4è aniversari, tenen un projecte comú que és tenir una família, entren en el debat, perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores, tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Bueno, i tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem moguts una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estan en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arba Lebreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no? El gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots. Bueno, i un equip creatiu meravellós, de tot.
5: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària, i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
4: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, vinga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, va, tal. Aleshores, i després començava a composar i jo també, això no, ah, podem fer això, tal. I anava a canviar també les lletres. I era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre. O sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego. Si deixes de banda això, és que tot és guai perquè aprens. I dius, ah, mira que guai.
5: I has creat Crash, però encara et queda molta feina perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
4: Sí. Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes. Bueno, els assajos, i estic molt content i, sí, amb moltes ganes, sí, sí.
5: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, jo,
4: no,
5: però tu no pares.
4: Jo no paro, no, perquè tinc... Sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics, s'estan traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món, perquè, mira, ja, i tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i sàpiguer on està el Sara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
5: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
4: Sí.
5: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
4: S'ha de fer moltes coses. Per exemple, moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest... Perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és... està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després, reunions amb escenografia, que et fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, val? Pressupostos per veure quant costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, m'està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
5: I el primer dia és el 5 d'octubre?
4: 5 d'octubre, sí.
5: I com va un primer dia d'assaig?
6: Què feu?
4: Molta il·lusió. Generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar. Da igual si et posen... bueno, no da igual, però és sobretot com generes aquesta energia. I per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix. O sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
5: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem el dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
4: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no?, el que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster, doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
5: És un superlux, això, eh? Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
4: Val, hi ha molts. Molts, molts, molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és L'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci, quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català. És de l'editorial Cats. I a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament. Però sí té a veure... Sí, del que hem estat parlant. Té a veure de... sobre que hi ha silencis que no són silencis, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc. Perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no... quan parlem de certes coses, de vegades, estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això. I crec que és molt important. I sí, en certa manera crec que també representa Crash.
5: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
4: I tant, jo crec que et fliparà.
5: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies. Parlem aviat.
4: Gràcies a vosaltres.
7: Hola, Anna, soc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que soc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs, decoren, fan el portar la mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
6: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm,
1: comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors, jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau. I, bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut, pues, algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè, a més, és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar tu és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, pues sempre els veig que sobresurten, tenen alguna cosa especial. I potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és de aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. Te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no? En una època.
2: Sí, en una època que clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto. Perquè, clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Mm-hmm. Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran. I si no hi fiques molt de volum, se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb curves, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era... per assentar-les al cabell, vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui, que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant, clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre el cabell. El cabell està de costat un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
0: Clar.
1: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena. Llavors la Goretti corre a fer pentinats.
2: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent en 30 dies o en molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant ni la geganta. Perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és el més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres. Clar, això són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
2: No, només els pentino els gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fa molt bé, que ho diu la Gemma.
1: I tant.
2: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
0: clar,
2: a tants caps.
0: Si arribaràs i tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti, moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
2: Bueno, moltes gràcies,
0: Anna. I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
1: A reveure. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: caure. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre i un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ollers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'oller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ollers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, tupins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ollers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, tupins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
2: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ollers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'oller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i oller que expliquem amb aquest centre d'interpretació. I bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo. I també conèixer l'ofici, evidentment, l'ofici d'oller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'oller.
1: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim oller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
2: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella era... Bueno, ella es va especialitzar molt amb el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'envernissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
1: Van començar treballant peces funcionals, tupins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important: la memòria de com es treballava el fang.
2: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven, però veien més l'obrador, el taller. I els forns eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els forns. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres, és un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici. Vull dir, penseu que les peces entraven al coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades, la manera que tenien que envernissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
1: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
2: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar amb aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció amb aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions, com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells.

0: És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar. I això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
1: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
0: La Pepi Sanz va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
1: Hi havia moltes coses allà, perquè bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desemplaçar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces. I llavors, bàsicament, surt, no? Explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
0: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que, amb el temps, va acabar desapareixent.
1: Hi ha gent que, realment, els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven. Això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària. Eren peces per cuinar o eren peces per menjar. Eren bàsiques i necessàries. Llavors tothom les havia de tenir.
0: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga. Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
3: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
2: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
3: I tant.
2: Ara el comercialitzen per fer sopa i, ei, que sembla que li dona un toc genial.
3: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
2: Va, vinga, quan faci una mica més de fred, us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta. Són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
2: Gràcies a tu, per ser-hi.
4: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
2: Ostres!
4: Tot i que t'he de dir que també és cert, que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a

0: Bon peix en natros.
1: Gràcies a vatres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
2: Bueno.
1: D'acord? Bueno.
2: Fem el matís, fem el matís. Arquitecta tècnica. Bueno, per nosaltres arquitecta ets una tècnica. Persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet, posant-hi allà barraques de l'Ebre, i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova adoptada a Barcelona o de Barcelona vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
1: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta, i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pellofa d'arròs, i la calç. És a dir, que si haguéssim de, no, d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
2: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts, sí, com que s'eleven,
1: sí,
2: molt, no?
1: Sí, sí, són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i a més a la part de dintre de la barraca, pues de vegades, a la part més alta, aquesta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
2: Clar,
1: sí, així és.
2: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
1: No, estan encalades. I no, i són precisament pues barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
2: Sí, exacte.
1: La barraca tradicional de pedra seca, que per exemple a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
2: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
1: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc., i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien. No? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi han?
2: No, des de quan? Des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
1: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
2: Ostres, quina davallada.
1: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
0: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
1: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques doncs, no seria el mateix i perquè el paisatge doncs, també és arquitectura. No? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors. Entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional. I a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etcètera, no? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i d'alguna manera que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
0: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
1: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal i que són, jo què sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
2: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
1: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional i vernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
2: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50, és a dir, que en tornem a tenir 100.
1: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
2: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques, apunta Arnau, igual podem baixar i ajudar. Tere,
1: moltes gràcies.
2: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs, volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
0: Fins aviat.
1: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: Dos
2: Sí,
0: dies de festa, un cap de setmana, quatre
2: sempre
0: dies.
2: s'aprofiten, sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten.
0: no?
2: I tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, bé, una mica de nervis, però...
2: Què va, és un crac, què va. Sí, no, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. O sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que sé
2: Vale, vinga,
0: possible.
2: tontons.
0: Vinga, ben tornat.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes complicarà la vida als veïns.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort com per haver de destinar pressupost a aquesta mesura. Diu que no cal canviar les regles per una minoria incívica. A més, Cano també ha explicat que s'està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries. Està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar, perquè, diu la ciutadania, no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer quin és l'estat actual del projecte del nou accés a la C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat l'alcalde Josep Triadó, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar entre 9 mesos i un any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Coban. Avui a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal obre portes per descobrir el món d'Antoni Gaudí a través d'un espectacle de titelles. L'activitat s'inclou dins el centenari de la mort de l'artista i fa viure una experiència divertida i poètica. També en cultura, la regidora Bàrbara Anglí ha actualitzat els progressos que s'han fet amb la renovació del Museu de l'Estampació. Al ple, la regidora ha resumit tot el que s'ha fet fins ara i diu que el que queda és la part principal, que serà també la més costosa, a partir del gener del 27. Ha admès que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. Una renovació del Museu de l'Estampació que serà física perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa i es dotarà de noves infraestructures. El músic premianenc en Mato ha anunciat una de les cites més destacades de la seva trajectòria. Concert el proper 4 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Les entrades ja disponibles a un preu de 14 euros. I en esports, cap de setmana de derrotes. En futbol, el primer equip masculí del Club Esportiu Premià, que hi ha a casa contra el Lloret per 1-2. En bàsquet, el primer equip femení perdia a la pista del Badruna 52-49 i el Premià de Waterpolo s'enfonsava a la piscina del Sant Feliu 21-10. L'única bona notícia, la victòria en el primer partit del sènior masculí de bàsquet contra el Vilanova del Vallès per 70-54.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Info...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar, per lògica i sentit comú, l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei, ha dit. El text de 65 pàgines al qual ha tingut accés la CN i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions al Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa. Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que l'anomenat decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació dels preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
5: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
4: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, el portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox i animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port. En el mateix sentit, Junts anima el govern espanyol i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim acord, un mínim comú denominador. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
6: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
4: Soleu sentia han apuntat que a hores d'ara no es preveu suspendre o ajornar activitats, però ha demanat aplicar el sentit comú. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes complicarà la vida als veïns.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort com per haver de destinar pressupost a aquesta mesura. Diu que no cal canviar les regles per una minoria incívica. A més, Cano també ha explicat que s'està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries. Està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar, perquè, diu la ciutadania, no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer quin és l'estat actual del projecte del nou accés a la C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat l'alcalde Josep Triadó, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar entre 9 mesos i un any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Coban. Avui, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal obre portes per descobrir el món d'Antoni Gaudí a través d'un espectacle de titelles. L'activitat s'inclou dins del centenari de la mort de l'artista i fa viure una experiència divertida i poètica. També en cultura, la regidora Bàrbara Anglí ha actualitzat els progressos que s'han fet amb la renovació del Museu de l'Estampació. Al ple, la regidora ha resumit tot el que s'ha fet fins ara i diu que el que queda és la part principal, que serà també la més costosa, a partir del gener del 27. Ha admès que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. Una renovació del Museu de l'Estampació que serà física perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa i es dotarà de noves infraestructures. El músic premianenc en Mato ha anunciat una de les cites més destacades de la seva trajectòria. Concert el proper 4 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Les entrades ja disponibles a un preu de 14 euros. I en esports, cap de setmana de derrotes. En futbol, el primer equip masculí del Club Esportiu Premià, que hi ha a casa contra el Lloret per 1-2. En bàsquet, el primer equip femení perdia a la pista del Badruna 52-49 i el Premià de Waterpolo s'enfonsava a la piscina del Sant Feliu 21-10. L'única bona notícia, la victòria en el primer partit del sènior masculí de bàsquet contra el Vilanova del Vallès per 70-54.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
9: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
8: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
9: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
11: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
12: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: benvinguts i benvingudes a un nou Inspira't a Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Us saludem un dimarts més, la meva companya, la Carmen Moreno, i jo mateixa, Cuca Fernández.
1: Més enllà del que fem en el nostre dia a dia, del que produïm o de la velocitat a la qual hi anem, hi ha un espai on les coses prenen sentit i que en la nostra capacitat de transformar-nos, que també és important.
0: Mudar de pell, canviar de perspectiva o atrevir-nos a fer aquell primer pas cap a on realment volem ser pot fer vertigen, però és precisament en aquesta incertesa on neix la millor versió de nosaltres mateixos.
1: Avui us convidem un dia més a l'Inspira't a aturar-vos, a respirar fons i a mirar endins, perquè qualsevol gran canvi no comença amb un daltabaix, sinó amb una petita decisió, la de permetre'ns evolucionar. Benvinguts a l'Inspira't. Comencem!

0: Hi ha moments en la història d'un poble que no s'esborren mai, perquè queden gravats a la pell dels seus carrers i a la memòria col·lectiva de la seva gent. A Rubí ho sabem bé. Aquest proper 25 de setembre recordem 64 anys de la tràgica riuada del 62. Una nit en què l'aigua s'ho va endur tot, deixant un dolor profund, però també demostrant la força immensa d'un poble que va saber renéixer de la riarada, ajudar-se i reconstruir-se dia a dia. En aquests darrers temps, veient les imatges devastadores que la Dana ha deixat en altres punts del nostre país, el cor de Rubí ha tornat a bategar amb la mateixa empatia i el mateix dolor. Coneixem la sensació de veure-ho tot capgirat en un instant, però també sabem que fins i tot enmig del fang i de la tragèdia més fosca, l'ésser humà té una capacitat extraordinària per transformar el dolor en memòria, solidaritat i vida. Aquest cap de setmana, el Teatre del Casino de Rubí acollirà de nou l'obra Metamorfosi, una peça teatral que ens convida a mirar endins i a reconstruir-nos. Parlem amb la seva autora, Montse Flores. Benvinguda a l'Inspira't.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. En què consisteix aquesta metamorfosi que descobrirem en l'obra i què et va portar a escriure-la?
1: Doncs mira, Metamorfosi és un... és una obra de teatre que està constituïda per diversos monòlegs i aquests monòlegs representen la veu de persones que van viure la riarada. A Rubí es farà una lectura dramatitzada i els actors que faran aquesta obra de teatre són actors de la Càmera de Teatre i Esbarjo. Mm-hmm.
0: L'estrena ja va tenir lloc el 2012, sí. Impulsada des de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica Neus Català, formada aleshores per integrants dels grups de teatre Esbarjo i La Càmera. Sí. Què us ha portat a la seva reestrena 14 anys més tard?
1: Doncs una mica pensem que el full de la història no pot passar en blanc i tenint en compte que és l'aniversari de la riarada de Rubí i també perquè tenim el fenomen de la Dana molt present i no s'han depurat responsabilitats, vam pensar doncs, que era un bon moment per tornar-la a representar.
2: A mi m'agradaria recordar que en el moment, com m'has dit, has recordat el moment de la Dana, tan tràgic, en aquell moment es va parlar de que el pueblo salva el pueblo.
1: Sí.
2: També remarqueu dins de l'obra aquest protagonisme del poble?
1: Sí, sí, sí. Sí. A veure, jo no vaig viure la riarada, evidentment. Jo vaig néixer al 68, però el meu pare sí. I la meva família vivia a l'Escardívol. Aleshores, el meu pare treballava de nit, era forner, va marxar de l'Escardívol quan plovia molt i ell seguia la història de la... tota la moguda de la riarada per la ràdio. La ràdio va ser molt important aquella nit. I l'endemà, quan va arribar a Rubí, no hi havia res a l'Escardívol. Nosaltres vam perdre molta família. Van morir uns tiets del meu pare i dues cosines molt estimades pel meu pare, la Montse i la Marta, i per això la meva germana i jo ens diem Montse i Marta. El cos de la Montse no el van trobar mai i la Marta la van trobar a l'Ametlla de Mar. I el meu pare mai volia parlar de la riarada. Ell només ens explicava que si tenia filles havia pactat amb la mama que volia que es diguessin com les seves cosines estimades. I només ens havia explicat que quan sortia de treballar, el meu pare treballava a Sarrià, els primers dies després de la riarada anava al clínic per identificar cadàvers, perquè la seva dèria era trobar la seva família i ajudar a reconèixer les víctimes. El meu pare... Ara m'emocionaré.
0: Estem nosaltres aquí, aguantant aquí, estoicament.
1: El meu pare era un home de silencis. Tot el que li havia fet mal no ho volia compartir. I me'n recordo el 2012 que la Mariona Checa em va demanar si jo podia escriure alguna obra de teatre per commemorar doncs, el 50è aniversari de la riarada. I jo mai havia escrit una obra de teatre. En aquell moment el meu pare estava molt malalt, jo l'estava cuidant i clar, passava moltes hores amb ell. I vaig pensar, doncs mira, potser és una manera, ara que estic cuidant el papa, que fem memòria, no? El que passa que, clar, és que el meu pare es va haver de morir per fer memòria, no? I jo me'n recordo que tenia una llibreteta on anava apuntant totes les coses que m'explicava. I li vaig dir, mira, papa, que m'han demanat que faci aquesta obra de teatre. I mica en mica, doncs, el meu pare es va anar animant i em va explicar coses que no m'havia explicat mai. Doncs jo no sabia, per exemple, que els seus tiets no els van voler enterrar junts, la família de la meva tia, aquells secrets de família que totes les famílies tenim secrets i que quan menys te'ls esperes surten, no? I llavors, parlant amb el meu pare, jo vaig pensar, doncs potser, no m'atreveixo a fer una obra de teatre, però escriure monòlegs amb experiències particulars, doncs potser em serà més fàcil. Aleshores, el meu pare em va explicar com va viure ell aquella nit i sobretot em va explicar moltes emocions. I a través de les seves emocions i de detalls molt concrets, detalls del tipus. A mi m'agradava una noia que vivia al carrer Unió, al costat de la presó, i jo sempre li deia coses i la noia passava de mi, i quan hi va haver la rierada va caure la façana d'aquesta casa, diu, i vaig poder veure l'interior de l'habitació de la noia que m'agradava, i tenia un pòster del Duo Dinámico. I clar, a mi aquests detalls em van ajudar molt a construir els personatges. Aleshores, el primer monòleg és el meu pare, però en tots els monòlegs hi ha una miqueta del meu pare. Vaig parlar amb d'altres persones, la pròpia Mariona Checa que em va demanar que fes aquests textos, i ella em va explicar com era la seva experiència quan va viure a la Rierada, que tenia 7 anys i anava a l'escola Montserrat, i em va explicar com va ser la tornada a classe amb les seves mestres, que havien de dir a les nenes que moltes nenes no eren a classe perquè havien mort. Després vaig parlar també amb el Llàtzer Cañizar, que va participar com a actor quan ho vam estrenar, i em va explicar la seva història de la Rierada com a adolescent. També em va explicar un detall que a mi em va sobtar, no? I em deia que el Franco havia anat a l'escola i els havia tocat el cap, i ell, els nens, i ell va arribar a casa molt content, dient que el Franco m'ha tocat el cap, i clar, el seu pare es va enfadar molt. Llavors, a través de parlar amb gent de Rubí i amb el meu pare, em van explicar que hi havia un noi que era molt reivindicatiu, que va fer molts grafitis, doncs una mica denunciant la situació d'haver deixat edificar en zones inundables. Em van explicar una història que és la que em va costar més d'escriure. Una mare que havia de salvar els seus fills, i no us desvetllaré al final, però van pujar tots a dalt de la teulada amb els nens i el nadó el van deixar al bressol, era l'últim que havien de pujar, i no el van poder, no se'l van poder endur a la teulada. Això també m'ho havia explicat el meu pare. I quan vaig escriure aquest monòleg, vaig patir molt, perquè jo sóc mare de 3 fills, també. I pensava, que fort haver de decidir què fas en una situació límit, no? Que et falten mans. I aquest monòleg és el que em va costar més d'escriure. Me'n recordo que jo en aquella època escrivia de nit a la cuina de casa i havia de parar perquè m'emocionava. O sigui, jo em posava a plorar. I així, doncs, va ser aquesta història, no? Anava parlant amb diferents persones i a través de detalls, perquè la història la sabem tots sabem com va ocórrer, doncs jo vaig fer aquests monòlegs a través de detalls, no? Doncs el pòster del Duo Dinámico, el grafiti, els ulls d'un cavall que va morir penjat, que el meu pare em deia no oblidaré mai aquells ulls. A partir, doncs, de tots aquests elements que a mi em van corprendre molt, i sobretot que vaig descobrir també que el meu avi Patern havia format part de la Brigada de la Mort, jo tampoc això no ho sabia, a casa no s'havia dit mai. Doncs a partir d'aquests petits elements vaig intentar fer uns monòlegs molt vivencials i sobretot molt a flor de pell, no? De com persones molt diferents, doncs el meu pare que anava a treballar i que seguia la història a través de la ràdio i ell m'explicava, és que jo escoltava el Joaquín Soler Serrano que feia una crida i deia és que l'aigua se lo ha llevado todo i tothom es va volcar, o sigui, no només la gent de Rubí, sinó Espanya sencera es va volcar, enviar mantes, enviar menjar... Doncs a través d'aquestes petites històries jo vaig construir els personatges.
2: Montse, has parlat de silencis del teu pare.
1: Sí.
2: Però tu creus que estàs recuperant aquest silenci també de la ciutat de Rubí a través de, o mitjançant aquesta obra?
1: Sí, de fet aquesta és la intenció, no? Quan us deia doncs, que el full de la història no es pot passar en blanc, una mica és per evidenciar aquestes persones que van perdre la vida, aquestes persones que van creure que podien edificar en zones on aparentment no hi havia perill i sí que n'hi havia, i sobretot persones que ho van perdre tot, fins i tot la vida, i d'altres que es van aprofitar d'aquesta situació, perquè, o sigui, l'any passat, imagineu-vos, l'any passat, amb una cosina meva, vam trobar, buidant un garatge, uns documents de la meva pròpia família, en la qual, doncs, un parent nostre es va quedar tots els diners de la indemnització quan ell no havia estat víctima. O sigui, això ha passat a la meva família. I en situacions com aquesta, no?, es cometen moltes irregularitats. I a Rubí, doncs, també va passar. Hi va haver moments de pillatge, de persones doncs, que es van intentar lucrar, entre cometes, de la desgràcia dels altres. I en algun text doncs, es fa evident això, no? El poder del poble. Vull dir, la frase típica de només el poble salva el poble, doncs és veritat. I sort d'aquesta solidaritat, perquè la Rierada va afectar a moltes persones de Rubí, de Terrassa, però la ciutadania es va entregar en cos i ànima. Aquella nit es van obrir molts cors, però també es van obrir moltes cases. I això és molt important, perquè quan ho has perdut tot, fins i tot família, o sigui, el meu pare m'explicava, diu, és que fulanito tenia el fill agafat en braços i es va quedar amb la jaqueta del fill i el fill va marxar aigua avall. Doncs en situacions així, que ho perds tot, és molt important
2: doncs
1: la solidaritat.
2: Aquesta obra tan meravellosa que ens recordarà, bueno, un petit homenatge, no?, a totes aquelles persones que, com la teva cosina, no es va poder trobar el cos i és una mica pues, donar-los el seu lloc, no?
1: Sí, sí, sí. Jo aquests dies he pensat molt amb el meu pare i pensava, estarà content, no?, que es pugui tornar a explicar aquesta història, sobretot perquè no torni a passar.
2: Sí, sí.
1: Que tenim la història de València molt recent, encara.
3: Molt recent. Jo vas parlant i recordo quan va passar a tot lo de la Dana, que parlàvem d'això i també jo crec que aquell programa se'ns notava molt emprenyades també pel fet de que haguéssim de repetir aquesta frase, no?, de només el poble salva el poble, però que realment hem de també depurar responsabilitats
1: polítiques.
3: I això no pot ser que només el poble salvi el poble, perquè vull dir, el poble, no?, els polítics han estat escollits pel poble. Llavors,
1: exacte.
3: Davant també d'aquesta situació, no?, de canvi climàtic constant en què ens trobem cada vegada, no sé si us ha passat a vosaltres, no?, aquest estiu amb les pluges, ja no plou com abans o com jo recordo, no?
2: Jo he patit el terratrèmol a Granada, em va agafar allà al mig, o sigui que
3: hauríem,
2: això ja us ho explicaré un altre dia.
3: De prendre consciència.
2: Sí, sí. I de fet, el que més sorprèn és que les coses no canvin, no?, que no s'estigui fent res. Perquè, clar, estem parlant de l'any 62, va ser, no?
1: 62, sí.
2: L'any 62, estem a l'any 2026 i continuen passant aquestes coses.
1: Sí, i no totes les ciutats tenen plans de prevenció. Uh-huh. Aquí ho deixo.
2: Escolta, Montse, per acabar així una miqueta parlant de l'obra, uh-huh, què ens espera? Què trobarem?
1: A veure, d'entrada, és una lectura dramatitzada que està escrita en un format que es diu lectura fàcil. No hi ha cap obra de teatre escrita en aquest format. Jo sóc una gran defensora de la lectura fàcil. La lectura fàcil és un tipus d'escriptura molt concret que l'objectiu de la qual és promoure la democratització lectora, que ningú quedi exclòs ni el dret de llegir ni el dret de ser informat. Aleshores, la lectura fàcil, a cada línia, expressa un concepte, una idea. Sí que és cert que en aquests monòlegs hi ha, en algun fragment, hi ha paraules molt poètiques, expressions d'una sensibilitat molt extrema que potser no lligarien del tot amb el concepte de la claredat lèxica, però el context sí. I per mi, doncs, també era important escriure-ho així, perquè tant de bo la lectura fàcil no existís. Si la lectura fàcil no existís, és que tothom, doncs, podria llegir amb facilitat i comprendre el que llegeix. I per això, doncs, també era, doncs, com una picada d'ullet a l'accessibilitat lectora.
3: Avui no ha pogut estar amb nosaltres el director de l'obra, Àngel Miguel. Com sí. ha sigut el procés de portar un text a l'escenari? Imagino que estan els assajos, tu.
1: Sí.
3: Ho has viscut
1: sí,
3: d'una manera especial.
1: L'altre dia vaig anar a l'assaig i em vaig emocionar molt perquè no sé, és que vaig pensar, uau, que fort, no? La forma com guiava els actors, l'emoció que es va generar, va ser molt... Jo ho vaig viure, jo vaig plorar. Per mi va ser veure les meves paraules a dalt de l'escenari, va ser molt especial. I em va agradar molt la interpretació de l'Àngel. Em deia, és que aquí vol dir tal cosa. Però, sí, sí, és que realment això és el que jo volia dir, no? O si tu fossis, o si tu et trobessis, o si fent paral·lelismes amb el dia a dia, amb la realitat... No sé, es va establir com una connexió molt, molt potent.
2: I ara toca connectar amb el públic.
1: A veure.
2: Què vols que es trobi la gent? Aquest divendres, no? O aquest dissabte, que és el casino, no?
3: Sí.
2: Casinet, no? Es diu? Ara, com es diu? El
1: casino.
2: El casino. Sí. Ai, jo no és sí. perquè dic la sala al casinet. Ara estava jo aquí...
3: És més amigable. Sí.
1: Jo voldria que el públic s'emocionés. Perquè jo crec que els records són la nostra segona pell. I penso que si el públic es pot commoure i es pot posar en la pell de les víctimes i en la pell dels qui van ajudar, doncs potser també això ens ajuda a fer més lligams entre tots, no? I a fer xarxa, que en definitiva la vida hauria de ser això, no? Fer xarxa.
2: Montse, moltes gràcies. Mira, et sorprendrem ara amb una cançó que el nostre tècnic ens ha preparat i aquesta te la dediquem per tu. Moltes gràcies i t'esperem que ens expliquis una mica la tornada un altre dia com ha anat l'obra.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Moltes gràcies.

0: Thank you.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly.
7: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. El govern anunciarà en pocs minuts un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions a l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
2: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller Miquel Samper anunciarà les mesures després de la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital de la Infància i l'Adolescència. Els ajuntaments remarquen la necessitat de participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris del tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui demà a Barcelona per analitzar reptes com l'envelliment de la població. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
3: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I, per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
4: Que els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
1: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana, que ha reconegut la importància dels ajuntaments. El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Protecció Civil, de fet, diu que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes complicarà la vida als veïns.
6: Premià de Mar en 3 minuts.
5: Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort com per haver de destinar pressupost a aquesta mesura. Diu que no cal canviar les regles per una minoria incívica. A més, Cano també ha explicat que s'està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries. Està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar, perquè, diu la ciutadania, no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer quin és l'estat actual del projecte del nou accés a la C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat l'alcalde Josep Triador, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar entre 9 mesos i un any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Coban. Avui a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal obre portes per descobrir el món d'Antoni Gaudí a través d'un espectacle de titelles. L'activitat s'inclou dins del centenari de la mort de l'artista i fa viure una experiència divertida i poètica. També en cultura, la regidora Bàrbara Anglí ha actualitzat els progressos que s'han fet amb la renovació del Museu de l'Estampació. Al ple, la regidora ha resumit tot el que s'ha fet fins ara i diu que el que queda és la part principal, que serà també la més costosa, a partir del gener del 27. Ha admès que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. Una renovació del Museu de l'Estampació, que serà física, perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa i es dotarà de noves infraestructures. El músic premianenc en Mato ha anunciat una de les cites més destacades de la seva trajectòria. Concert el proper 4 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Les entrades ja disponibles a un preu de 14 euros. I en esports, cap de setmana de derrotes. En futbol, el primer equip masculí del Club Esportiu Premià, que hi ha a casa contra el Lloret per 1-2. En bàsquet, el primer equip femení perdia a la pista del Vedruna 52-49 i el Premià de Waterpolo s'enfonsava a la piscina del Sant Feliu 21-10. L'única bona notícia, la victòria en el primer partit del sènior masculí de bàsquet contra el Vilanova del Vallès per 70-54.
6: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
7: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

Ben retrobats, ja hi tornem a ser, aquí, en aquest espai. És quan llegeixo que hi veig clar. Segurament deu ser per allò que, igual que el teatre, la literatura també ens obre de mires, ens fa pensar, ens fa gaudir, ens fa sentir. Bé, com sabeu, aquí Maria Antònia Grau i Abadal i en Carles Soler Piqué com a tècnic de so. I estem en aquestes introduccions tan extenses que jo us faig, però d'un moviment tan complex, tan ric, com és el modernisme català, que permeteu-me que us digui que no n'hi ha cap altre modernisme que s'hi assembli. Estàvem estudiant els diferents gèneres i estàvem introduint la poesia modernista. Recordeu que vam parlar de Maragall, que us deixaré un tastet important al final de l'escola maragalliana. A partir de Maragall, doncs, els poetes de l'escola maragalliana, amb els quals avui entraré, Francesc Pujols, Joan Maria Guasch, Josep Joan, i només per problema de temps. Després passarem a l'escola simbolista i parnassiana, representada per Jeroni Zanner, i treballarem dos casos molt particulars. El cas a part de Rafael Nogueras Oller i el cas a part de Peles Mestres. I per acabar aquesta introducció a la complexa poesia modernista, acabarem amb l'escola mallorquina i, per problema de temps, ens centrarem en mossèn Costellovera, amb Joan Alcover i amb la Maria Antònia Salvà. Ara, doncs, abans de començar d'enfilar l'agulla amb Francesc Pujols, sentim uns moments d'aquest gran compositor nostre que ens acompanyarà en aquesta escola maragalliana, que és Amadeu Vives.

Bé, després gairebé d'aquestes ganes de saltar amb l'Amadeu Vives, comencem amb Francesc Pujols. Francesc Pujols neix el 1882 i mor el 1962. És fill de Martorell, molt lligat a Martorell. Va ser escriptor, poeta i molt bon filòsof. Va ser un gran amic de Pau Casals i la insurrecció franquista amb la conseqüent guerra li va trencar la vida i també li va partir la vida de la seva família. Va ser un gran freqüentador de l'Ateneu barcelonès i, com a llibre més important, esmentaré el concepte general de la ciència catalana. Aquí, en aquest concepte general, defensa el corrent propi català que comença per Llull, al segle XIII, i que arribarà a Ramon Sibiuda, un gran filòsof de vegades desconegut, dels final del XIV i principis del XV. Ramon Sibiuda tenia unes fortes inquietuds humanistes i és un filòsof que va fer de pont molt interessant entre les idees medievals i ja la tendència espiritual de l'ésser humà de conèixer-se a si mateix amb el pas del temps. Bé, us llegiré un poema de Francesc Pujols, perquè, com he dit, també va ser poeta, i sapigueu que va morir a Tolosa de Llenguadoc i va morir en aquesta bonica vila germana, doncs, per conseqüències de la guerra. Continuem escoltant uns breus minuts del nostre compositor i us llegiré un poema de Francesc Pujols que es titula Sol i Serena.

Si sol i serena fa tornar morena, moreneta su, tot m'emmorenia. De dies bon sol, de nits lluna plena, sol i serena. L'aimador no em vol, no em vol, ni em volia. Si jo no tinc casa, tampoc no voldria, que jo només vull qui m'estimaria. Camí, bon camí, a on m'aduries? Porta'm lluny d'aquí, que m'hi moriria. Els arbres i el riu, d'ell me parlarien. De dies, bon sol. De nits, lluna plena, sol i serena. Els arbres i el riu, i també les vinyes. Les vinyes a on jo l'en coneixia. No me'n va voler, ni mai me'n voldria. No em volia, no, que la morenor no li plaïa. I jo, què hi puc fer? I jo què hi faria, pobreta de mi? De nits, lluna plena, si sol i serena, pobreta de mi, fan tornar morena? Si ell no em volia, per què n'hi havia de dies bon sol i de nits, lluna plena? Per què n'hi havia de sol i serena?

Bé, seguim amb un altre poeta d'aquesta escola d'influència de Maragall, en Joan Maria Guasch. Joan Maria Guasch va néixer el 1878 a Barcelona i morir a la mateixa ciutat el 1961. Va ser poeta i també anomenat mestre en Gai Saber el 1909. Recordem que per tenir aquest títol, que també el va tenir, pensem-hi, Guimarà, per exemple, calia guanyar les tres flors dels Jocs Florals: la englantina d'or, la viola d'or i d'argent i, la més important, la flor natural. Ell escriu un tipus de poesia que tracta la natura, que parla dels jardins i que parla de la vida a muntanya. La seva obra és extensa. Us diré alguns títols, alguns volums. Joventut, Pirinenques, Pirinenques de Joan Maria Guasch, que és de l'any 1910. I té aquest títol curiós de Pirinenques, igual que Maragall té un llibre amb el mateix títol, però no els confonguem. El de Maragall és del 1892. També té un volum de poesia que es titula Ofrena, que també em fa pensar en un llibre posterior de Josep Carner titulat, recordeu, La inútil ofrena. Un altre títol serà Branca florida, Camí de la font, La rosa dels cinc sentits. Com veieu, i ja pels títols, puc dir que, partint de Joan Maragall, és un poeta que s'acosta molt i molt a la poesia popular. Seguim, doncs, amb el nostre compositor i també us he triat un poema titulat Solellada.

La calda ensopidora del migdia s'aplanava damunt els camps llaurats, els camps rojos, cansats, rossejant el blat mort que s'hi delia, guaitant els batedors com per les eres, inflaven les garberes prenent la solellada amb la forca aixecada. I les guatlles botaven xardoroses per les feixes dallades, silencioses, esfullant les roselles colltorçades, les més plenes d'amor, les més marcides, desgranant les espigues que adoraven el sol abandonades. I travessar a poc a poc, grinyolant, per la plana encalmada la carreta de bous, sotreguejant, flonjament corollada, amb una mossa a dalt allargassada de cara al sol, cantant, mig adormida, una cançó florida que el bailet contestava burxant els bous mandrosos. I arrencaven els bous, pausats, calmosos, i la mossa, cantant, balandrejava. I a l'entorn, una estesa ensopidora de camps rojos llaurats, i més enllà, uns grans boscos tots morats, coronats d'una boira lletosa. I per tot, un immens esvaïment i una volta serena i lluminosa, acotxant ardentment la plana majestuosa i la carreta avall, sotreguejant, i la mossa cantant allargassada una cançó florida, amarant-se de sol, espitregada, amb un panteix ardent, tot ple de vida.

I seguim amb l'últim poeta que esmentaré d'aquesta important escola modernista, Josep Pijoan. Josep Pijoan neix el 1879 a Barcelona i morirà a Lausana, a Suïssa, el 1963. Va ser historiador, crític d'art i també poeta, assagista i arquitecte. I va tenir una intensa relació amb Joan Maragall i per això escriurà un llibre en homenatge al seu mestre, que ell considera mestre, i que es titula El meu don Joan Maragall, de l'any 1927. El considera el seu mentor, clarament. Josep Pijoan va tenir un gran paper en el salvament de les pintures romàniques de la vall d'avui, i crec que ho hem de saber i mai no li agrairem prou. A més, va col·laborar al diari La Veu de Catalunya, a la revista Pèl i Ploma i al diari La Renaixença. Ell es va exiliar a causa del cop d'estat de Franco en contra de la República a Mèxic, on va col·laborar els famosos quaderns de l'exili de l'any 1947. I col·labora a partir d'articles autobiogràfics molt interessants i de fragments d'un llibre que no havia publicat, un llibre de memòries titulat Retalls de vida. Una obra molt important és El cançoner, de l'any 1905, que conté un pròleg del mateix Joan Maragall. En El cançoner, Josep Pijoan recull cançons populars i rondalles que salvava dels pastors i dels carboners del Montseny. I ara, doncs, perquè ell va fer diferents estades al Montseny, en una masia, és per això. I com deia ara, continuarem amb el nostre compositor i us he triat el poema de Josep Pijoan titulat El bes del pa.

0: Benigna, pa. Concòrdia i harmonia de dalt a baix, de l'home i de les coses, del món que se'ns entrega en un bocit d'arròs que ens alimenta i de la nostra vida pastada i consumida aquí a la terra. Víctima santa, oferta i holocausta al pa de cada dia. Quan jo de bon matí vaig per llescar-te i els raigs de sol entrant per la finestra em dauro jo i el pa i la ganiveta, un inefable goig plàcida calma inunda les potències de ma vida, i quan parteixo la daurada crosta d'aquest pa que se'ns dona i sacrifica, un pur desig també en mi m'agafa de dar-me tot jo al món sense ambició ni glòria, i ja ben net de tota vana espera em miro sense neguit el remolí del temps i de les coses. Rodeu, rodeu imatges fugitives, fantasmes d'un present que se'ns escapa. Preneu-me, o bé em deixeu, d'aquestes platges, la meva ànima quieta i resignada, com el pa que he llescat, es dona i calla.
1: Un verde final de esta balsa en su sal, tiró la pipa al suelo, quitó tres.

I com us he dit, no puc tancar l'escola maragalliana amb unes notes afegides del nostre gran poeta, tot i que no faig un estudi exhaustiu, i sobretot us faré la lectura d'un poema que segur que estimeu, que l'heu sentit moltes vegades, i fins i tot em permetré un breu comentari d'aquest poema per la transcendència que té, pel missatge que té, pel significat per nosaltres que té i també per tota la literatura universal. Començo, doncs, a propòsit de la lectura que faré i per tancar aquest punt primer de la poesia modernista que és Maragall i l'escola maragalliana, amb unes breus notes sobre l'autor. L'autor neix, com sabeu, el 1860 i ens deixarà el 1911. Representa moltes tendències, moltes ideologies. És un poeta que evoluciona del segle XIX fins a la modernitat del segle XX. Recull elements del romanticisme i els incorpora al nou modernisme i ho fa com a poeta, però també com a assagista i com a pensador. Ell va evolucionar igual que ho fa el seu país, el nostre país català. Serà, a la fi, un intel·lectual referent que crea estats d'opinió que seran acollits per molta i molta gent. Hi ha un llibre molt important del nostre autor, Visions i cants, de l'any 1900. Crec que és un llibre que representa molt bé aquesta evolució i potser l'eix central és una figura llegendària. Recordeu que vam llegir un fragment, que és la figura del comte Arnau. També és important la teoria creada pel nostre poeta de la paraula viva, on mostra el concepte de l'espontaneïsme. Hi ha un altre poema bàsic, que avui no llegiré, que és l'Oda Infinita. L'Oda Infinita entra dins d'una mística que podríem dir romàntica, però ja se'ns fa molt evident el que jo ja en un principi valorava, el seu rigor formal i intel·lectual, per contra del que molta gent creu que es tracta d'una poesia, diríem, desordenada o no prou treballada. No, no és així. Recordem com ell sap reinterpretar els mites i les llegendes tradicionals. Joan Maragall, per mi, representa tota una síntesi de moltes fonts i també de moltes reinterpretacions molt actuals, molt modernes, i jo crec que és una figura puntal dintre de la poesia catalana, aquesta poesia catalana que en el modernisme està en un moment de transició de segles. Ell venia d'una família burgesa, però és espiritual i de seguida dubta del sentit utilitarista de la vida. Ell va defensar clarament les postures modernistes del regeneracionisme i després va passar per diferents estètiques fins a arribar a ser un pare de família molt i molt nombrosa, amb un pensament entre moderat, conservador, i que arriba a defensar el perdó. El perdó per què? Doncs perquè, com veurem, va viure en un període molt convuls de la nostra història. Si pensem en la figura llegendària del comte Arnau, també veiem una clara evolució, i molt forta, molt marcada. Recordeu que vaig llegir dos fragments a la sessió anterior, on trobem un comte Arnau que desitja tastar les carns de l'abadesa Adelaisa. És un home clarament orgiàstic, fins que al final, que vam llegir el fragment final, trobem un home penedit, que defensa i demana el perdó sempre a través
d'una metàfora, la metàfora o el símbol, si ja voleu, de la cançó pura d'una noia verge. Bé, Joan Maragall, a part de la teoria literària de la paraula viva, elabora una teoria interessantíssima que veurem en els poemes que llegirem sobre el vitalisme d'arrel de Nietzscheana, és a dir, extret de Friedrich Nietzsche. I als seus anys de plenitud, ell serà un potent referent, no només social, com he dit, sinó també intel·lectual, fins al punt que, per mi, més endavant, serà atacat per alguns noucentistes. Per entendre la seva evolució com a home i com a escriptor i com a pensador i assagista, hem de pensar el moment que viu. Ell viu de la segona meitat del segle XIX fins al primer quart del segle XX. I, per tant, va viure les conseqüències socials i polítiques de fets tan importants com, per exemple, recordem la pèrdua de les colònies espanyoles el 1898. Per exemple, recordem a la dècada dels anys 90 del segle XIX com va viure la relació entre intel·lectuals modernistes i l'important sector anarquista aquí a casa nostra. Recordem els molts atemptats següents, la setmana tràgica, i per tant, doncs, és un home que, com he dit, crearà adeptes tant en el pensament social i polític com adeptes a través de la teoria poètica de la paraula viva, tan important en el modernisme. Escoltem uns moments de Pau Casals i us llegiré un poema que segur que heu sentit mil vegades, que l'estimeu i que, com que jo també l'estimo, per això us el llegeixo.

La vaca cega. Topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola. És cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el vailet va buidar-li un ull i en l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega. Bé, a abeurar-se a la font com ans solia, més no amb el ferm posat d'altres vegades, ni amb ses companyes, no. Bé, tota sola. Ses companyes, pels cingles, per les comes, pel silenci dels prats i en la ribera, fan drengar l'esquellot mentre pasturen l'herba fresca a l'atzar. Ella cauria. Topa de morro en l'esmolada pica i recula afrontada, però torna i baixa el cap a l'aigua i veu calmosa. Veu poc, sens gaire set. Després aixeca el cel, enorme, l'embanyada testa amb un gran gesto tràgic. Parpelleja damunt les mortes nines i se'n torna, orfe de llum, sota del sol que crema, vacil·lant pels camins inoblidables, brandant llànguidament la llarga cua.

El poema La vaca cega és un dels poemes de Pirinenques que es troba dins del volum Poesies de l'any 1895. Però recordem que és dels més celebrats i dels més recitats i només aparentment, i repeteixo, només aparentment és un poema senzill. No ho veig gens de senzill. Partim que Maragall, una vegada, ell passejava, feia moltes excursions pel Pirineu, i una vegada, concretament a la font del Cubilar, va quedar impactat, perquè va veure un gran animal ruminant, és a dir, una vaca amb una forta discapacitat als ulls. Era cega, no hi veia. I com us he dit, va quedar impactat. I a partir d'aquí, doncs, va ressorgir el poema. O va sorgir, millor dit. No hi trobem, en aquest poema, una descripció acolorada del mar natural. Només hi ha una acció, l'acció de l'animal, i veiem que queda sublimat el concepte de la natura. Aquest poema ens diu que la contemplació del món ens fa arribar a la transcendència filosòfica. La natura només és la via d'accés per trobar l'harmonia còsmica. Joan Maragall ens expressa aquest sentit profund de la natura amb una llengua catalana que ell va extreure de la mateixa terra. És un missatge metafísic on la vaca és l'element que guia. No hi trobem cap mena de sentimentalisme. Potser sí saviesa i sentiment, però no sentimentalisme. És una poesia còsmica i és una poesia de la compassió, tant pels humans com per als animals, però que, a més, té més lectures. El jo del poeta en aquesta poesia, fixeu-vos que no hi és absent. I això implica que el poeta volia un distanciament enfront al que ens parlava, perquè a ell el que li importa és la construcció pas a pas de les idees amb un poema curt però intens. Al principi, sí, veiem que se'n situa l'acció de la vaca, una breu descripció que només subratlla la seva solitud, que és la solitud de qualsevol discapacitat. El tema del discapacitat, de certes disminucions físiques, és, fixeu-vos, molt present

dels seus ulls, uns ulls molt especials, se'ns fa evident la grandesa de la natura. Aquí podem dir que la natura es construeix des de dintre, a través dels ulls interns de la vaca. Passem a un altre tema. Qui li ha provocat la ceguesa? El gènere humà. Se'ns diu, un vailet li ha llançat amb traça un roc. El gènere humà és l'element desestabilitzador i crec que és una idea d'una gran actualitat. Però fixem-nos que la ceguesa de la vaca, permet al final construir una idea superior, i és que arribem a una harmonia interior. La naturalesa s'ha tornat transcendent, se supera el món exterior i s'aconsegueix un ordre intern que es torna còsmic. Fixeu-vos, on rau el vitalisme d'aquest poema? Doncs amb l'acció de la vaca. Sí, és vitalista, però sembla intranscendent, perquè la vaca va a abeurar-se d'aigua. Però resulta que després recordem, perquè us ho he llegit, que mira al cel tota sola. La seva solitud és també una metàfora de la solitud de l'intel·lectual modernista incomprès per la seva pròpia classe, per la burgesia. Aquí, tant la vaca com el que simbolitza aquest intel·lectual modernista serà una mena de vident que ens revelarà una nova escala de valors, una nova ètica. També vull remarcar en aquesta poesia que hi ha una forta antítesi o oposició entre la vaca, que està sola, i, com diu Joan Maragall, ses companyes. És a dir, les altres vaques serveixen per al poeta per construir el que seria doncs, una imatge força bucòlica, no?, d'un ramat que s'està alimentant amb l'herba d'una manera terrenal. Sí, les vaques, les companyes de la nostra protagonista, pasturen l'herba. En canvi, la vaca sola busca un element molt més eteri, que és l'aigua. En el clímax del poema, la vaca cega passa de l'aigua a aixecar el cap cap al cel enorme, és a dir, passa de l'aigua a l'aire. Per tant, abans de la conclusió del poema, Joan Maragall ens subratlla la idea de la voluntat de l'animal malgrat el seu impediment. La voluntat d'aquesta vaca sola, que topa de morros amb la pica, però que lluita perquè vol veure, i vol veure més. La ceguesa, doncs, donarà força a la voluntat de fer l'acció. I quan ja s'ha complert l'acció d'haver begut amb consciència, apareix aquest cap que s'aixeca, capa al gran espai del cosmos. És un procés, doncs, el que trobem en aquest poema, on la natura s'eixampla i es torna incommensurable des d'aquells ullets secs o interns de la vaca. És la visió d'un món còsmic. Com dic, no hi veiem colors, perquè el que es busca és la consciència interior de l'animal que va en paral·lelisme amb la consciència interior dels humans. És, doncs, com dic, es busca una consciència interior que intueix la grandesa de la natura. Hi ha, a més, el fort recurs de la paradoxa, quan se'ns diu la vaca mira el cel enorme amb unes nines mortes, és a dir, és una paradoxa, mirar i tenir els iris morts. La solitud de la vaca va paral·lela, doncs, en paral·lelisme, a la solitud dels intel·lectuals modernistes i també a la solitud de tots els humans. I si no hi trobem detalls paisatgístics, és perquè tot es condensa en

la llum. Pensem que la llum és l'origen dels colors. En aquest poema, doncs, se superen els espais terrestres amb al final la llum del sol. Els espais superiors se centren en el cel i el sol, que només són copsats des de la interiorització de l'animal que representa, com he dit, tant l'intel·lectual modernista com l'ésser humà. La vaca, doncs, és la imatge que es correspon al procés d'individualització que trobem en qualsevol intel·lectual modernista. I també és l'exemplificació del que cal que faci un país: voluntat, vitalisme, visió elevada d'un món còsmic, una nova ètica, una nova escala de valors. L'animaló ruminant, la vaca, té, doncs, més d'un significat. La vaca ha transcendit la seva natura. Gràcies.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Nova protesta aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Jordi Fortià.
2: Està convocada pel Sindicat de Llogateres per pressionar el govern. L'entitat contempla convocar una vaga general si no s'aprova el decret llei d'habitatge i descarta que es repliqui a Barcelona l'acampada de la Puerta del Sol. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: El decret que prepara el govern planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments.
2: Pedro Sánchez advoca privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic, mentre la seva pròpia vicepresidenta, Yolanda Díaz, fa una crida a la mobilització al carrer.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos.
5: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
0: Avís de perill per intensitat de pluja a partir d'aquesta mitjanit i tot el dimarts a tot el litoral i prelitoral.
2: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta a hores d'ara cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes, però demana aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
6: Els efectes locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació del que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny, com demanem sempre.
0: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
2: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet ja prepara una nova jornada a l'Eurolliga.
7: Els d'Alexander Sekulic ja són a Dubai, on demà jugaran la segona jornada de la màxima competició europea. Aquest és el primer partit d'una setmana que farà que els blaugranes recorrin 11.000 quilòmetres repartits en 16 hores de vol.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb alerta per aquestes pluges que ens arriben. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb algun canvi de situació. Ha baixat una mica la temperatura, però en qualsevol cas encara la xafó és molt evident, amb aquests núvols que en alguns moments han anat deixant algun ruixat molt aïllat, per exemple, a les Terres de l'Ebre, també al sud del Gironès o de la Selva, i al llarg de les immediates hores alguns ruixats, però sempre francament aïllats i molt locals i de curta durada, s'aniran endinsant des del mar cap a la costa i al prelitoral. Aquesta matinada és quan ja començarà a ploure amb una mica més de ganes, sobretot al sud de Girona, també a les Terres de l'Ebre i al prelitoral de Barcelona. I atenció al dimarts amb les fortes pluges i tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i es desplaçaran al migdia cap a les comarques de Barcelona, sobretot a la vall del Llobregat i la vall del Besòs. Aquí probables inundacions. I a últimes hores del dimarts, aquestes pluges molt intenses també arribaran a gran part de Girona. Comença a baixar també la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs s'han resolt algunes de les incidències que teníem, però en aquests moments encara tenim una avaria, per exemple, a l'Ametlla de Mar, que talla encara un carril i això alenteix molt la circulació, com també un accident a la 2 a Castellolí cap a Barcelona amb un altre carril tallat. L'incendi d'un camió, l'exposició de Lliçà de Vall en sentit Vic, talla un carril, s'ha retirat el que és el camió cremat, però s'estan fent obres d'asfaltament i, per tant, cal de circular amb cautela. I ara mateix tot el que és els accessos nord de l'àrea metropolitana, C58, C33, C17, doncs van molt carregades, com també la zona de les rondes. Demanar-vos, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Tot plegat mentre continuen les negociacions contrarrellotge per tirar endavant l'anomenat decret Mari Carmen.
4: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes a lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i per als propietaris que baixin els preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Això, com dèiem, mentre augmenta la pressió al carrer. Els socis del govern reclamen un decret de màxims mentre els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés.
0: Un text que inclou 10 mesures i que no té garantit el govern per ara els suposats els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. De fet, la pròpia vicepresidenta Yolanda Díaz ha fet avui una crida a les mobilitzacions i a aquesta hora, com dèiem, el sindicat de llogateres torna a estar al carrer. De seguida ja anirem abans d'aquesta nova mobilització, però també des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions. Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
6: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
5: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: Ho deien també en portada, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciable mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro.
7: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
8: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
7: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
9: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
7: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Important també que la pròpia vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi cridat avui a la mobilització ciutadana. Una mobilització que, com dèiem, ara mateix està produint davant el Palau de Congressos de Barcelona i allà hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo. Bona tarda.
10: Molt bona tarda. Com deia, som al Palau de Congressos de Barcelona, on els manifestants del Centre de Llunateres s'han concentrat, convocats a les 7 i ja porten una bona estona fent ressò aquí a la porta. L'ambient, com deia, és d'atenció continguda. Molta gent, cartells reclamen contractes indefinits i un fort dispositiu d'antiavalots just darrere dels concentrats. Es preveu que 7:45 es donin declaracions. Si més no, aquest matí, el portaveu del sindicat Enric Aragonès ha atès els mitjans i ha amenaçat amb una vaga general si el govern no dona resposta.
11: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
10: El crit de Mari Carmen no està sola, és el que més s'escolta aquí a la vora del Palau de Congressos. Com dèiem, a l'interior del Palau de Congressos, Pedro Sánchez assistint a una gala de premis. Veurem com queda tot i com avança aquesta tarda aquí fora del Palau de Congressos.
0: Gràcies, Álvaro. Efectivament, n'estarem pendents i, com dèiem, a l'anunci o la crida que ha fet la ministra de Treball i vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, l'ha fet des de Mataró. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
12: Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret. Díaz recorda que els drets no es guanyen només als despatxos.
13: Estamos ahora mismo dentro del gobierno peleando desde Sumar para conseguir un real decreto que sirva para la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, sé muy bien lo que estoy diciendo. Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí. Siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
12: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Per a la ministra, amb un sou mitjà de 1.700 euros a Espanya, pagar un lloguer és avui una missió impossible.
0: I l'altra cara de la moneda és Junts per Catalunya, qui sembla tenir la clau d'aquest decret. Ara asseguren que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls i reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal.
14: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
15: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
14: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern català ha aprovat avui les primeres 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
16: Bona tarda. Doncs el paquet compta amb 67 mesures i és el primer paquet que el govern ha aprovat avui per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. En aquesta comissió interdepartamental que presideix el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, però on hi seuen fins a 12 departaments amb un pes clau d'educació, salut, interior o drets socials. Entre les mesures més destacades hi han tres. La primera, una llei pròpia, un marc jurídic propi per protegir els menors a internet. La segona, un límit d'edat, sobretot a la intel·ligència artificial generativa. A partir dels 14 anys els serveis i equipaments públics, això inclou l'alumnat de les escoles, i la tercera, a la consulta del pediatre, que farà un cribatge dels hàbits digitals dels infants. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, feia referència a l'estabilitat emocional dels nostres joves.
17: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, pues, com salut són dues conselleries doncs, prioritàries, i per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries, cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens.
16: El compromís és que el paquet complet quedi aprovat en aquesta legislatura.
0: Gràcies, Pau. Encara en salut, els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat.
4: Són demandes que han llançat els consistoris al tercer Congrés de Salut i Món Local, que es fa avui i demà a Barcelona, per analitzar reptes com l'envelliment de la població.
0: Maite Polo.
18: Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
19: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I, per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas. No? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o de les àrees integrades de salut.
20: Que els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
18: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
21: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
18: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: També a partir d'avui, el nou centre de donació del Banc de Sang i Teixits obre oficialment cada dia. El punt situat al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet és el primer de Catalunya fora d'un hospital i durant el primer mes ha atès unes 230 persones, tot i estar obert parcialment. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
22: El centre de donació de sang de Santa Eulàlia al carrer de Jacint Verdaguer ja funciona de manera oficial i cada dia a partir d'avui. El punt de donació obre de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts de 3 del migdia. D'aquesta manera, des del Banc de Sang i Teixits volen acostar-se als barris i fer més fàcil la donació més enllà dels hospitals. Ho explica Cristina Valverde, responsable de les campanyes de promoció del Banc de Sang i Teixits.
23: Des de la Covid hi ha l'activitat de visitants i pacients a l'hospital ja ha canviat i a més també els avenços tecnològics i mèdics, doncs fan que les visites i les estades als hospitals als pacients siguin més curtes. Per tant, hi ha menys activitat de persones a l'hospital i amb això notem també que les donacions als hospitals baixen, no?
22: D'altra banda, des del Banc de Sang i Teixits fan un balanç positiu de les primeres experiències al punt de donació, que ha estat obert de manera parcial. Ara, amb l'ampliació de l'activitat coincidint amb unes reserves de sang que encara estan per sota dels nivells habituals, s'esperen a treure més donants. Des del Banc de Sang recorden la importància de mantenir una donació constant i fan una crida a tots els grups sanguinis, sobretot després de les peticions específiques que s'han fet les darreres setmanes per als grups B positiu i B negatiu.
0: Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores.
4: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
1: xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny, com demanem sempre.
4: El front recorrerà el país de sud a nord.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA. Esther Minguell.
2: El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
5: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs han tingut un plus de creixement.
2: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana, malgrat la caiguda de les exportacions, i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
0: En plana judicial, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó.
4: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
0: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra. Ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde, David Quirós, per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Segons la consellera, aquesta nova comissaria arribaria després de la renovació del conveni de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra. Escoltem Núria Parlon.
24: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs volem tenir en compte una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys, que s'ha fet un esforç important per part de l'Ajuntament per reforçar la seva plantilla de policia local. Nosaltres també, a partir del Pla Helios 84, efectius de seguretat de les unitats de seguretat ciutadana s'han incorporat. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
6: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents, que baixen un 20%.
0: I condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de 4.000 euros duplicant nòmines.
4: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per a feina o càrrec públic.
0: I en cultura, a aquesta hora, en marxa la nova temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
4: El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participen en l'homenatge. El programa combina música coral, de cambra i sinfònica i gira al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpreten peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugura una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet ja és a Dubai, on demà a les 6 de la tarda juga la segona jornada de l'Eurolliga. Els d'Alexander Sekulić es treuen del damunt el desplaçament més llarg de la temporada visitant l'equip que entrena Xavi Pascual, exentrenador culer. Aquest serà el primer viatge d'una setmana que també portarà l'expedició blaugrana a Estambul i a Múrcia. Sekulić ha parlat d'aquest duel des de l'escenari del partit.
3: It's gonna be...
4: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
3: Players and coach, they change some things, so...
4: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos i serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
3: Energy is going to be a very important part of the game.
2: Per la seva banda, el Kitsanas Manresa ha informat que Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte contra el Surne Bilbao. El jugador ha hagut de passar pel quiròfan i s'està recuperant de la intervenció a l'hospital. I a partir de 7:45 del vespre, Mollerussa acull la segona gala dels Premis Més Bàsquets, organitzat per la Federació Catalana i la Xarxa. A la capital del Pla d'Urgell tenim el nostre company Òscar Herreros, que ens emporta a l'última hora. Bona tarda, Òscar.
5: Bona tarda, Joel. Des del Teatre l'Amistat de Mollerussa, ciutat del bàsquet català 2026, que és l'escenari d'aquesta gala que premiarà les històries, els protagonistes i les esportistes més destacades del programa i de la temporada. La Federació Catalana de Bàsquetbol i la Xarxa organitzen aquesta segona edició dels Premis Més Bàsquet, una iniciativa amb la que es distingeix grans protagonistes de la temporada passada, que reconeix la trajectòria d'algunes llegendes del bàsquet català i que fa visibles les històries més destacades que han aparegut al programa. Avui, per exemple, es donaran premis a la jugadora Ari Pujol i a l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau, entre molts altres.
2: En handbol, el Freaking Granollers continua en estat de gràcia i va sumar la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. Ara els vallesans ja pensen en el partit de dimecres contra el Flensburg alemany, en el que serà el seu debut europeu. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
6: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió. L'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
2: I per acabar, l'Ali, un apunt en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada Rigat, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha fet oficial el fitxatge del porter Uri Codony, que arriba procedent del Club Patí Voltregà, on ha jugat les darreres 3 temporades.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes complicarà la vida als veïns.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort com per haver de destinar pressupost a aquesta mesura. Diu que no cal canviar les regles per una minoria incívica. A més, Cano també ha explicat que s'està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries. Està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar, perquè, diu la ciutadania, no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer quin és l'estat actual del projecte del nou accés a la C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat l'alcalde Josep Triadó, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar entre 9 mesos i un any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Coban. Avui, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal obre portes per descobrir el món d'Antoni Gaudí a través d'un espectacle de titelles. L'activitat s'inclou dins del centenari de la mort de l'artista i fa viure una experiència divertida i poètica. També en cultura, la regidora Bàrbara Anglí ha actualitzat els progressos que s'han fet amb la renovació del Museu de l'Estampació. Al ple, la regidora ha resumit tot el que s'ha fet fins ara i diu que el que queda és la part principal, que serà també la més costosa, a partir del gener del 27. Ha admès que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. Una renovació del Museu de l'Estampació que serà física perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa i es dotarà de noves infraestructures. El músic premianenc en Mato ha anunciat una de les cites més destacades de la seva trajectòria. Concert el proper 4 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Les entrades ja disponibles a un preu de 14 euros. I en esports, cap de setmana de derrotes. En futbol, el primer equip masculí del Club Esportiu Premià, que hi ha a casa contra el Lloret per 1-2. En bàsquet, el primer equip femení perdia a la pista del Vedruna 52-49 i el Premià de Waterpolo s'enfonsava a la piscina del Sant Feliu 21-10. L'única bona notícia, la victòria en el primer partit del sènior masculí de bàsquet contra el Vilanova del Vallès per 70-54.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials.
4: Bona tarda, són 8:15.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Jordi Fortià.
6: Està convocada pel sindicat de llogateres per pressionar el govern. L'entitat contempla convocar una vaga general si no s'aprova el decret llei d'habitatge i descarta que es repliqui a Barcelona l'acampada de la Puerta del Sol. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
7: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
4: El decret que prepara el govern planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant els desnonaments.
6: Pedro Sánchez advoca privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic, mentre la seva pròpia vicepresidenta, Yolanda Díaz, fa una crida a la mobilització al carrer.
8: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos.
9: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
4: Avís de perill per intensitat de pluja a partir d'aquesta mitjanit i tot el dimarts a tot el litoral i prelitoral.
6: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta a hores d'ara cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes, però demana aplicar el sentit comú en tots tots els àmbits.
1: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació del que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny, com demanem sempre.
4: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
6: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
4: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet ja prepara una nova jornada a l'Eurolliga.
10: Els d'Alexander Sekulić ja són a Dubai, on demà jugaran la segona jornada de la màxima competició europea. Aquest és el primer partit d'una setmana que farà que els blaugranes recorrin 11.000 quilòmetres repartits en 16 hores de vol.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta alerta per una nova tongada de pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
12: Bona tarda. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb algun canvi de situació. Ha baixat una mica la temperatura, però en qualsevol cas encara la xafó és molt evident, amb aquests núvols que en alguns moments han anat deixant algun ruixat molt aïllat, per exemple, a les Terres de l'Ebre, també al sud del Gironès o de la Selva, i al llarg de les immediates hores alguns ruixats, però sempre francament aïllats i molt locals i de curta durada, s'aniran endinsant des del mar cap a la costa i al prelitoral. Aquesta matinada és quan ja començarà a ploure amb una mica més de ganes, sobretot al sud de Girona, també a les Terres de l'Ebre i al prelitoral de Barcelona. I atenció al dimarts amb les fortes pluges i tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i es desplaçaran al migdia cap a les comarques de Barcelona, sobretot a la vall del Llobregat i la vall del Besòs. Aquí probables inundacions. I a últimes hores del dimarts, aquestes pluges molt intenses també arribaran a gran part de Girona. Comença a baixar també la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Lluismi. Pendents, doncs, d'aquestes pluges, que sembla que hi ha també doncs, risc més alt per la zona del litoral, concretament el litoral central. El Meteocat acaba de pujar l'alerta a 5,5/6. Ara sí, connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
13: Hola, bona tarda de nou. Doncs la situació que teníem arran de diversos incidents ha millorat força i ara ja només queden algunes retencions a la ronda del litoral i la ronda de l'especialment gran sentit a Trinitat. Els accessos sud a la B23 desplugues cap a l'avinguda Diagonal i les rondes i a l'àrea nord a la C33 i la C58 cap a de Montcada, cap a Trinitat i Meridiana, també la C58 on hi ha una mica de lentitud a Sabadell i a la B30 a Badia. Per tant, demanar-vos de nou que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Tot plegat mentre continuen les negociacions contrarrellotge per tirar endavant l'anomenat decret Mari Carmen.
6: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes a lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i per als propietaris que abaixin els preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Això, com dèiem, mentre augmenta la pressió al carrer. Els socis del govern reclamen un decret de màxims mentre els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés.
4: Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. De fet, la pròpia vicepresidenta Yolanda Díaz ha fet avui una crida a les mobilitzacions. I a aquesta hora, com dèiem, el sindicat de llogateres torna a estar al carrer. De seguida hi anirem. Abans, però, d'aquesta mobilització, també des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé.
14: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
8: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
14: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
4: Ho dèiem també, però, en portada, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro.
15: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
16: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos y inquilinas.
15: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
17: Però no només s'ha de portar el Real Decret. Aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
15: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
4: Important també que la pròpia vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi cridat avui a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre habitatge. Ho ha fet des de Mataró. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
18: Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret. Díaz recorda que els drets no es guanyen només als despatxos.
19: Estamos ahora mismo dentro del gobierno peleando desde Sumar para conseguir un real decreto que sirva para la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, sé muy bien lo que estoy diciendo. Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí. Siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
18: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Per a la ministra, amb un sou mitjà de 1.700 euros a Espanya, pagar un lloguer és avui una missió impossible.
4: I l'altra cara de la moneda és Junts per Catalunya, qui sembla tenir la clau d'aquest decret. Ara asseguren que el govern espanyol estudia les seves propostes i la veuen amb bons ulls i reclamen frenar els desnonaments.

0: IPA aplicable a l'habitatge.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores.
3: La subdirectora de Protecció Civil, Emma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Soler ha apuntat que, a hores d'ara, no es preveu cap mesura preventiva, com, per exemple, suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
4: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
3: El front recorrerà el país de sud a nord.
2: Recuperem ara la qüestió de l'habitatge. Ara sí, estem en condicions de connectar amb el nostre company d'Esplugues Televisió per veure com va aquesta protesta davant del Palau de Congressos convocada pel Sindicat de Llogateres. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Ara estem fora de manifestació, una mica que s'han calmat els ànims. Han seguit la crida de Mari Carmen no està sola i la lluita de la classe obrera per aquest nou decret d'habitatge. Una cosa que han dit des del Sindicat de Llogateres, que han fet una compareixença allà davant del Palau de Congressos, és que volen una actualització de sous, prou estafes, més polítiques antidesnonament que siguin efectives, no volen un decret farsa i, sobretot, han comentat que es troben 23 ciutats manifestant-se i que això no acabarà aquí. Veurem demà, dimarts, aquest decret que presentarà Pedro Sánchez davant del Consell de Ministres, però tot segueix així. La gent manifestant-se, prop de 5.000 manifestants d'aquí, davant de la Diagonal, tallant carreteres i tot davant del Palau de Congressos de Catalunya, on segueix existint el nostre president del govern, Pedro Sánchez.
2: Moltíssimes gràcies, Álvaro, per aquesta darrera hora sobre aquesta protesta.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En plana judicial, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó.
3: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
2: I aquest dilluns ha començat a l'Audiència Nacional el judici del cas Efial, que investiga presumptes adjudicacions irregulars i el cobrament de comissions en diversos ajuntaments catalans, entre els quals hi ha el de l'Ametlla de Mar. 4 dels 19 acusats han arribat a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
6: Entre els 19 acusats hi ha l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. La Fiscalia investiga una presumpta trama vinculada a la consultora Efial i demana penes de fins a 15 anys de presó. L'Ajuntament Calero exerceix l'acusació particular i reclama més de 4 milions d'euros pels perjudicis que atribueix al cas. L'alcalde Jordi Gasseni explica què espera del judici.
7: Del judici en depèn la reclamació de responsabilitat civil que se pugui derivar d'anys i perjudicis per valor de 4,1 milions que inclouen els diners trobats a Andorra, les adjudicacions del consistori AEFIAL i més de mig milió d'euros en comissions. Per això és tan necessari fer justícia perquè se necessita tancar una època fosca que va viure l'Ametlla de Mar i que mai més ha de tornar a succeir.
6: El procés ha arrencat avui amb les qüestions prèvies. Demà i dimecres està previst que declarin els agents responsables de la investigació.
2: La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, proposa aplicar l'amnistia a Dolors Bassa i retreu al Suprem una interpretació esbiaixada de la llei.
3: El text del president del Tribunal Constitucional reclama al Suprem que dicti una resolució declarant amnistiat el delicte de malversació. Sobre el recurs de Dolors Bassa, proposa aplicar per lògica i sentit comú l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei. El text de 65 pàgines, el qual

0: ha tingut accés la CNN i que es redactarà. El ple del TC del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions del Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa.
1: I el delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
0: Fons a l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses, 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts del territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, al Segrià, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu. Lleida Televisió, Aleix Planelles.
3: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
4: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
3: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
1: Caldes de Montbuí es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
5: L'Ajuntament de Caldes es postula com a primer municipi de l'Estat a reduir a zero el cost del consum de l'enllumenament públic de la vila, tot gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic amb la capacitat de produir fins a 1 megawatt. Les instal·lacions fotovoltaiques s'instal·laran sobre un nou aparcament del polígon industrial La Borda. En aquest espai també s'hi habilitarà una electrolinera municipal i una altra de les novetats és que també preveu un sistema de bateries. Ho ha presentat Jordi Martín, regidor d'Acció Climàtica.
6: I aquestes bateries ens permetran una cosa que és molt xula, que és la possibilitat de, al vespre, quan tenim l'increment de consum energètic d'electricitat, nosaltres, amb aquestes bateries, el que podrem és injectar energia a la xarxa.
5: El projecte es podrà dur a terme gràcies a una subvenció d'1,2 milions d'euros de la Diputació de Barcelona i els 700.000 euros que aporta el consistori. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve amb una durada prevista de 9 mesos.
1: I el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, emplaça la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per ser més competitiva. En una entrevista a Tarragona Ràdio ha defensat el camí iniciat pel sector químic i el port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
7: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duc ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu al sector.
8: Tarragona té molt a guanyar amb tot això i, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
7: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
1: En cultura, a aquesta hora en marxa la nova temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
0: El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participen en l'homenatge. El programa combina música coral, de cambra i simfònica i gira al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpreten peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugura una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
7: I el Círcul de Reus celebra també aquesta hora, amb una exposició, els seus 175 anys d'història. L'entitat més antiga de la ciutat ha impulsat una mostra amb tota mena de documents i objectes per exemplificar la seva trajectòria. La nova ràdio, Aleix Pérez.
9: El Círcul de Reus celebra el seu 175è aniversari amb una exposició que proposa un viatge al llarg de la seva història. L'objectiu d'aquesta mostra, anomenada El Círcul fent ciutat, és donar a conèixer l'àmplia trajectòria de l'entitat i la seva implicació en el teixit associatiu, econòmic i cultural del municipi. Així ho explica la seva presidenta, Patrícia Tarradellas.
10: Que la història de la ciutat de Reus seria diferent sense la presència de les seves entitats i molt particularment, en el cas que ens ocupa, sense la presència del Círcul. El Círcul, com tots sabeu, és l'entitat més antiga de la ciutat. Es va fundar l'any 1852 i entre aquestes parets han passat multitud d'esdeveniments de tot tipus.
9: Entre els documents hi costen plafons informatius, documents i fotografies, com també vestits de l'època de fundació del Círcul, l'any 1852. A més d'aquesta exposició, l'historiador i periodista Josep Cuset està elaborant un llibre sobre la burgesia de Reus al voltant del Círcul i que en el Reus està elaborant un documental, tots dos amb estrena, al febrer de l'any vinent.
2: Notícies en xarxa. Esports.
7: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
11: Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet ja és a Dubai, on demà a les 6 de la tarda jugarà la segona jornada de l'Eurolliga. Els d'Alexander Sekulić es treuen del damunt el desplaçament més llarg de la temporada visitant l'equip que entrena Xavi Pascual, exentrenador culer. Aquest serà el primer viatge d'una setmana que també portarà l'expedició blaugrana a Estambul i a Múrcia. Sekulić ha parlat d'aquest duel des de l'escenari del partit.
12: It's gonna be...
13: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
12: Players and coach, they change something, so...
13: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos i serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
12: Energy is going to be very important part of the game.
11: Per la seva banda, el Kitsanas Manresa ha informat que Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte contra el Surne Bilbao. El jugador ha hagut de passar pel quiròfan i s'està recuperant de la intervenció a l'hospital. I des de 7:45 del vespre, Mollerussa acull la segona gala dels Premis Més Bàsquet, organitzat per la Federació Catalana i la Xarxa. A la capital del Pla d'Urgell hi tenim el nostre company Òscar Herreros, que ens emporta l'última hora. Bona tarda, Òscar.
14: Bona tarda, Joel. Des del Teatre l'Amistat de Mollerussa, ciutat del bàsquet català 2026, que és l'escenari d'aquesta gala que premiarà les històries, els protagonistes i les esportistes més destacades del programa i de la temporada. La Federació Catalana de Bàsquetbol i la Xarxa organitzen aquesta segona edició dels Premis Més Bàsquet, una iniciativa amb la que es distingeix grans protagonistes de la temporada passada, que reconeix la trajectòria d'algunes llegendes del bàsquet català i que fa visibles les històries més destacades que han aparegut al programa. Avui, per exemple, es donaran premis a la jugadora Ari Pujol i a l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau, entre molts altres.
11: En handbol, el Freaking Granollers ja pensa en el partit de dimecres contra el Flensburg alemany, en el que serà el debut europeu dels vallesans. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
15: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
11: I per acabar, l'Ali, un apunt en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada Rigat, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha fet oficial el fitxatge d'Uri Codony, porter que arriba procedent del Club Patí Voltregà, on ha jugat les darreres 3 temporades.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
16: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes complicarà la vida als veïns.
17: Premià de Mar en 3 minuts.
16: Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort com per haver de destinar pressupost a aquesta mesura. Diu que no cal canviar les regles per una minoria incívica. A més, Cano també ha explicat que s'està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries. Està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar, perquè, diu la ciutadania, no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer quin és l'estat actual del projecte del nou accés a la C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat l'alcalde Josep Triadó, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar entre 9 mesos i un any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Coban. Avui a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal obre portes per descobrir el món d'Antoni Gaudí a través d'un espectacle de titelles. L'activitat s'inclou dins del centenari de la mort de l'artista i fa viure una experiència divertida i poètica. També en cultura, la regidora Bàrbara Anglí ha actualitzat els progressos que s'han fet amb la renovació del Museu de l'Estampació. Al ple, la regidora ha resumit tot el que s'ha fet fins ara i diu que el que queda és la part principal, que serà també la més costosa, a partir del gener del 27. Ha admès que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. Una renovació del Museu de l'Estampació que serà física perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa i es dotarà de noves infraestructures. El músic premianenc en Mato ha anunciat una de les cites més destacades de la seva trajectòria. Concert el proper 4 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Les entrades ja disponibles a un preu de 14 euros. I en esports, cap de setmana de derrotes. En futbol, el primer equip masculí del Club Esportiu Premià, que hi ha a casa contra el Lloret per 1-2. En bàsquet, el primer equip femení perdia a la pista del Vedruna 52-49 i el Premià de Waterpolo s'enfonsava a la piscina del Sant Feliu 21-10. L'única bona notícia, la victòria en el primer partit del sènior masculí de bàsquet contra el Vilanova del Vallès per 70-54.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Info...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 8. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen. Centenars de persones tallen la Diagonal de Barcelona davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presideix la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Allà hi és el nostre company Álvaro Morcillo, d'Esplugues TV. Bona tarda. Quin és l'ambient a hores d'ara?
2: Molt bona tarda. Doncs ara mateix més d'1 milió de persones, com deies, esperen l'arribada de Pedro Sánchez a la gala de premis, fent soroll i cantis com Mari Carmen No Estàs Sola, són el que sona aquí davant de la porta del Palau de Congressos. Recordem que tot plegat arriba després que el president hagi optat per no concretar noves mesures i hagi demanat a les comunitats autònomes que apliquin la llei d'habitatge vigent. Carme Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, ha dit que reclamen respostes concretes, una actualització dels sous, mesures contra les estafes i polítiques antidesnonament, que siguin realment efectives. I la protesta va més enllà de Barcelona, i és que avui hi ha mobilitacions en 23 ciutats, a més de Madrid. Des del sindicat avisen que tenen molt clar que avui no s'acaba res i que si no arriben respostes mantindran la pressió i no descarten mobilitacions més contundents.
1: Doncs moltes gràcies, Álvaro Morcillo. A Barcelona, aquest matí, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit. A primera hora s'assumen a totes les mobilitzacions convocades arreu del país i a la més mediàtica, l'acampada reivindicativa a la Puerta del Sol de Madrid, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral.
3: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació del que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny, com demanem sempre.
1: El front recorrerà el país de sud a nord. 4 dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, també el tècnic de l'Ajuntament de l'Hospitalet i de Vandellòs i l'Infant, entre d'altres. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant?

Bona nit, Premià. Bona nit, rockers i bluesmans de la terra catalana. Parla Xavi Santclar i a la passera el gran Charlie on the road. La granja. La granja, un programa dedicat al rock i al blues i tots els seus subgèneres. I comencem. I va dir la calavera. Aquí, en aquest cementiri, es va perdre tot el meu encant. En quina vanitat, en què era aquesta vanitat, la meva galta rosada com la gassa de l'arbre, els meus ulls que van envair el sol. Aquí es van tornar res, només el dolor és fort. Vaig veure acabar-se el meu orgull. Ja tot és matèria inerta, sota el pes de la mort. En aquest trist lloc s'ha d'acabar tot. El geni que té l'esplendor, el plorar en aquests desitjos, una cosa molt, molt vaga. Lucinda Williams és una cantautora americana, estatunidenca, de Louisiana. La seva música va des del folk, el rock, el country, el blues. Ha tingut 3 premis Grammy. Als 20 anys ja tocava a Austin, una espècie de barreja de country blues. Però va ser el 1978 i el 1980 que va crear el seu primer àlbum. Als 80 es va traslladar a Los Angeles. Allà és on comença a tindre èxit i reputació. Més tard es va instal·lar a Nashville i va crear un nou àlbum de molt èxit. Va començar el gran èxit per Lucinda Williams. La seva discografia és extensa, 16 àlbums d'estudi i un àlbum en directe, un DVD. És música americana autèntica, música americana per vosaltres. Lucinda Williams, The Walls, The Warning.

quan irrevejablement he d'aturar-me al teu llindar indomable. La paraula és tot, just una crosa trencada, una porra agònica, aletejant la plana misèria dels dies entre el sac de la mort, abrupta, com un toc a la porta, en una matinada. El sol compleix la seva cita sense fer cap escarment. Cap escarment. És una inútil paraula que neix. Una vella olor inaugura la tarda. I aquest nen que eres tu et saluda. Rere del seu etern paradís. No aconsegueixis saber com era el rostre del teu pare. Com de trastocat estava el teu pare. Com tremolaves tu. Com tremolava la brúixola que has perdut el nou camí. Naufraja la paraula. Naufraja el fet. La mirada frega la pell i fa néixer el desig. El desig és cremar la paraula. Per mi, un dels grans, en Billy Ray Cyrus, cantant, un dels grans del country rock, del blues tradicional, també del rock americà, cantant, Billy Ray Cyrus és cantant, compositor de música, actor, guitarrista, ja ho hem dit abans, de country rock, de country, de blues tradicional, de rock. El seu gran èxit arriba al 1992 amb l'àlbum Sonic Gay Pie. El 1996, un altre àlbum de gran èxit, Trail of Hot Tears. Entre el 2009 i el 2010 va formar part de la banda mítica dels Brother Cleet. Ell, en Billy Ray Cyrus, té una extensa creació d'àlbums, 17 àlbums, 6 recopilatoris i unes quantes pel·lícules i sèries de televisió. Un dels grans, en Billy Ray Cyrus, amb el tema I Want My Mullet.

Va ser els esplendors d'una tarda d'estiu, quan el vent xiuxiava com una arpa en el silenci profund i grans flors agonitzaven a la vora del camí, on els ocells, pressurosos, abatien el vol com a ventalls sedosos. Què visiteu? Que visitin aquell barri de pobresa a la meva ciutat natal. L'aire del meu barri es poblava de rumors, de repics i pregàries, com el rumor creixent d'un riu de menta i de foc. Els veïns, la gent del barri, caminant amb la seva misèria a sobre, amb la sensació d'estar a punt de l'abisme. El Bàsil. Pocs intèrpretes de blues solen tocar la corneta i la trompeta. Tot i això, el cornetista Al Bàsil, cantant i compositor Al Bàsil, ens mostra que un instrument tan poc corrent es fa servir molt blues i que pot sonar a blues genuí i convincent, nominat en 8 ocasions a millor músic de blues. Ha publicat 21 discos de blues tradicional amb la seva banda, de grans músics. Kit Anderson, guitarra, Bruce Beers del teclat, Jeff Dock al baix, Mark Teixeira a la bateria, Al Bàsil a la veu i a la corneta. Com deia el gran Louis Armstrong, la corneta i la trompeta poden sonar poderosos i brillants a l'hora de tocar blues. Escoltem el gran Al Bàsil amb el tema Annie Get Your Thing On.

sota el mínim imperi que el verí ha arrossegat. S'enfondren els dies, s'enfondren a la fe. Les previsions a la darrera vall, la destrucció s'assecia en ciutats vençudes, en ciutats de cendra. Afronta la pluja, extingeix el bosc, il·luminant pel llampec. La nit deixa el verí, les paraules es trenquen contra l'aire. Res, res no és restituït, res es restitueix, res no otorga la verdor als camps calcinats. Mickey Free, ja l'han portat alguna vegada. És un bluesman. És un natiu americà, semínola. Cantant, guitarrista, compositor, premis Grammy per la seva música a la pel·lícula Beverly Hills Cop del 1984. Ha guanyat també dos premis de música nativa americana perquè ell fa blues, blues rock, blues elèctric, rock, però també fa música nativa americana. Toca la guitarra, canta, però també toca la flauta nativa americana i l'harmònica. És un gitano de llum negra. Té 18 àlbums a la seva carrera. Un tema de música nativa americana amb tocs de blues i de rock. Mickey Free.

Què em quedarà? Què em quedarà quan em mori? Si no, aquesta clau il·lesa d'agonia. Aquestes poques paraules amb què el dia va deixar. El dia va deixar cendres. Cendres de la seva pròpia ombra. Què quedarà de mi quan em fereixi aquesta daga final? Potser serà la nit fúnebre i buida. No quedarà la feina ni la pena de poder estimar. El temps obert, semblant als mals, es detindran. S'ha d'esborrar de la seva sorra confusa tot el que em va salvar d'estar encadenat. Un dels grans del rock and roll, un home, un cantant, compositor, músic i guitarrista, conegut com el líder de la mítica banda de rock and roll Status Quo. Parlem de Francis Rossi, un músic que va superar les seves addiccions per renéixer. La seva biografia és molt extensa. Són 33 àlbums amb Status Quo i 5 àlbums en solitari. Us portem un tema del 2026, del seu últim àlbum, Accidental. Un tema de Francis Rossi que s'anomena Something in the Air, Stormy Wind.

Laranja, rock i blues, els dilluns, per l'FM 95.2, per streaming i per postcat i box. Si ho aconsegueixes, acosta una llanterna als ulls. Són només pupil·la negra, una nit sencera en si mateix. L'horitzó de pèl del qual s'estreny en mirar-te. I de sobte, tancar-se després de les parpelles. No sortir cap llum. La seva única possessió, una llàgrima, com un fibló d'abella que llisca furtivament i l'atrapa. I si no pares, atenció, se t'empassa. Però no, no, però no miris. L'oferirà el palmell de la fresca de brollades subterrànies. Riverside és rock progressiu. Riverside és una banda polonesa de rock progressiu, de metall progressiu. Són de Varsovia. És una banda que té molt èxit aquí a Europa. També és coneguda als Estats Units. És una banda fundada el 2001 per Maritz Duda. Veu, baix, guitarres acústiques, en Port Gregasti, també la guitarra, uns bons músics, un moviment ocular ràpid. Polònia és terra del rock progressiu i també de death metal. Riverside ja s'han convertit en uns clàssics a Europa, amb 8 àlbums d'estudi, amb 4 àlbums en directe i recopilatoris, 3 recopilatoris. Ja són un dels grans a Europa. Riverside amb el tema I Turn You Down.

Una dona. Una dona en forma de monstre. Un monstre en forma de dona. El firmament està ple. Una dona a la neu, entre rellotges e instruments, mesurant el territori amb una vareta, regida per la lluna, igual que nosaltres, levitant cap al cel nocturn, cap a les galàxies, igual que nosaltres, les dones que li fan penitència per la seva hostilitat impetuosa, de gelades, d'aquest espai de la ment que no sabem on es troba. Un ull precís i absolutament veraç des dels demoladors glacials de les xarxes. Goodsmack. Goodsmack és una banda nord-americana de Massachusetts. Són un dels grans. És una banda amb molts gèneres. Fan hard rock, fan post-post grunge, fan heavy metal, fan nu metal, fan metal alternativa. Neixen el 1995 fins al present. És una banda que ha tingut un gran compositor, perdoneu, un gran compositor i una gran veu. Un home que també ha tret molts discos en solitari. En Sullivan, el guitarrista és Antoni Rebol, el baixista és en Robbie Marley, el bateria Shamon Larkin. Goodsmack ha llançat 6 àlbums d'estudi, 4 àlbums d'aquests EPs, que són de 4 a 5 cançons. Ha llançat també 2 discos, 2 àlbums en directe. Goodsmack són llegenda, és una banda que il·lumina el cel. Goodsmack amb el tema Turning the Stone.

Estava mort de fred, l'orfre que aquell dia a les portes demanava, a les portes del cementiri ombrívol, pobret, agenollat, mentre la seva mà allargava amb una tremolosa actitud i exclamava: és per un ram de flors, és per un ram de flors, perquè i tant m'estima. La gent entrava i sortia, sorda la veu del penitent. Aquella despulla dolenta, el pobre també volia a la seva nostàlgia infinita, la tomba plena de fang de la seva mare. I a la nit s'atansa amb la seva densa foscor i va començar amb ansietat a recollir unes flors sense colors, pensides del sol, que van anar a terra, tirades per mans d'unes senyoretes. La seva mare va rebre les flors. Gravellart, cementiri, és una banda sueca, de Göteborg. Van començar el 2006. Fan de tot, podríem dir. Hard rock, psicodèlia, blues rock, tot, tot. Des de 2006. És una de les grans bandes sueques i europees. Escoltem Gravellart amb el tema Walk On. I bona nit, manada. Visca el rock and roll. Bona nit, bluesmans i rockers. Visca la terra catalana. Visca el rock and roll.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Andrea Medina. El govern espanyol ha fet arribar als grups un esborrany de decret de mesures d'habitatge que ja ha provocat les primeres reaccions. Tant Junts com Sumar han fet públic el seu desacord amb el text. L'esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre de 2028 i limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals de 2027. El document també inclou deduccions fiscals pels llogaters, incentius pels propietaris que baixin els preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per la compra del primer habitatge. A més, suspèn els desnonaments a les famílies vulnerables, preveient compensacions per als propietaris particulars i apunta una prohibició de la compra especulativa per part de fons voltor, tot i que aquest punt encara està per desenvolupar. El decret arriba amb la pressió al carrer perquè s'aprovi el Consell de Ministres de demà. Des de les protestes que talla l'Avinguda Diagonal de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, reclama contractes indefinits.
2: No pot ser que els llogaters estiguem cada 5 anys patint de si ens renoven o no el contracte, que ens facin xantatge.
1: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat, desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. El Servei Meteorològic de Catalunya ha pujat al nivell 5 de 6 l'avís d'intensitat de pluja en 30 minuts per aquest dimarts 29 de setembre a les comarques del Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. L'avís vermell es preveu de 6 de la matinada a 12 del migdia, però l'alerta en general abasta des de les 2 de la matinada de dimarts fins la mateixa hora de dimecres. Per la seva banda, l'AEMET alerta de perill extraordinari de tempestes al prelitoral i litoral del Camp de Tarragona. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar per lògica i sentit comú l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, diu, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei. El text de 65 pàgines, al qual ha tingut accés la Sena i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre, proposa anul·lar les resolucions del Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada. I un darrer apunt. Aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes complicarà la vida als veïns.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort com per haver de destinar pressupost a aquesta mesura. Diu que no cal canviar les regles per una minoria incívica. A més, Cano també ha explicat que s'està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries. Està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar, perquè, diu la ciutadania, no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer quin és l'estat actual del projecte del nou accés a la C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat l'alcalde Josep Triadó, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar entre 9 mesos i 1 any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Coban. Avui a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal obre portes per descobrir el món d'Antoni Gaudí a través d'un espectacle de titelles. L'activitat s'inclou dins el centenari de la mort de l'artista i fa viure una experiència divertida i poètica. També en cultura, la regidora Bàrbara Anglí ha actualitzat els progressos que s'han fet amb la renovació del Museu de l'Estampació. Al ple, la regidora ha resumit tot el que s'ha fet fins ara i diu que el que queda és la part principal, que serà també la més costosa, a partir del gener del 27. Ha admès que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. Una renovació del Museu de l'Estampació que serà física perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa i es dotarà de noves infraestructures. El músic premianenc en Mato ha anunciat una de les cites més destacades de la seva trajectòria. Concert el proper 4 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Les entrades ja disponibles a un preu de 14 euros. I en esports, cap de setmana de derrotes. En futbol, el primer equip masculí del Club Esportiu Premià, que hi ha a casa contra el Lloret per 1-2. En bàsquet, el primer equip femení perdia a la pista del Badruna 52-49 i el Premià de Waterpolo s'enfonsava a la piscina del Sant Feliu 21-10. L'única bona notícia, la victòria en el primer partit del sènior masculí de bàsquet contra el Vilanova del Vallès per 70-54.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
0: One, two, three, ah!
5: Hello, Jazz It audience.
6: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
7: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
8: Enguany fa 60 anys de la primera edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que no pot celebrar l'edició número 60 perquè es va interrompre de 1977 a 1979. Això significa que ara viurem la 58a edició del festival. Però com que l'organització d'aquest esdeveniment està formada per persones positives, imaginatives i innovadores, han decidit que començarem la celebració dels 60 anys de Festival de Jazz a la ciutat i aquesta celebració s'allargarà fins al 2028, quan realment tindrem la 60a edició. Una celebració que durarà 3 anys i 3 edicions senceres. Comencem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, repassant la programació de l'edició de 1966, la primera. El concert inaugural va ser el 3 de novembre i va córrer a càrrec de Dave Brubeck i el seu quartet.

Dave Brubeck i el seu quartet amb Paul Desmond en el saxo alt ens han ofert Traveling Blues, que forma part del seu disc Time In, editat precisament l'any 1966, any d'inici, com hem dit abans, del Festival de Jazz de Barcelona. Aquella primera edició va durar 4 dies de novembre, de dijous dia 3, quan va actuar Brubeck, fins diumenge dia 6, amb concerts tots en el Palau de la Música Catalana de la ciutat. El segon concert el va protagonitzar el quintet del bateria Max Roach amb el saxofonista Sonny Rollins. Max Roach és un dels grans bateries de la història del jazz. Va començar la seva carrera coincidint amb l'aparició del bebop i l'inici del que anomenem el jazz modern. A mitjans de la dècada dels 50, Max Roach va co-liderar un quintet amb el trompetista Clifford Brown, en el que ja va comptar amb Sonny Rollins. Tot i la mort prematura de Brownie, el quintet va seguir endavant i aquella màquina de ritme, de swing i de bebop sonava així. Aquí teniu Woody and You.

El quintet del bateria Max Roach, el quintet de l'any 1956, ens ha interpretat Woody and You, la cançó que Dizzy Gillespie va escriure dedicada a Woody Herman i la seva orquestra. Tot i que Roach i Sonny Rollins van actuar a Barcelona 10 anys més tard d'aquesta gravació, segurament el seu concert del dia 4 de novembre de 1966 va sonar força semblant al que acabem d'escoltar. Seguim endavant amb la programació de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona. Dissabte, dia 5 de novembre d'aquell any 1966, concert en dues parts. La primera la va ocupar el saxofonista tenor Bud Freeman, un músic d'aire clàssic que va procurar desmarcar-se fins on era possible de la influència del mestre i referent de l'instrument Coleman Hawkins. La crítica sempre situa a Bud Freeman en un incert estil de Chicago. Chicago és la ciutat on el saxo tenor es va incorporar definitivament a l'escena jazzística. Això va ser quan va acollir a molts músics de Nova Orleans que s'hi van instal·lar perquè allà hi havia molta feina. Estem parlant d'anys 20-30 del segle passat. Aquí tenim a Bud Freeman amb You Took Advantage of Me.

0: This is Camille Thurman, and you're listening to Jazz It Radio.
1: I seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, repassant el programa de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona, de la que enguany fa 60 anys. Ens trobem en el dissabte 5 de novembre, que evidentment va ser la nit dedicada al jazz clàssic. Hem escoltat una mostra de la sonoritat de Bud Freeman, que va obrir el concert, i ara us proposem escoltar a una colla d'autèntics mestres del swing. Amb el nom de Uptown Swing All Stars, el saxofonista Illinois Jacquet i el trompetista Roy Eldridge, amb Milt Wagner en el piano, van liderar un quintet que va portar a l'escena barcelonina una bona dosi de jazz amb inequívoc perfum de Nova Orleans. Aquí els teniu amb un blues que van dedicar a Las Vegas, que és la ciutat que es troba al mig d'un dels deserts més àrids dels Estats Units, però que és la més gran d'un estat que s'anomena Nevada.

L'Illinois Jacquet i Roy Eldridge ens han portat Las Vegas Blues. I arribem al concert final de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona. L'any 1966, Tete Montoliu ja era un músic de jazz de renom internacional i estava a punt de fer el seu primer viatge als Estats Units. Per això, en aquesta edició no hi podia faltar un concert de Tete i el seu trio, que en aquell moment estava completat per Eric Peter en el contrabaix i Peter Weaveris a la bateria. Ara els trobem a tots junts en el disc A Tot Jazz i ens porten una balada, Polka Dots and Moonbeams.

Tete Montoliu i el seu trio, Polca 12 en Moonbeams, una gravació de l'any 1965. I els encarregats de tancar la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona, el diumenge 6 de novembre de 1966, van ser el quartet d'Estanguets amb Gary Barton en el vibràfon i, com a artista convidada, la cantant brasilera Astro Gilberto. Estanguets és el nom artístic de Stanley Gajewski, nascut a Filadèlfia, als Estats Units, l'any 1927, però net d'avis ucraïnesos. Deixant a part la seva categoria com a saxofonista excepcional de sonoritat bellíssima, en aquell moment, novembre de 1966, tant ell com la cantant Astro Gilberto eren dues figures molt populars a nivell planetari, gràcies a l'èxit dels seus discos de bossa nova, en especial de la cançó Garota de Ipanema. Astro Gilberto era l'esposa del guitarrista, cantant i compositor brasiler João Gilberto, i en realitat no era una cantant professional. El seu marit i Estanguets eren els músics que volien introduir la bossa nova als Estats Units, però es creia que aquell mercat no acceptaria fàcilment cançons cantades en brasiler. Va resultar que a l'estudi de gravació, l'única persona entre el grup de brasilers que parlava correctament anglès era Astrut, de manera que li van fer cantar les versions en anglès de les composicions brasileres. I tot i les limitacions de la seva veu, i el seu estil podríem dir una mica naïf, el resultat es va editar i es va convertir en un èxit i Astrut en una estrella. Aquí teniu Corcovado, una delicadesa fruit del geni d'Antonio Carlos Jobim. Escoltarem Estanguets en el saxo, João Gilberto a la guitarra i veu en brasiler, Astrut Gilberto veu en anglès i, entre altres, Gary Barton en el vibràfon. Per cert, la versió de Corcovado en anglès es titula Quiet Nights of Quiet Stars. Quiet.

0: This is Benny Benack III, jazz trumpeter vocalist, and you're listening to Barcelona Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'edició 2026 del Festival Internacional de Jazz de Barcelona està fent els exercicis d'escalfament perquè està gairebé a punt de començar. Hem dedicat la primera part del programa d'avui a l'edició de 1966, la de fa 60 anys. Però és hora de repassar els concerts que ja estan confirmats. El festival, com segurament sabeu, compta amb uns quants escenaris diferents. I avui ens centrarem en concerts que es realitzaran en el Palau de la Música Catalana. Per començar, el divendres 16 d'octubre hi tindrem el trio del pianista Michel Camilo i el dijous 22, gran concert de la Barcelona Jazz Orquestra amb el trompetista de Nova Orleans, l'Heroi Jones, de convidat.

La Barcelona Jazz Orquestra ens han portat When It's Sleepy Time Down South, una clàssica del repertori del jazz tradicional de Nova Orleans. I no ens movem d'aquesta ciutat nord-americana, una ciutat que, tot i la seva marcada personalitat, sempre ha conservat un cert aire europeu, fins i tot podríem dir un cert aire afrancesat. No ens en movem perquè el dimarts 3 de novembre en el Palau hi tindrem el quartet del saxofonista originari de Nova Orleans, Branford Marsalis. L'any passat, Branford ja va fer gira per Europa. Venia a presentar el seu darrer disc i el vam poder veure en el festival Tres Dies de Jazz que es celebra a Tiana, localitat del Maresme. Aquest any el veurem acompanyant a la cantant Diane Reeves. Comencem amb el saxofonista. Hem recuperat la banda sonora que va escriure l'any 1990 per la pel·lícula Mo Better Blues, del director Spike Lee. Escoltarem a Branford en el saxo amb Terence Blanchard, un altre col·laborador habitual de Spike Lee, a la trompeta. Aquí la teniu, More Better Blues.

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: La recta final de Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui l'omplirem amb dues veus excepcionals i precioses, dues veus que tindrem a Barcelona dins del Festival de Jazz. La primera ja us l'hem avançat, Diane Reeves, que actuarà amb el quartet de Branford Marsalis, que acabem d'escoltar, el dia 3 de novembre en el Palau de la Música Catalana. Marsalis i Diane Reeves celebren el centenari del naixement de John Coltrane, que és aquest 23 de setembre, amb un projecte comú pel que han recuperat part del repertori que Coltrane va gravar el 1963 amb el cantant Johnny Hartman. Aquest projecte està previst que es transformi també en un disc que editarà properament la discogràfica Blue Note. I mentre esperem el dia del concert i l'edició del disc, ara us portem a Diane Reeves amb una cançó del seu homenatge a Sarah Vaughan. Aquí teniu Lullaby of Birdland.

0: Diane Reeves ens ha interpretat Lullaby of Birdland, una clàssica del repertori de Sarah Vaughan. Sarah Vaughan és obertament...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, parla Andrea Medina. Protecció Civil enviarà un alert a les 10, ara en breus segons, per l'avís de perill molt alt per intensitat de pluja de 5 sobre 6 a partir de primera hora de demà dimarts a 8 comarques del litoral i prelitoral. Són el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. Així ho ha anunciat la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, en una compareixença on ha remarcat que l'episodi no serà generalitzat ni extens territorialment, sinó que la intensitat de la pluja serà molt puntual i molt localitzada. No hi ha restriccions de mobilitat, però es demana molta precaució.
3: Aquestes pluges que les esperen demà, que esperen que comencin a entrar aquesta nit i matinada, que demà al dematí tinguin una mica més d'intensitat, sobretot en la zona del litoral i prelitoral, entre la zona del Camp de Tarragona i fins a les comarques de Girona, Baix Empordà, la Selva. No és un fenomen extens territorialment, però que sí que és un fenomen que pot tenir intensitat local en alguns punts.
2: L'avís vermell es preveu de 6 de la matinada a 12 del migdia, però l'alerta en general abasta des de les 2 de la matinada de dimarts fins a la mateixa hora de dimecres. Per la seva banda, l'AEMET alerta de perill extraordinari de tempestes al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona. Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, podrà tornar a casa seva. Aquesta tarda s'ha produït una reunió que ha acabat amb l'acord entre Urbagestión, l'empresa propietària de l'habitatge on vivia, i els representants de la Mari Carmen, que s'ha convertit en el símbol de la lluita de l'habitatge per l'habitatge digne. És una notícia d'última hora i, de fet, encara es desconeixen els detalls de l'acord. El seu cas ha accelerat la presentació del decret amb mesures d'habitatge des dels Premis Vanguardia. Pedro Sánchez ha dit que demà elevaran el Consell de Ministres un decret llei amb mesures urgents per alleugerir l'emergència habitacional que pateixen tantes persones a Espanya.
4: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
2: El govern espanyol ha fet arribar als grups l'esborrany de decret de mesures i ha provocat les primeres reaccions. Tant Junts com Sumar han fet públic el seu desacord amb el text. L'esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 28 i limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 27. Fins aquí les notícies en xarxa. Que passi molt bona nit.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: A veure, parla'm una mica tu.
7: Hola, sóc el López.
6: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
7: Vale.
6: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
7: Em van a Morgades Valldosera.
6: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
7: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Vale, doncs ja està.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Qui us parla, Lluís Armengol, us presenta una nova edició de La Xefla, Havaneres i Cant de Taverna.
1: I cantar fins a l'albada serà el teu remei, compadre.
0: Escolteu-lo cada diumenge a Mataró Ràdio, els dilluns a Ràdio Premià de Mar i els dimarts a Ona Mediterrània, Mallorca.
1: Cantant havaneres, cançons marineres.
0: La Xefla, un programa de Lluís Armengol.
1: Boleros, balades i aquelles tonades dels avantpassats.
2: Bon dia. Comencem la Xefla d'avui i ho farem amb una coral, la coral Via Cantorum. Ens interpretarà una havanera de Juan Díaz de la Campa, interpretada, com dic, per la coral que dirigeix Isabel Jacle. Amb ells obrim la Xefla d'avui, tot escoltant l'havanera A la mar.

Seguim ara amb un clàssic de les habaneres, la popular A la orilla d'un palmar. Vox populi és una expressió llatina que significa veu del poble. S'utilitza per indicar que una cosa és coneguda i sabuda per tot el món i, per tant, es dona com acceptada o veritable. Nosaltres, la Vox Populi, que us volem presentar aquí i avui, són quatre músics bilbaïns amb una gran trajectòria professional. Varen editar un CD exclusiu de Baneres i nosaltres, d'aquest CD, hem extret aquesta popular A la orilla d'un palmar, amb un ritme, això sí, que res té a veure amb el clàssic 2x4.

0: Gracias, muchas gracias. Sois muy amables.
1: A un vaixell moribund, Habanera, que varen publicar en el seu àlbum de l'any 1985 sota el nom de Cançons de Mar i de Terra. De Torroella de Montgrí, el grup que varen agafar el nom d'aquesta població de l'extrem nord del Baix Empordà, escoltarem aquesta Habanera, A un vaixell moribund, i Cantaires del Montgrí.

Un duet que compta en el seu haver amb 5 enregistraments, 2 com a duet i 3 com a grup. Arjau són Jordi Grau, Jordi Robau i Josep Maria Batlle. Els escoltarem en un tema de l'any 2013 del seu àlbum 2 més 1, un treball discogràfic que representa l'evolució del grup Arjau quan arriba gairebé a la seva majoria d'edat. Escoltem El Mar i Arjau.

Una sardana interpretada per el llegendari duet palafrugellenc format per el Càstor Pérez i Fonso Carreras, dos grans de les habaneres i cançó de taverna del nostre país. Avui, com dic, ens interpreten aquesta sardana popular dedicada al dramaturg, polític i poeta en llengua catalana Àngel Guimerà. La sardana porta el seu nom, l'Àngel Guimerà, i les veus del duet.

Ara una havanera de Félix Luna i Ariel Ramírez, Alfonsina i el mar, que originalment va ser composada com una samba. La lletra d'aquesta cançó és un homenatge a la poetessa Alfonsina Storni, que es va suïcidar el 1938 a Mar del Plata, saltant a l'aigua des d'una escullera, encara que, segons la cançó, es va internar lentament al mar. Aquesta connexió ha originat un rumor molt estès, però erroni, segons el qual la lletra de la cançó va ser originalment la carta de suïcidi de la poeta, musicalitzada més tard per als autors de la samba. Escoltem Aires del Vallès i Alfonsina i el mar.

Teniu a la vostra disposició la Fundació Ernest Morató, dedicada a investigar i documentar el món de l'havanera i cant de taverna, on trobareu tot tipus d'informació, per als professionals i també per a tots els amants de l'havanera. No dubteu en visitar-la si necessiteu partitures, fons documental, etc. Fundació Ernest Morató. www.fundacioem.com. Ara toca un vals popular. El seu títol és Barcarola. Una barcarola és una cançó popular típica dels gondolers venecians o una peça musical composta en aquest estil. En la música clàssica hi ha dos famosos exemples. La barcarola de l'òpera Els contes de Hoffmann, de Jacques Offenbach, i la barcarola en fa sostingut major per a piano de Frédéric Chopin. La barcarola que escoltarem nosaltres està més a prop de la cançó popular dels gondolers venecians que no dels clàssics de Offenbach i Chopin. Escoltem el duet Àmfora i el vals Barcarola.

Una havanera del mestre Ortega Monasterio i que no parla de temes relacionats amb el mar, sinó que ens ressalta lo bonic de les muntanyes i les valls. El mestre la volgué dedicar a un petit país, no entre el mar i la muntanya, sinó entre Catalunya i França, Andorra. El grup que ens la interpreta és el mateix que el mestre va fundar l'any 1965, Cavall Bernat, i l'havanera que escoltarem porta per títol Cançó d'Andorra.

Una havanera la qual podríem qualificar-la de familiar. Doncs tant la lletra com la música surten de la mateixa família. La lletra és de Jaume Romaguera Esteban, guitarra i veu greu del grup que ens la interpretarà, Barca de Mitjana. La música és del seu fill, Jaume Romaguera Luengo. Sens por a equivocar-nos, podem dir allò que tot queda a casa. El seu títol, Capità Pescallunes.

Máximo Francisco Repilado Muñoz, conegut en el món artístic com a Compay Segundo, va ser un músic i compositor cubà. Va començar la seva carrera musical molt jove, quan va compondre les primeres cançons i tocava en grups de Santiago amb el seu conegut harmònic. Però la seva fama internacional li va arribar al 1997 amb la seva participació al disc Buena Vista Social Club, el qual va guanyar diversos premis Grammy. Avui escoltarem aquest músic i compositor cubà amb una de les seves creacions, Chicharrones.

un grup que va formar-se a Badalona el 1987, integralment amb gent de la ciutat. Aquest grup va acomiadar-se dels escenaris un mes d'agost, ara fa 3 anys, després de 30 anys de carrera i diversos discos publicats. Blau Mediterrà va baixar dels escenaris, però ha deixat llegat, continuant amb la tradició. En Lluís Sarriera, fill del fundador de Blau Mediterrà, segueix, com diem, amb Faroners de Calella. Però nosaltres el que escoltarem serà Blau Mediterrà, i ho farem amb la popular Calavera, coneguda també com De Colores.

Prop del mar és un quadre de Paul Gauguin, el que va pintar l'any 1892, durant la seva primera estada a Tahití. Es pot contemplar a la Galeria Nacional d'Art de Washington. Nosaltres no anirem tan lluny per a veure'l, o millor dit, per escoltar-lo. Doncs ara, el grup Alba ens interpretarà l'havanera Prop del mar.

Ara un vals popular que és la fusió de dos. Per un costat tenim Oíd el Río i després hi ajuntem l'altre vals, que és la Enredadera, i ja tenim el resultat final. Oíd el Río, la Enredadera. Així és com es titula aquest vals que escoltarem a continuació per al duet.

0: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes complicarà la vida als veïns.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort com per haver de destinar pressupost a aquesta mesura. Diu que no cal canviar les regles per una minoria incívica. A més, Cano també ha explicat que s'està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries. Està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar, perquè, diu la ciutadania, no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer quin és l'estat actual del projecte del nou accés a la C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat l'alcalde Josep Triadó, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar entre 9 mesos i un any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Coban. Avui a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal obre portes per descobrir el món d'Antoni Gaudí a través d'un espectacle de titelles. L'activitat s'inclou dins del centenari de la mort de l'artista i fa viure una experiència divertida i poètica. També en cultura, la regidora Bàrbara Anglí ha actualitzat els progressos que s'han fet amb la renovació del Museu de l'Estampació. Al ple, la regidora ha resumit tot el que s'ha fet fins ara i diu que el que queda és la part principal, que serà també la més costosa, a partir del gener del 27. Ha admès que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. Una renovació del Museu de l'Estampació que serà física perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa i es dotarà de noves infraestructures. El músic premianenc en Mato ha anunciat una de les cites més destacades de la seva trajectòria. Concert el proper 4 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. Les entrades ja disponibles a un preu de 14 euros. I en esports, cap de setmana de derrotes. En futbol, el primer equip masculí del Club Esportiu Premià, que hi ha a casa contra el Lloret per 1-2. En bàsquet, el primer equip femení perdia a la pista del Vedruna 52-49 i el Premià de Waterpolo s'enfonsava a la piscina del Sant Feliu 21-10. L'única bona notícia, la victòria en el primer partit del sènior masculí de bàsquet contra el Vilanova del Vallès per 70-54.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia, informació.
2: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes de gossos complicarà la vida als veïns i que no cal canviar les regles per una minoria incívica. Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort per haver de destinar pressupost a aquesta nova mesura. A més, Cano també ha explicat que la nova ordenança sobre benestar animal també està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. Diu Cano que la majoria de famílies cuiden els animals i que no posaria aquesta nova taxa. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries de cara a la nova ordenança de 2027. Cano està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar perquè la població no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. També ha fet autocrítica i ha argumentat que des dels grups municipals es va córrer massa. Explica que pensaven que el nou sistema ajudaria a reciclar més i tenir la ciutat més neta, però, en canvi, diu, no s'ha complert del tot. Josep Maria Cano també ha criticat el paper fiscalitzador del govern perquè, segons ha explicat, el control de l'empresa subcontractada no ha estat bo i ha explicat que ara mateix hi ha sobre la taula la possibilitat de sancionar l'empresa que du a terme la recollida d'escombraries. Cano també ha afirmat que la bona notícia és que el govern està reconeixent que el sistema fa aigües i mesures com la unitat d'intervenció cívica i el control de la policia local estan funcionant per millorar. El regidor de Ciutadans també ha tingut temps de parlar del seu futur. De cara a les eleccions municipals de 2027, no repetirà amb la candidatura de Ciutadans i ha explicat que té un ventall d'opcions disponibles, però que encara s'ha de decidir. Si puc aportar alguna cosa, ho faré, ha dit, i si no, una altra opció és posar punt i final a la seva carrera política.
1: Premià Mèdia, informació.
3: Estàs escoltant?
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
3: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
3: Anem al teatre.
5: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
6: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
8: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: Hola, bona, sóc el Mateu Ribas, i tinc 16 anys i sóc pianista.
1: Mateu, quan fa que fas música?
0: Ostres, pues jo faig música des dels 4 anys, que vaig començar aquí a l'escola de música, que mons pares van veure, no?, que tenia un talent excepcional i pues, em van apuntar aquí a l'escola de música.
1: Per tant, aquest talent del que ens parles va ser vist primer de tot pels teus pares.
0: Sí, sí. Bueno, jo estava a casa, estava jugant amb les joguines i això, saps que fas música i dius, ostres, pues em van apuntar per gràcies a això.
1: Aquí podien passar dues coses, que tu comencessis i t'agradés, o bé que ho provessis i no fos la teva vocació, no?
0: Sí,
1: va ser el primer, et va agradar.
0: Sí, bueno, sí, ja vam veure que estava superfeliç. Mama, quan anem a música? Quan anem a música? I anava, i anava, i anava. Hola, Meritxell, hola, no sé què. M'encantava, era la meva vida, bàsicament.
1: Per tant, els teus orígens o inicis musicals van ser també a Premià de Mar.
0: Sí, van ser aquí quan, quan mons pares van detectar això, em van portar aquí, vaig estar fent classes de llenguatge musical i després, gairebé cap als 6 anys, vale, que és quan has d'escollir un instrument, jo vaig dir, ostres, que escollo, ja tinc el violí, que si tinc la trompeta, que si tinc... I vaig dir, bueno, pues el piano, anem a provar amb el piano, que un dels més difícils, no?, també. Però bueno, ja està, pues ara estic amb el piano i estic supercontent i no ho canviaria per res del món.
1: Ara parlaves de 4, 6 anys, que és molt nen, molt petit. Sí. Et sents o t'has sentit una mica nen prodigi, en el bon sentit de la paraula? És a dir, un nen amb unes capacitats potser diferents al que potser estaven fent els nens de la teva edat.
0: Sí, bueno, sí, perquè clar, jo, tots els amics estàvem al col·le, aquesta tarda ens veiem, no sé què, jo, no, tinc música. Ai, no, he de fer això, ai, no, he de fer l'altre. Llavors, clar, jo crec que una mica sí, no?, perquè el fet d'anar gairebé cada dia a música i dedicar-li les hores, quan era petit no li dedicava tantes hores, però és que ara estic dedicant bastantes hores en el piano, i sobretot ara que ha passat l'estiu, i a l'estiu sí que he apretat bastant més.
1: Mm-hmm. Clar, parlem de l'estiu, d'aquest descans que pots fer durant un temps, però no sé si acabes descansant o realment sempre segueixes fent, potser a un altre ritme, però segueixes sempre doncs, entrenant i fent proves i assajant.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment. És com que no he tingut gairebé descans. Aviam, sí que he anat al poble dels meus avis, he anat també a bastants llocs, hem anat a Tarifa amb l'òpera de Badalona, vale? Perquè havia de fer uns solos de trompa, que també toco la trompa de segon instrument, i això, bàsicament això.
1: Que bé. Mateu, ara parlaves de la relació que tens amb el piano, que és doncs, l'instrument que vas escollir des de molt petit. Tens la sensació de conèixer-lo bé, l'instrument, ja? És a dir, tens pocs secrets, ja, amb el piano?
0: Bueno, el piano té les seves coses, s'ha de dir, perquè no es tracta de tocar-lo i ja està. Tu, tocant aquesta fusta, has de poder transmetre les teves emocions. Un pianista o un músic ha de saber transmetre les seves emocions amb aquesta fusta d'aquí i amb aquestes cordes, no? I és bastant difícil de trobar el punt aquest, perquè, clar, tu toques i dius, ostres, però és que no m'està agradant perquè no està sonant bastant bé, no està sonant com a mi m'agradaria, saps? Llavors has d'intentar pues, un altre pas, estudiar més i passar soles amb ell, saps?
1: Has dit una cosa molt important, més enllà de la tècnica i de la pràctica, que fa molt temps que la fas, transmetre emocions a través de la música i, en aquest cas, a través del piano. Quines emocions, primer, et transmet a tu i quines creus que has aconseguit transmetre a la gent doncs, que et ve a veure o t'escolta?
0: Aviam, tu les emocions que has de transmetre, tu quan estàs tocant és totalment tranquil·litat, perquè tu estàs tocant davant de gent, estàs tocant una peça que potser has estudiat durant un any sencer, que t'ha de sortir bé. També tenim un altre punt en la ment que et diu, ostres, tu creus que ho estàs fent bé aquí, tot aquí, mentre que estàs tocant i has de fer bona cara i dius, bueno, sí, ho estic fent bé, no sé què. Però costa molt de transmetre les emocions en un instrument, perquè no és el mateix pensar-ho que transmetre-ho, saps?
1: Per tant, això és important. I la gent que t'escolta, què et diuen? O quines emocions diuen que els has fet aflorar a través de la teva música?
0: Això també depèn molt de la peça, no? Perquè si toques una peça super, super brillant, com el primer de Tchaikovsky, aquest que fa el... Aquest és més com de virtuosisme, però si toques aquesta que està tocant en aquesta ala... Aquesta és una mica més de tranquil·litat, de pausa, no? D'un moment per pensar, saps?
1: Molt bé, molt bé. Amb això que ens deies, parlàvem dels teus orígens aquí a Premià de Mar, ara preguntaré per l'actualitat, on estàs, què estàs fent, però és veritat que tu retornes d'alguna manera, si més no, un cop l'any, gràcies als pastorets, no?
0: Sí.
1: A Premià de Mar. Explica'ns una mica aquest vincle, perquè els que hem pogut veure aquests pastorets t'hem vist allà, a la fosa, també dirigint una mica la part musical. Explica'ns una mica també aquest vincle que tens també amb la cultura popular de Premià de Mar.
0: Sí, sobretot. Aviam, jo, el que sempre era una tradició, amb anar meva àvia, els veure els pastorets. Mm. Llavors, clar, un any, ja quan tenia els 13, 14, vaig estar parlant amb la Teresa Madurell, que la Teresa Madurell és una dona que fa la regidoria, vale, de Sena. I vaig estar parlant amb ella, escolta, em podries passar les partitures de piano, aviam si me les podria mirar jo algun dia i aviam què podria fer? I em diu, sí, clar, no sé què, ho parlo amb el director, el Jaume Planes i tal. I doncs, clar, l'any següent vaig veure que tenia les peces així i li vaig dir, escolta, Teresa, podria fer un pas més? I van estar parlant a la secció de directors, no?, que és la Gemma, el Jaume, i després està la Carol i la Teresa. Doncs això, que aviam si podia interpretar, no pianísticament, perquè encara no em sentia segur, perquè jo sempre el que intento fer és preparar-me el més que pugui les peces abans de tocar-les en públic. Llavors em va dir, bueno, fes d'ajudant de direcció. La direcció era la Maite, pianista, i aquell any la vaig ajudar a dirigir els cantants. Després, l'any següent, vam veure que jo ja tenia un potencial, perquè ja moltes vegades doncs, em posava a tocar i veia... No? Llavors, és això de, ostres, que guai, ja puc, estic preparat per tocar-ho. I l'any següent ja vaig començar a fer director musical i pianista.
1: Uh-huh. Aquest any una altra vegada?
0: Aquest any una altra vegada.
1: Per tant, ja és una de les primeres exclusives que traiem avui, Mateu. Ara estava pensant a l'estiu, vam fer una entrevista a una gimnasta, no?, i ens parlava una mica del nivell d'exigència, del fet d'estar tot un any preparant-te doncs, per fer un número d'un minut i mig, dos minuts, tres minuts, no?, que t'ho jugaves tot. També té una mica aquesta diferència també amb vosaltres, que és una mica això, no?, durant tot un any t'estàs preparant una peça que després has de defensar durant uns minuts molt concrets i ha de sortir perfecte. Com vius també aquesta part, potser més és a l'exigència i des de el no conformar-te, però entendre que potser no sempre surt tan bé com a tu t'agradaria.
0: Sí, mira, això en els músics passa molt. És super intens en aquell moment, no?, perquè t'estàs jugant tot en aquests, potser, 5 minuts de la peça. Llavors, clar, és el que t'he dit abans, hi ha un trosset de la ment que sempre dubta el que estàs fent, encara que ho sàpigues molt. Ho podria fer jo, les peces que estic tocant ara, les podria fer de memòria i amb els ulls tancats. Però hi ha algun lloc de la ment on et diu, tu creus que ho estàs fent bé? Llavors és com t'ho replanteges i falles, saps? Llavors és un nivell d'exigència molt, molt alt. Perquè, clar, estàs també davant d'un públic, vale?, que això també dona respecte, I a sobre, això de la ment, ja dius, ostres, et bloqueja el cap. I a sobre has d'estar pendent dels dits, de la posició del braç, de com estàs tu col·locat i de tot. Llavors, és molt difícil, molt difícil.
1: També suposo que en això que deies del treball aquest de la ment, això també ho treballes i es prepara, no? És a dir, mentalment, quina preparació fas més enllà de la tècnica de tocar el piano amb les tecles? Com et prepares mentalment, doncs, això, per tot, per una audició, per un espectacle, per, no sé, uns pastorets, no? Sí. Del més gran al més petit. Com ho treballes també mentalment perquè et surti bé i perquè el teu cap també funcioni?
0: Aviam, és molt difícil. És molt difícil perquè aquest tros de la ment costa molt d'acostumar-s'hi. Llavors el que has de fer és sempre tocar amb la partitura i tocar extra lent. Però extra lent vol dir... Però és que si la peça és així... Escolta. Així, així de lent. I llavors així... agafem la memòria muscular dels dits. I què passa amb la memòria muscular? La memòria muscular que ens ajuda és, sense tenir la partitura, els dits van sols. Sols. També la mena de fer bastant. Però van sols, sí, és això. I no sé si us he dit alguna vegada, la Maria Joao Pablo, una pianista molt bona, va anar a un concert, ¿vale? Bueno, era l'assaig general, i tocaven un concert de Mozart amb orquestra. ¿Vale? I el director es va equivocar, o no sé si va ser la Maria, que es va equivocar, i no van tocar el mateix. Ell es va preparar una i l'orquestra es va preparar una altra. Però què passa? El que va començar a tocar l'orquestra, ella ja l'havia tocat la temporada passada. Llavors, gràcies a la memòria muscular i d'estudiar tan lent, li va sortir perfecte aquell concert.
1: Que bé, doncs aquí quin joc va funcionar. Hem parlat dels inicis, del principi, dels orígens. Parla'ns una mica de l'actualitat, què estàs estudiant i una mica quins són els objectius que et marques doncs, d'ara endavant.
0: Vale, aviam, jo estic fent ara, a part de segon de batxillerat, estic fent 6è de conservatori, que és l'últim any del conservatori. Tenim el grau elemental i el professional, i estic fent 6è de grau professional, que és l'últim, però el farem 2 anys perquè aviam si puc presentar-me proves d'accés al superior i aviam si puc fer superior a fora d'Espanya. Vale? Aviam si podria anar per allà a Àustria, a Alemanya, que és on allà més la cultura hi ha música, de música. I ja està, bàsicament, jo crec que és això i s'ha d'esforçar molt una persona per aconseguir això, perquè t'estàs presentant davant d'un jurat, que són potser els millors pianistes que hi ha, i a la mínima que hi hagi una coseta, ja està.
1: Ara ens parlaves de marxar potser fora, no?, com un dels teus objectius durant un temps per formar-te, per preparar-te, per veure món al final. Quina percepció creus que té la gent, o aquí a Catalunya, de la música, de la vostra feina, de la vostra professió? Es valora suficient? La gent ho coneix prou?
0: No, no, t'he de dir que no. La gent no... Jo crec que no coneix la carrera de la música. La gent pensa que la música és un hobby. Vale? Per així, per entendre'ns, i no té res a veure amb un hobby. Aviam, si una persona pot tocar per un hobby, però hi ha la carrera de música. La carrera de música és una de les més difícils que existeix en el món perquè és la més exigent i més difícil de preparar. Llavors, jo crec que s'hauria de conscienciar una mica la gent de que la música és una carrera, i una carrera difícil no, lo següent. Vale? I és molt difícil d'aconseguir els teus objectius si vas així. Saps? Has d'anar molt així per poder aconseguir aquests objectius. És molt difícil, molt.
1: I què en penses de l'accés a la cultura, de que la gent pugui veure cultura? És prou assumible, assequible, el fet d'anar a veure doncs, un espectacle, una audició, una música? O és potser falta doncs, això que dèiem, de que la gent ho vulgui conèixer?
0: Clar, jo crec que la gent no està tan acostumada ara a anar a concerts de piano clàssic o de coses de música clàssica, vale? Perquè ara ja com està sortint aquesta música nova, no? Ara ja tothom va a posar tots el Bad Bunny, coses aquestes noves, que no dic que no, òbviament, però també tota aquesta música ha sorgit de la música clàssica. Llavors jo crec que també es mereix un respecte, no? Encara que sigui donar-li una oportunitat. Tu dones una oportunitat, ostres, vaig a veure això, ah, mira, això m'agrada, el primer concert per piano i orquestra de Grieg, el no sé què, el tercer de Rachmaninoff, molt bonic, no sé què. Ah, anem a veure'l aquí mateix a Barcelona, hi ha concerts i venen pianistes boníssims. Ha vingut la Yuya Wang, ha vingut l'Andra Shift, ha vingut un munt de pianistes, aquests són els millors pianistes que hi ha ara mateix.
1: Mateu, parlem també del que passarà, perquè m'han dit que estàs preparant un concert, una audició, aquí, a Premià de Mar.
0: Sí, mira, perquè jo ara estic fent el repertori per presentar les proves d'accés al superior, com ja t'he dit abans, i llavors vaig parlar amb la Bàrbara, aviam si podria fer un concert, perquè el millor pels pianistes és quan més vegades ho passis en públic, millor.
1: Molt bé.
0: Vale? Llavors jo vaig pensar de fer un concert aquí perquè tothom em va dient, ai Mateu, aviam quan fas un concert i t'anem a veure, aviam quan fas això. Doncs ha arribat el moment i el proper juny de l'any que ve encara queda, però encara m'he de fer tot el repertori. Normalment serà cap al 20-21, no?
1: Molt bé.
0: I això, doncs que estic supercontent perquè m'hagis acceptat i la veritat, molt eufòric.
1: Molt bé. Què hi faràs per això? Ho tens ja decidit, el que
0: ensenyaràs? El repertori?
1: Sí.
0: Sí, mira, serà com un viatge entre tots els temps, no? Començant des del barroc i acabant al segle XX. Llavors tocaré peces de Bach, peces de Mozart, després peces de Chopin, del romanticisme i del Venice del segle XX.
1: Molt bé. Doncs, Mateu, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres
0: i
1: per també l'Escola de Música, per obrir-nos les seves portes, estar aquí. Si et sembla, per acabar, si vols tocar-nos alguna cosa per acabar, ens regales de nou la teva música. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
0: De res, home, que vagi bé.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'entitat Comerç Premià no té cap relació amb la recollida de signatures que estan fent alguns comerços de Jacint Verdaguer perquè el carrer es mantingui obert al trànsit de cotxes, però tampoc es desmarquen del tot de la visió d'aquests establiments perquè consideren que encara és d'hora per saber si els canvis donaran resultat. Ho ha dit a Premià Mèdia la presidenta de l'entitat, Núria Vázquez, que ha explicat que en les reunions mantingudes amb l'Ajuntament, prèvies a l'establiment del nou model, els comerços contraris eren una minoria, mentre que la majoria s'hi mostraven receptius. Amb tot, l'entitat vol esperar, com diem, a veure com evoluciona la fórmula abans d'avaluar-la. En aquest sentit, pel que ens diu Vázquez, es mantindran molt alerta de les queixes i inquietuds que els traslladin els associats i les faran arribar a l'Ajuntament en les reunions mensuals de seguiment que s'han previst. Sigui com sigui, l'entitat considera un bon senyal que la majoria dels locals que estaven buits a Jacint Verdaguer tornin a estar ocupats i que els hagin ocupat negocis que sabien que el carrer quedaria tancat. Recordem que els comerços que recullen signatures contra el tancament al trànsit rodat del tram central de Jacint Verdaguer addueixen que dificultarà la mobilitat de comerciants, clients, veïns i visitants i que això anirà en detriment de l'activitat comercial al carrer.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I ara parlem amb tot un referent del periodisme català i també molt vinculat a la nostra comarca, el Maresme. Eduard Boet va formar part de l'equip de Joaquim Maria Puyal, va ser un dels professionals dels inicis a TV3 i durant la seva trajectòria l'hem vist al capdavant d'espais esportius i informatius a la cadena. Més de 5 dècades dedicades al periodisme i a la comunicació, que avui ens permeten mirar la professió amb molta més perspectiva. Martí Capçada, tot teu.
3: Doncs sí, Gemma, avui parlem de periodisme amb una veu, amb una trajectòria de més de 5 dècades als mitjans de comunicació. Amb motiu del Dia del Periodista, que és avui, conversem amb l'Eduard Boet, periodista que ha passat per la ràdio, la televisió i també la docència, i que ha estat una de les cares històriques de TV3 i referents del nostre país. Així que, Eduard Boet, bona tarda.
4: Què tal, com anem?
3: Molt bé, amb ganes de que, bé, ens expliquis una mica sobre la professió, però abans de tot preguntar-te quan vas descobrir que volies dedicar-te al periodisme o a la ràdio.
4: A la ràdio, que després em va portar cap al periodisme radiofònic i televisiu. Bàsicament audiovisual sempre. Doncs jo tindria 10 anys i a casa érem de ràdio, perquè la tele no hi havia tele a casa, i vaig quedar fascinat ja de nen per la ràdio, i jo sabia que, no sé per què, volia treballar a la ràdio. Algú se'm va aparèixer allò, una bruixa o un àngel, vés a saber. I sí, des dels 10 anys els Reis em van portar un transistor a casa i la meva passió per la ràdio em va portar, doncs, que això, que als 17 anys jo vaig entrar a l'escola de Ràdio Joventut, que era l'únic lloc on podies tenir o aprendre una titulació per treballar a la ràdio, perquè en aquella època encara no s'havia creat la universitat.
3: Tocar un tema de la teva trajectòria, que és d'actualitat també, tot i que si ens centréssim en tota donaria per llarg, però és que vas formar part de l'equip de futbol en català de Joaquim Maria Puyal, una miqueta que, recordem, se'n celebra els 50 anys.
4: Exacte, aquest any commemorem 50 anys de la primera transmissió en català. La primera no se n'havia fet mai cap altra, abans, de futbol en català. Això va ser, doncs, una proposta de Ràdio Barcelona, d'aquella època, l'emissora que en aquell moment era capdavantera amb continguts valents en una època encara difícil. Franco no havia mort feia encara no un any, i dins d'aquest context d'emissora puntera progressista, Ràdio Barcelona va fer aquesta proposta, i sort que això va recaure amb un talent com en Joaquim Maria Puyal, perquè crec que això va ser clau, sobretot per després el recorregut i la projecció que això ha tingut, i de la que jo vaig tenir l'honor, per qüestió generacional i per la vocació aquesta de petit que volia treballar a la ràdio, d'aparèixer allà en aquell moment i de formar-ne part en aquest equip fundacional, en aquest equip que va començar les transmissions.
3: Ho hem dit a la introducció, però més de 5 dècades exercint la professió, has viscut una enorme transformació dels mitjans. Quina és la diferència que més t'ha sorprès o, com hem dit, que més et preocupa del periodisme, des dels teus inicis fins avui?
4: Sí, jo he viscut una progressió tècnica. Jo vaig començar a Televisió Espanyola, a ràdio, quan era una ràdio simple, senzilla, on tots els continguts havien de focalitzar sobre treballar la imaginació de l'audiència. A la televisió en aquella època ja també vaig començar a fer coses amb cine. Rodàvem amb cine i en blanc i negre. Després jo a la televisió he viscut tota l'evolució tècnica, que ara no ens l'acabaríem, perquè des del cine, el vídeo, els diferents formats del vídeo, el digital, etc. No només des del punt de vista del suport de material amb el que treballava, sinó després de com això t'afectava el contingut, de com afectava en el bon sentit del que és la nostra feina. Però al marge d'això, diguem-ne des d'un punt de vista més d'anàlisi del que és la nostra feina de periodista, sí que jo he acabat la meva etapa amb una preocupació, si més no, i

0: través de les xarxes socials i a la generació, a la creació d'això que en diem els fake news, fa un còctel que jo crec que és molt perillós i preocupant per a la nostra ofici, perquè el porta cap a un desprestigi social que no es mereix i que no hauria de tenir el periodisme, perquè és fonamental. El periodisme és imprescindible, és una eina imprescindible per a una societat democràtica.
1: Expressada la importància de la nostra professió i també una mica la problemàtica, per anar acabant, quin consell donaries, si haguessis de triar un únic consell, sé que és difícil, algú que vol començar a estudiar periodisme i que potser no sap molt bé quin camí agafar?
0: Primer, que detecti si hi ha la possibilitat que el mogui la vocació. És molt important la vocació, perquè aquest és el millor ofici del món. És el millor ofici del món. És un ofici, i que sobretot entengui que aquest ofici és útil. Faci el que faci. És igual del gènere, el gènere, el format. Ha d'entendre que qualsevol contingut que faci ha de pensar en les persones per les que està fent aquell treball, aquell contingut. Per tant, sempre tenir clar que el que està fent és útil.
1: Eduard Boet, periodista de referència de la nostra comarca i també del nostre país, de Catalunya. Mil gràcies per venir a l'Ona Maresme a exposar-nos una miqueta més la professió i veurem si ens tornem a escoltar aviat.
0: Segur que sí.
1: Merci.
0: A vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La matinada del dijous al divendres es tancava el termini de presentació de sol·licituds per optar algun dels 16 pisos de lloguer subvencionat del carrer del Carme a la primera promoció de pisos subvencionats per l'Ajuntament de Premià de Mar. Pel que ens diuen, des de l'àrea d'habitatge i a l'espera de fer les últimes comprovacions, han entrat al sistema al voltant de 70 sol·licituds que ara hauran de passar un procés de cribatge per apartar els casos de duplicitats i per comprovar que es compleixen tots els requisits que estipulaven les bases. Tot i que la intenció és completar aquesta feina les pròximes setmanes, no s'ha fixat una data concreta ni tampoc ens donen una data probable de finalització del procés i assignació dels habitatges als nous inquilins. Els 16 pisos de lloguer subvencionat d'aquest edifici del carrer del Carme, una promoció privada que inclou aquests habitatges gràcies a un acord amb l'Ajuntament, són pisos d'una, dues i tres habitacions. El preu del lloguer va dels 790 euros al mes als pisos d'una habitació fins als 950 euros tres habitacions, amb què la subvenció queden en 553 i 665 euros respectivament. Tots ells, com ja s'havia explicat, destinats a premianencs d'entre 18 i 35 anys i majors de 65 a banda de l'empadronament i l'edat també havien d'acreditar unes rendes determinades, rendes que han estat objectes de controvèrsia política perquè algunes forces han considerat que excloien els estrats més vulnerables i que tenen més difícil l'accés a l'habitatge.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media. Informació.
1: La Universitat de l'Experiència torna a Premià de Mar aquest curs 2026-2027 amb una nova programació dissenyada per apropar el coneixement universitari a la ciutadania. El programa Adults Estudis i Recerca Interuniversitària, impulsat i vinculat per la Universitat Politècnica de Catalunya, proposa un nou cicle de conferències amb una àmplia varietat de temàtiques sobre ciència, història, art, filosofia, tecnologia i actualitat a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes, amb el propòsit de facilitar l'accés al coneixement i oferir la possibilitat d'adquirir, actualitzar i ampliar coneixements i aptituds, tant en l'àmbit personal com formatiu, i sense distingir edat, gènere, procedència o religió. El curs es posarà en marxa el pròxim 5 d'octubre i les sessions seran els dilluns, de 6 a 7.45 de la tarda. La quota anual, d'octubre a juny, és de 75 euros. Per a més informació sobre els horaris i enviar inscripcions, podeu consultar el web de l'entitat.
0: Premià Media. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: programa.
1: Fireball.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
4: Funky Tracks Radio.
5: Ese que dicen que es para gente...
6: Para gente encantadora.
4: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
7: Elegir no te cuesta más.
8: Funky Radio Show.
9: Consulte la programación.
10: Come on, Harry, we wanna say goodbye.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.